Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Cors 89, que rèiem abans de la pausa, perquè els que ja comencem a estar una mica més... comencem a tenir una edat, ja tenim certes coses que els nostres fills ens corregeixen, i el Dani m'ha corregit igual com em corregiria la meva filla, i m'ha fet gràcia perquè dic, sí, és que... Quan ja m'entra el nom d'una manera, Dani, ja no el sé canviar. I ja està, ja l'hem liat, eh? Però em passa amb tot, eh? Amb les pel·lícules, amb els autors, amb no sé què... És curiós. Mira, una cosa que li hauré de comentar aquesta setmana al Pablo Mérida, però que també et comento tu, Dani, perquè tu ets un home que també t'agrada la cultura i sobretot els canvis socials, no? I és com... Ja no entro en el tema dels crítics de cinema, que estan deixant molt pels terres la nova de l'Spielberg, que a mi em va distreure, a mi em va agradar. Potser perquè m'agrada la temàtica, però a mi em va agradar. Però me n'adono d'una cosa, que és que, mira, que un crític digui que no li ha agradat per això, per això i per això, cap problema, encara que jo no estigui...

Viatgem en el temps, fins a l'any 1998. A la televisió de Catalunya, les sèries de producció pròpia anaven pel seu camí i algú en algun despatx de la casa va rebre un dossier amb una idea nova. Fer una sitcom, una comèdia de situació a l'estil anglosaxó, amb públic en directe, un animador, cava per als espectadors i dos actors de l'Institut del Teatre fent-se la vida impossible en un pis de l'Eixample de Barcelona. La resposta de TV3 va ser, més o menys, un... I això per què? Doncs aquest per què va ser Plats Bruts.

0: Quan la productora Crampac va presentar el projecte de Plats Bruts a la televisió de Catalunya, ningú no creia que funcionés. La cadena no tenia cap mena de fe en el projecte i va costar molt que els responsables acceptessin tirar endavant aquella primera sitcom. No és que dubtessin una mica, és que senzillament no ho veien. Fins i tot el sistema de rodatge grava les seqüències cronològicament perquè el públic pogués seguir la trama, tampoc no acabava de convèncer la cadena. Jordi Sánchez, anys després, explicaria que volien portar unes 50 persones de públic amb un animador, donar-los una copeta de cava, i a la televisió els deien que no tenia sentit, que eren costos innecessaris. Però hi havia una persona que sí que hi creia. Qui ho va fer possible realment va ser Andreu Buenafuente. Va ser ell qui va creure en el projecte des del terrat, la seva productora. Buenafuente ja era llavors una figura emergent de la televisió catalana i tenia prou pes per defensar una aposta arriscada. Sort en van tenir tots plegats. La sèrie va ser, en essència, una coproducció entre tres potes. La companyia Crampac, la productora de Joel Joan i Jordi Sánchez, el terrat de Buenafuente i la pròpia Televisió de Catalunya. Dirigida per Oriol Grau i posteriorment pel mateix Joel Joan, Plats Bruts gira al voltant de la vida de dos personatges amb estils de vida totalment diferents, però amb un denominador comú, el pis on viuen. En López és un locutor de ràdio, té 34 anys, és apàtic, pessimista i hipocondríac. El seu company, en David, pertany a l'alta burgesia barcelonina i estudia per actor a l'Institut del Teatre. Dues personalitats que xocaven de front en cada capítol i que feien riure precisament per tot el que les separava. El càsting, en canvi, no va ser cap aventura. Era gairebé familiar. Joel Joan i Jordi Sánchez ja s'havien creuat els passadissos de l'Institut del Teatre, igual que Mònica Glenzel, que faria d'Emma, i Lluís Villanueva, que donaria vida en Ramon. Un grup de gent que ja es coneixia, que havia compartit aules i assajos, i cada cop es trobava davant les càmeres d'una productora que ara sí tenia tot el suport necessari per rodar. Villanueva admetia que, quan li van proposar la sèrie, ni tan sols havia vist mai una sitcom. Un dia, el Joel li va dir que volien fer una sitcom i li va preguntar si n'havia vist alguna. Li va dir que no i, bé, li va dir que mirés Friends, Frasier, Seinfeld, que llavors les feien al Canal Plus. I va ser així com en Lluís Villanueva va veure per on anava la cosa.
1: David! David, va, surt! Que això ja està a punt! Ja ho tens tot?
2: Sí.
1: Segur?
2: Ai, no.
1: Va, un dia et deixaràs el cap.
3: Ja, imagina, 99, s'ha vist.
4: Ai, tio, però on vas així?
2: A banyar-me,
4: amb la Carbonell.
2: No, mira, em banyaré jo sol. Si ho he fet tota la vida. Carbonell!
1: Ai, els picarols del David!
2: Ai, va! No em passi això, Carbonell, va!
1: Ben net.
0: Que el referent fos Friends no era cap casualitat. Quan es va rodar, era la primera sitcom que es feia a Espanya. Això sona fort, però és que literalment és veritat. L'espera entre el rodatge i l'estrena va fer que arribés a la pantalla uns mesos després que Siete Vidas de Telecinco, que havia estrenat el gener del 99, però en termes de producció, Plats Bruts va ser la pionera absoluta. I no en qualsevol sentit, era la primera vegada que la televisió espanyola es gravava una comèdia en públic assegut a l'estudi seguint la trama en temps real. El rodatge seguia un ritme de capítol per setmana. Primer es feien les lectures de guió, després els assajos amb els actors, es componia la realització com si fos un directe i l'últim dia de la setmana es gravava davant del públic. Era un procés que combinava la disciplina del teatre amb la pressió del directe televisiu. Els guions estaven molt ben estructurats, els actors se'ls aprenien a peu de la lletra i tenien tota la setmana per treballar-los. La realització es feia gairebé com un directe i les seqüències s'enganxaven entre elles en el muntatge posterior. Per posar la música que acompanyaria cada capítol, van trucar en Quimi Portet, músic i compositor que havia treballat amb alguns dels artistes més interessants del panorama català. Va ser el propi Andreu Buenafuente qui li va fer l'encàrrec. Portet estava de vacances quan va rebre la trucada i va acceptar, tot i reconèixer que mai no havia fet res d'aquell estil. Deia que ell era un compositor de cançons i de discos, però li van donar 4 o 5 indicacions sobre el to de la sèrie, dos tios que vivien en un pis a Barcelona, una mica tarambanes i gamberros, i en poc temps va tenir la sintonia. Un riff de guitarra elèctrica que acompanyaria el Pedro Javier González a la guitarra espanyola i que ara és impossible sentir sense que t'entri una certa nostàlgia. La sèrie es va estrenar el 19 d'abril del 1999 i el que va passar a partir d'aquí és el que els productors somien i rarament es compleix. El segon capítol va aconseguir més d'un milió d'espectadors. Xifres d'un clàssic Barça-Madrid, per entendre'ns. La sèrie va assolir una mitjana superior al 35% de share i uns 900.000 espectadors a Catalunya. TV3, aquella mateixa televisió que no tenia cap mena de fe en el projecte, havia encertat de ple sense ni plantejar-s'ho.
5: Hòstia, si tenim una filla!
6: No!
2: Però què, tio, què fas?
5: Què passa, tio? Ara no em deixes prendre una filla?
2: Però que no és una filla, tio, que són les meves caques per l'anàlisi.
5: Hòstia! Ja t'ha fotut la merda a la nevera, collons! Que a la nevera hi tenim el menjar, poc, prou tenim!
2: No, però que aquestes coses, si no es guarden a la nevera, estan malbé. Cony, que això calent no val res.
5: Ja deia jo que feia pinta d'estar passada aquesta no filla.
6: Bueno, ja ho tinc tot. Caques i pipi. Me'n vaig a fer les anàlisis.
5: Bueno, doncs, com dieu al teatre, molta merda.
2: I tu renta't el dit, eh?
0: Al llarg de 6 temporades i 73 capítols, Plats Bruts va tractar temes que llavors no eren gens habituals a la televisió catalana. La vida de parella, les frustracions laborals, les relacions entre generacions, la sexualitat sense embuts... I tot amb un humor intel·ligent que no requeria que la gent fos especialment culta per riure, però que tampoc no insultava la intel·ligència de ningú. I aquí arriba un dels episodis més sonats de la història de la sèrie, en tots els sentits. El capítol 57, titulat Tinc una revelació, es va estrenar el 2 de juliol del 2001. En ell, el David Güell descobreix la figura de Jesucrist i passa gairebé tot l'episodi vestit amb una cortina, a imatge i semblança del fill de Jesús, trobant paral·lelismes entre la seva vida i la de la figura bíblica. La trama, en mans d'uns altres, potser hauria passat sense pena ni glòria. Però en mans d'en Joel Joan i d'en Jordi Sánchez va ser massa. Tres setmanes abans d'emetre aquell capítol, el programa informatiu satíric 7 de Notícies havia emès un gag que parodiava l'Eucaristia, aixecant una polseguera important. El fundador de la plataforma catòlica E-Cristians va publicar un article a La Vanguardia denunciant que TV3 vulnerava els drets dels catòlics amb el seu tractament de les creences religioses. Les aigües estaven, doncs, especialment agitades. I llavors va arribar en David Güell vestit de Jesús. El director general de la corporació va admetre en una entrevista que TV3 estava vorejant el límit del que és tolerable i va disculpar-se públicament. Poc després, es va reunir amb el cardenal arcabisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles, i li va prometre que la cadena corregiria la seva actitud davant la religió catòlica. I, de pas, va desaparèixer el capítol.
7: Que què vol dir que has vingut a morir-te, iaia? Que com ho saps, que t'has de morir?
8: Oh, nen, aquestes coses se saben. Et lleves un matí i notes una coseta que t'avisa.
7: Però, iaia, si encara estàs molt jove, si estàs a la flor de la vida.
8: Sí, jo també ho pensava, fill, però la coseta m'enganya, eh?
7: Però quina coseta?
8: Una coseta que et diu que t'ha arribat l'hora. Déu m'està cridant. Em vol tenir a casa seva.
7: I com ho saps que t'està cridant?
8: Ai, fill, què vols que et digui jo? Quan sents el crit, sents el crit. Mira, em queden 48 hores.
9: Hòstia, a mi m'està donant un mal rotllo.
8: I la veritat és que com que no volia fer el viatge sola i amb ta mare no m'hi parlo, he pensat, saps què? Vés-te'n a morir cal nen. Suposo que no us sabrà greu a tu i a la teva dona.
9: Què és la teva dona? No m'havies dit mai que t'havies casat.
2: No, jo tampoc ho sabia.
8: No, si ja ho sé. Ja ho sé que no us heu casat, que viviu com els conills. Si no m'hauríeu convidat al casament, oi, pillos? Però sou uns pillos.
9: Jo no la pillo, tio, no la pillo.
8: Escolta, David, em sembla que la teva dona és una mica deixadota, no?
7: No, no li facis cas, López, repapieja. Iaia, et pots quedar aquí tant de temps com vulguis, eh?
9: Escolta, xato, què vol dir que es pot quedar aquí tant de temps com vulgui? Que això no és Sancho de Ávila, eh? Escolti, senyora, que em sap molt greu, però que se n'ha d'anar.
8: Mira, nen, a mi on parles per l'altra orella o estic perduda, filla?
9: Què vol dir que tens la per l'altra orella?
2: És la de l'aparat, tu estàs sorda com una tàpia.
9: Senyora, que em sap molt greu, però que se n'ha d'anar.
8: Nena, ara no et veig, ara t'he ben perdut, que encara hi ets o què?
2: També té problemes de vista, té unes catarates que ni les del Niagara.
9: Llàstima que no sigui muda, hòstia.
2: No, muda no, però coixa sí, té una cama de mentida.
9: Però que no l'has sentit? Diu que ha vingut a morir-se aquí vol dir que la trobarem ben morta, recta, tiesa, hòstia.
8: Molt bé, ja té sentit, ja. Ja ho he entès, esclar, sóc un estorbo jo, oi? Molt bé. Clar, és que quan arribo a Nadal sempre fas nosa, oi? Ja ho sé. Compte que sóc un... Ara, prega Déu que no t'hi hagis de trobar mai.
0: Ni tan sols qui era director general recorda haver ordenat retirar-lo. Ningú ens va dir que no l'emetrien mai més, va explicar en Joel Joan. Senzillament, va desaparèixer. Durant els estius dels anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, quan es remetia la sèrie, el capítol quedava eliminat sistemàticament de les emissions i va desaparèixer fins i tot del web. Un capítol fantasma, el capítol que TV3 feia veure que no existia, mentre tothom el trobava perfectament a YouTube. Finalment, l'any 2018, arran d'unes preguntes del diari Ara, TV3 el va restituir i el va incorporar al seu servei de televisió a la carta. La sèrie en total es va emetre entre el 1999 i el 2002 i va guanyar el Premi Ondas a la millor sèrie l'any 2002. TV3 l'ha remès més de 12 vegades. Al final va ser, en part, una decisió artística. Sánchez explicaria anys després que no volien convertir-se en una parella còmica estereotipada. No volien ser Martes i Trece, deia. Volien canviar d'aires, de gent, de projectes. L'impacte de la sèrie va ser difícil de mesurar, però fàcil de veure. Passats uns quants anys des de la finalització de Plats Bruts, a Joel Joan se'l segueix recordant com el David Güell, tot i que hagi fet moltes altres coses posteriorment. Irònicament, dins de la seva pròpia sèrie posterior, El Crac, se'l seguia recordant en moltes ocasions com el David de Plats Bruts. Quan un personatge et persegueix, fins i tot dins de la ficció que tu mateix has creat, és que has fet alguna cosa molt, molt gran.
9: Oh, cada dia llegeixes el mateix suc de taronja, ja te'l deus saber de memòria.
2: És que m'intriga això de l'agítese antes de servir. I si no l'agito, què passaria? A vegades tinc temporades que no l'agitaria, però al final sempre penso, vinga, va, agita'l.
9: Escolta, David, tu has estat sotmès a radiacions últimament?
0: L'actor que donava vida al Ramon, Lluís Villanueva,

Nueva, trobava sorprenent la manera com una producció tan casolana, feta amb pocs diners, en un plató molt petit i amb una escenografia precària, havia aconseguit connectar amb la gent de forma tan profunda.

0: them. La caixa de les lletres de l'Institut Cervantes s'ha obert al públic més enllà del seu tour virtual i per primera vegada es pot accedir a la sala d'exposicions per descobrir alguns dels llegats que van deixar grans protagonistes de la cultura espanyola i hispanoamericana. La pipa d'Antonio Buero Vallejo, una primera edició del poema Perito en Lunas de Miguel Hernández, el primer quadern de protocols que va fer la científica Margarita Salas a Nova York, o un dels mítics barrets de Joaquín Sabina. Símbols de protagonistes de la literatura, de l'art o de la música. Avui coneixem part d'aquesta herència amb el subdirector de Cultura de l'Institut Cervantes, Ernesto Pérez Zúñiga.
1: Las condiciones son, en realidad, tener ya algo de ser un legado para la sociedad, ¿no? Un legado vivo para la sociedad pues española o hispanoamericana en el ámbito inmenso de nuestra cultura, ¿no? Y también de la ciencia, porque los legados de la Caja de las Letras miran al pasado, o sea, consolidan el pasado de una trayectoria

0: 1210 és un dels codis postals més coneguts de Beverly Hills, un dels més luxosos, més glamurosos. I què és Sensación de Vivir? Molts de vosaltres recordareu aquella sèrie com la primera telenovela juvenil dels 90 que ens va enamorar, que ens va deixar corpresos i que durant 10 anys ens va tenir pendents d'aquelles aventures amoroses entre el Brandon, la Brenda, l'Andrea, el David i el Dylan. Bueno, tots vam estar pendentíssims d'això, però a més va ser la primera telenovela juvenil una mica dramàtica en què ens van introduir per primera vegada a través de pantalles americanes temes com l'alcoholisme, com un embaràs precoç, com passaven ja no eren només cites amoroses, lios d'institut, tocaven temes més importants, com un suïcidi, etc. Això va revolucionar una mica l'audiència tan puritana americana. De fet, el capítol, que va tenir una audiència espectacular, on el Dylan, protagonitzat per Luke Perry, i la Brenda, la Shannon Doherty, perdia la virginitat, va ser absolutament un exitàs.
1: Cuando empezamos a salir, le parecías tan sexy. Era emocionante cuando hablábamos y todos nos miraban. Después me enamoré de ti.
2: Y yo me enamoré de ti.
1: Confiaba en ti lo bastante como para hacer el amor contigo.
2: Lo sé.
0: Un exitàs, però al mateix temps també un caos, perquè va provocar una allau de cartes d'espectadors queixant-se de que aquella sèrie no era moralment factible pels nens i les nenes i que l'havien de suspendre absolutament en el minut següent. Espectacular, no us ho podeu ni imaginar. Però afortunadament no van fer cas. I això va fer que diaris, rotatius, revistes de tot el món, aquí la nostra superpop, van portar les portades del 90210 i els seus protagonistes a tot trap. Qui no tenia aquells retallables, qui no es feia les carpetes del col·le amb aquella 90210 retallant aquells pòsters i penjant-se a les habitacions? Fins i tot, qui no va dormir amb 90210? Jo vaig dormir amb tots els protagonistes. I us puc dir que aquells llençols que em va portar la mare fa molts anys potser són dels millors que he tingut a la vida. I van durar anys i anys, perquè de marxandatge de la sèrie és potser de les sèries més rendibles que hi ha hagut fins a aquest moment. Després de Sensación de Vivir va venir Melrose Place, que va ser un spin-off, i després s'ha intentat fer la nova generació de Sensación de Vivir. Res ha tingut tant èxit com el primer producte. De què anava Sensación de Vivir? Sensación de Vivir era la història d'uns adolescents, de dos bessons, que era el Brandon i la Brenda, que arribava al Key Barri i començaven a estudiar a un institut on nens molt benestants i amb molts diners estudiaven i tenien un ritme de vida bastant benestant i frenètic.
3: Brandon, no quiero ir sola a esa fiesta.
4: Voy a llevarte en el coche.
3: Lo que quiero es que vengas conmigo. Quédate unos minutos. Y si te horroriza, te puedes marchar.
4: ¿Y si solo me horroriza a medias?
3: ¿Te quedas una hora?
4: Brenda,

0: Oye, ¿no te estabas quejando esta mañana de que estás aburrido?
1: Todo el mundo aquí es muy Beverly Hills.
0: Nosotros también lo somos. Anda, venga,
1: vale, quita, resérvate para la fiesta.
2: Adaptar-se no era fàcil i a partir d'aquí començaven els frecs. Una de les coses que mai vam entendre molt bé és que feia la Tori Spelling en aquesta sèrie. Molt fàcil. El seu pare era el productor i fins i tot el seu sou el va pagar ell mateix. Com també va pagar el sou de la Shannon Doherty, que va ser una de les persones més problemàtiques durant tots els anys de rodatge. Arribava tard, es barallava amb totes les companyes de rodatge, era molt malcarada. I malgrat això, com funcionava tant a la pantalla i era tan estimada per l'audiència, el productor la va mantenir fins al final. Una de les altres coses que també era anecdòtica és que l'Andrea, aquella periodista tímida del diari de l'escola, que estava enamorada del Brandon, que es feia passar per un adolescent de 16 anys, en realitat tenia 29, mentre tots els altres rondaven entre els 19 i 22 anys, ella, als seus 16, li quedaven bastant lluny. Hi havia moltes anècdotes al voltant de tot aquest rodatge. Coses com que hi havia tant furor pels nois, que rebien tantes cartes que no podien ni llegir-les. Això va fer que una de les fans de Luke Perry, de fet, una de les que seria la seva dona, la seva primera dona, li enviés una fotocòpia dels seus pits. Així va arribar fins a ell i va aconseguir una cita. Una forma curiosa, si més no, d'aconseguir-la. La veritat és que d'ells n'hem sabut poc. Hem vist molts telefilms de segona i poca cosa més. Del més destacable potser és la sèrie Z que ha fet Ian Ziering de Sharknado. Tot una sèrie molt Z per tots aquells frics de pel·lícules sense guió, però amb molt de suc i sang i fetge. I bueno, el millor de tot va ser que ens va ensenyar que volíem menjar hamburgueses, volíem prendre batuts al Pit Place i sobretot escoltar aquella meravellosa cançó de It's My Party and I Cry If I Want You, que ens va portar aquell capítol meravellós de la festa del Brandon i que les noies es van vestir d'anys 50. Només per això, Sensación de Vivir sempre quedarà en els nostres cors, potser, com una de les millors sèries juvenils que ens va marcar la dècada

0: Son las 3, son las 2 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. Al menos 3 personas han muerto en el sur de Líbano por ataques de Israel este jueves, a pesar de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se sellará este viernes en Suiza, incluye el cese de las ofensivas en todos los frentes. El gobierno chino dice que la firma del memorando de entendimiento ayuda a reducir las tensiones en Oriente Medio, aunque ha reclamado a todas las partes, también a Israel, que actúen en favor de la paz y la estabilidad regional en referencia a los ataques contra Líbano. Así lo ha explicado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.
2: La firma del memorando de entendimiento de la primera fase entre Estados Unidos e Irán tiene una importancia positiva para aliviar las tensiones y consolidar el impulso hacia un alto el fuego. China acoge con satisfacción este desarrollo y espera que todas las partes implicadas cumplan con sus compromisos de buena fe y con sinceridad. Recurrir a la fuerza no puede resolver problemas, solo las negociaciones en igualdad de condiciones son el camino correcto.
0: Ante el aumento del déficit comercial de la Unión Europea con China, los líderes de los 27 han encargado al ejecutivo de Ursula von der Leyen explorar nuevas medidas de defensa comercial para proteger los intereses del bloque. Con esta petición ha concluido la primera jornada de la cumbre de mandatarios europeos en Bruselas, donde el presidente de nuestro ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la inocencia del expresidente Zapatero tras la imputación a sus hijas.
3: Hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026. Ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Por tanto, bueno, yo creo que afortunadamente en esto también pues, se ha legislado, se ha regulado y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no?
0: Onda Cero ha tenido acceso a la grabación de la declaración del expresidente del gobierno Zapatero, donde asegura que no influyó en el rescate del gobierno a Plus Ultra y que sus contratos con su amigo Julio Martínez Martínez eran verbales.
4: Tenía Julio Martínez Martínez, uh-huh. Tenía como una relación de otro tipo. ¿A qué uh-huh. se refiere?
5: No, que tenía una relación pues más intensa, eso era claro, tenía diversas relaciones con
4: tenía
5: ellos.
4: Tenía contactos con ellos.
5: Sí, Julio Martínez, claro, sí.
4: Pero bueno, para hacer su trabajo profesional, el suyo, no habría sido lógico que interaccionara con el CEO o el director financiero de Plus Ultra para ver exactamente...
5: No, no he hecho ninguna interacción con ellos.
0: Explicaciones que no habrían convencido al juez Calama, que continúa con su investigación. Este jueves, las educadoras infantiles se han concentrado en más de una docena de comunidades autónomas para denunciar la prolongación del calendario escolar de los niños y niñas de 0 a 3 años, en comparación con el resto de las etapas educativas. Lola Gambín.
6: Las educadoras reivindican que los niños de 0 a 3 años no descansen el mismo tiempo que los alumnos del resto de etapas educativas, ya que en julio en las aulas se alcanzan temperaturas de 30 grados. Gina Rius ha sido una de las educadoras infantiles que ha secundado la jornada de lucha de hoy. En su caso, desde Cataluña, donde han convertido la convocatoria de concentraciones estatales en una huelga regional y desde donde exigen mejoras urgentes.
7: Reclamamos mejoras urgentes a nivel estatal al gobierno, que modifique ya la LOMLOE, que incluya la pareja educativa y una bajada de ratios como mínimo, como establece desde Europa.
6: Además, reclaman que el Estado legisle de cara a las empresas a través de reducciones de jornadas estivales pagadas, permisos parentales flexibles y turnos racionales.
0: Y casi el 19% de los jóvenes afirma haber pasado al menos una noche en la calle debido a dificultades económicas. Es el doble que la media del resto de la población. Una mayor exposición de los jóvenes que se traslada también al contacto cotidiano con personas sin hogar, porque 3 de cada 4 personas de la generación Z afirma haber visto a una persona en situación de sinhogarismo en el último mes. Sara Iturbide.
8: Más de la mitad de los jóvenes encuestados ha presenciado actos de odio hacia personas sin hogar, como insultos, agresiones, rechazos o humillaciones, según el informe de la ONG Hogar Sí. Frente a otras generaciones, la generación Z, entre los 18 y los 27 años, mantiene un contacto más humano y menos distante, ya que casi la mitad ha ayudado directamente a una persona en situación de sinhogarismo. La ONG destaca que este problema ya no es una realidad lejana ni excepcional para la juventud española, sino una situación parte de su entorno no cercano o de su propia experiencia.
0: Es todo por ahora. Más información a las 4, las 3 en Canarias. Se quedan en No Son Horas.
1: Síguenos por internet en ondacero.es.
9: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.
10: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
11: Dice que era un tío que llevaba 3 semanas sin comer. Yo, tío, iba por la calle ciego. En eso que entra en una barbería y le digo en al barbé, digo, quiero comer. Dice el barbé, digo, aquí no se da de comer, digo, aquí se corta el pelo. En eso que el tío se sienta y el barbero empieza a cortarle el pelo y a la media hora le digo, la raya como la quiere. Digo, con patatas.
12: Meravellós. Òscar González, molt bona nit.
13: Molt bona nit.
12: Ai, si un va amb la fixació de que vol menjar i li parlen d'una ratlla, el mínim que pot demanar-la és amb patates. A veure, amb aquest inici tan diferent, no puc més que tenir molta curiositat de saber a on viatgem i a quan, Òscar.
13: Doncs, miri, agafi la Tardis, que fa temps que no la fem servir.
12: Sí.
13: Posi-li bé de benzina.
12: Molt bé.
13: Encara que estigui cara. Recordi que li cobri la bonificació del govern, que si no...
12: Els 20 cèntims, no?
13: Els 20 cèntims per litre. I ens anem cap a l'antiga Roma.
12: Molt bé.
13: De fet, ens anem cap a l'antic, a l'imperi romà, més o menys entre el segle segons abans de Crist, segle segons després de Crist, potser fins al segle cinquè. Agafem més o menys l'època clàssica, perquè no només és una cosa de romans. Perquè avui parlem, i és una cosa que vull dir, jo sé que és un tema que a vostè li interessa molt, avui parlem de l'humor, de l'humor romà.
12: Oh, fantàstic.
13: De l'humor romà, és a dir, ens podem fer moltes preguntes. Sí, els romans, de què reien?
12: Clar. Clar. Tenien stand-up comedy els romans?
13: Els romans i, en darrera instància, també els grecs.
12: Sí.
13: És a dir, de què reien, com reien, per exemple, és una cosa així curiosa, com és la onomatopeia del riure en llatí, per exemple?
12: Ostres, que bo!
13: Doncs, per exemple, li diré, i potser no li sorprendrà tant, que en les poquíssimes referències que tenim escrites de com és la onomatopeia del riure, en una, per exemple, una comèdia de Terenci, doncs és com en català.
12: Ostres.
13: És a dir, és com en català. Així com en castellà, ha-ha-ha-ha-ha.
12: Sí.
13: I en anglès i en francès fan altres derivacions també, més o menys. Més o menys la onomatopeia de riure és molt similar en tots els idiomes. O sigui, uns amb H, altres amb J, més o menys, amb la H aspirada, és a dir.
12: Sí.
13: Doncs els romans reien, pel que sembla, o com a mínim, l'onomatopeia del riure en romà, en llatí vull dir, o sigui, en romà, perquè al fons és en romà, parlem romà, doncs és a la catalana, és a dir, a mac.
12: Sí,
13: per això tenim una poquíssima, una brevíssima acotació d'una comèdia de Terenci, l'Eunuco, una de les comèdies més populars que tenia el Terenci, un dels dos grans dramaturgs, comediògrafs, en aquest cas, romans.
12: Val.
13: Un és Plauta, l'altre és Terenci, i que més o menys, per exemple, si parlem de Golfos de Roma, també és aquí l'hem tingut o la tindrem l'obra de teatre al Tívoli o al Club Coliseu, no sé si l'hem tingut o la tindrem, sempre la tindrem, perquè està de gira. Doncs Golfos de Roma és una, no deixa de ser una, que és a partir de la pel·lícula dels anys 60, no deixa de ser una adaptació de les típiques comèdies romanes de Plauta i de Terenci. De fet, el títol en anglès és més graciós que en castellà. És a dir, What happened in the way to the forum? Lo que pasó en el camino al foro. Llavors, és una pel·lícula que és molt, molt, molt estandarditzada segons els cànons de la comèdia romana. Perquè, clar, és que els romans eren més... A diferència dels grecs, que els grecs també tenien comèdia, òbviament.
12: Sí.
13: Només tenim que pensar en el cas del gran comediògraf de l'època clàssica, que és Aristòfanes, amb totes aquestes comèdies, moltes d'elles han arribat avui en dia, sobretot, per exemple, Lisístrata, l'Assemblea de les Dones, les Ranes, la Pau, les Avispes, que normalment quan es fan adaptacions modernes d'Aristòfanes se sol tirar pel tema, per exemple, jo vaig veure fa ja 4 anys, sembla, no, més, 5-6 anys, a Madrid, un escapadeta que vaig fer a finals d'agost, doncs vaig veure una adaptació moderna de l'Assemblea de les Dones, protagonitzada per Lolita.
12: Ostres.
13: Lolita, que sí, ella feia la protagonista, Protàgora, i Praxàgora, sempre que és Praxàgora, sí, Praxàgora, i era una adaptació molt moderna, era així, més o menys la primera part de l'adaptació era així, l'obra d'Aristòfanes, i la segona part era una mica més o menys vodevil, un vodevil que agrada molt als madrilenys, aquí no tant, i era una curiosa adaptació moderna.
12: Un sainete, no?
13: Sí, era més sainetesca, sí, justament. Sí, era molt sainete. Molt... Sí. És un estil que agrada molt allà a Madrid, aquí no tant. Bueno, aquí tenim la cubana, també, però la cubana no arriba a ser el sainete. És una cosa una miqueta diferent.
12: Sí.
13: Doncs els grecs, deia, doncs, ells també tenien grans comediògrafs, Aristòfanes, al segle V, principis del IV abans de Crist, i ja a l'època hel·lenística, Menandre. Passa que de Menandre han sobreviscut molt poques obres i han estat molt fragmentari.
12: Vale.
13: Però els romans són més de riure, que sempre. Mm-hmm. Els romans els agrada la farsa, els agrada el mimo, la pantomima, la mímica. Hi havia una mena d'obra que era així, no és una obra de teatre, però sí que és una obra escènica, les farses atelanes, que és una barreja entre, diguéssim, dansa i mímica, que els romans sentien autèntic deliri per aquest tipus d'obres, perquè ells són molt donats al riure. Els romans, de sempre, els agrada molt el riure, i una cosa que també els agradava també als grecs és explicar acudits.
12: Fixa't. I hi ha constància d'això, d'explicar aquest concepte, no? I per això el d'Eugenio tan apropiat, d'explicar acudit. Clar, és que nosaltres fins i tot, Òscar, tret dels humoristes, o els que ens dediquem a la comèdia, més o menys, la gent normal, anem a posar la gent del carrer, fa servir l'acudit com una forma de connectar entre dues persones, no? Com un destensor, com una unió, com una salutació, fins

0: i tot. Hi havia un concepte similar, tu creus?
1: Doncs els romans, mira, et diré que fins i tot l'acudit, entre cometes, modern, sí, perquè els acudits s'han quedat una miqueta així, ara tenim... L'acudit és una cosa més variada, és com una peça, ara és el monòleg, sí, l'acudit, però a poc a poc ha anat evolucionant cap al monòleg. Doncs l'acudit modern, els de tota la vida, sí, els que explicava, per exemple, Manolo de Vega, sí, o sí, Chiquito, sí, fins i tot, Chiquito, sí, de la Calzada, Paz Padilla, el seu temps, Felipe II, en aquell programa que vam fer a Televisió Espanyola, com es deia... Com es deia
0: que feia, no te ries, que és peor, no?
1: No te ries, que és peor. Doncs l'acudit modern no deixa de ser, fins a cert punt, i salvant molt les distàncies, una diguéssim, modernització, entre cometes, de l'acudit romà o l'acudit grec. Mm-hmm. És a dir, ara quan parlo d'acudit romà, romà ho dic en sentit ampli, és a dir, l'època ja,
0: sí, sí, parlem, sí,
1: l'època de l'imperi romà, que ja és la població de tot l'imperi romà, que és una derivació entre romans, grecs, provincials, més o menys una barreja, doncs l'acudit modern no deixa de ser això, una actualització de l'acudit antic. I és que, de fet, els romans, com avui també... Ja, això ja no s'estila potser no tant, però jo recordo quan era petit, doncs això, els típics llibres d'acudits que trobaves, per exemple, les estacions de tren, els quioscos, sí, els aeroports...
0: Sí.
1: Que, doncs els romans tenien una cosa similar.
0: Val.
1: Tenien un llibre que es deia... Bueno, s'ha conservat un llibre, devien de ser més...
0: Val.
1: Que es deia el Filogelos, o Filogelos, no sé com es pronunciarà ara en grec, que vol dir l'amant del riure.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és una recopilació d'època medieval que s'ha conservat, és a dir, que segurament és una de les molts llibres sobre acudits que s'havien fixat a l'època tard antiga i època alt medieval, i aquest llibre, el Filogelos, l'amant del riure, és una recopilació de fins a 265 acudits.
0: Ostres!
1: I, per exemple, el que hem sentit, l'acudit que ha sentit d'Eugenio, que és un dels meus favorits, doncs, si jo llegeixo, per exemple, un acudit que diu que va un senyor a una perruqueria, s'asseu, i el perruquer, el barber en aquest cas, li diu com vol que li talli el cabell, i el client, sabent que el barber és molt, molt xerraire, li diu en silenci.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: Clar, jo em pregunto si Eugeni coneixia aquest acudit antic.
0: Clar.
1: Quan va fer aquest del pobre i la ratlla com se la pongo.
0: Mm-hmm.
1: Com patates.
0: Sí.
1: Doncs és possible que aquest acudit de l'Eugeni, ell potser que ell, a més, hi tenia milers d'acudits escrits,
0: sí,
1: i recopilats en llibretes, això, el seu fill, l'Eugeni Jofre, ho va explicar en un documental que van fer a TV3, i tenia milers d'acudits, i estava obsessionat amb apuntar-los i treballava molt els acudits.
0: Mm.
1: Doncs no m'estranyaria gens ni mica que el propi Eugenio potser tindria mà una versió moderna, si és que n'hi ha, del Filogelos, però que alguns referents clàssics els tenia.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Per exemple, hi ha un acudit antic... A més, els acudits romans, el que són variacions, com també passa amb els acudits moderns.
0: Sí, sí.
1: Que són, ja, a més, són variacions. Sempre hi ha, doncs, una estructura més o menys fixa i va variant. Això, el típic de... esto es un inglés, un francès,
0: sí,
1: i un espanyol,
0: sí,
1: que entren,
0: sí,
1: en no sé què.
0: Són formats, doncs la, sí.
1: Sí, doncs la versió antiga, la versió greco-romana, era esto es uno de Abdera, uno de Sidón y uno de Cime, que coinciden no sé dónde.
0: Exacte. Però existia un format així?
1: Existia aquest format, és a dir, que no tot està inventat, eh? No tot ho hem inventat nosaltres. Els romans i els grecs, en aquest sentit, també feien acudits, això de... I, a més, Lepe, feia acudits de Lepe,
0: sí,
1: que ja fa temps que ells no es fan, però bueno,
0: sí,
1: suposo que potser Andalusia encara es continuen fent segons,
0: sí,
1: quines festes.
0: Sí.
1: Però, clar, això fa dècades, els acudits de Lepe, este es uno de Lepe, que no sé qué, no sé cuánto.
0: Sí.
1: Els romans tenien acudits sobre, per exemple, este es uno de Abdera.
0: Que fort.
1: O este es uno de Sidón.
0: Que bo.
1: O este es uno de Cime, que és una ciutat allà d'Itàlia. Clar, tot això ho ha recollit el Filogelos. És a dir, aquesta estructura, aquest format d'acudits...
0: Sí, perquè l'humor, diguem-ne, té com diferents estructures, formats, per exemple, doncs hi ha la negació, la comparació, l'exageració, no? I no deixen de ser, de veure d'aquestes fonts, és a dir, l'exageració és dir una xifra molt més gran o una situació molt més gran de la que és, però perquè ja coneixes, tens un context, tens una informació prèvia d'allò que et permet que jo ja et faci gràcies. Si tu ja saps prèviament

0: doncs, que hi ha una llegenda urbana, que era falsa, evidentment, però que ja havia circulat de que l'EPE doncs, eren molt burros, o, saps? Doncs et servia per dir que fer una exageració sobre el que passava allà, una invenció, no? Per tant, aquí devia haver una llegenda urbana de que la gent d'allà doncs, era d'una determinada forma i et permetia exagerar davant d'aquell punt, no?
1: Doncs sí, els antics, els romans, doncs també hi havia acudits sobre gent de segons quines ciutats que consideraven clar. Que eren burros.
0: Clar, clar, clar.
1: És això. Com es va originar això? Doncs segurament, parlem d'un món antic en què sobretot eren poleis, eren ciutats-estat, en el cas grec, per exemple. Llavors, clar, la competència entre ciutats
0: clar, clar.
1: Doncs, també arribava fins i tot al tema dels acudits.
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: sí, sí.
1: Clar, Abdera, per exemple, d'Abdera era un dels filòsofs, que és Demòcrit d'Abdera, doncs és possible que pel fet de que fos la ciutat de Demòcrit, doncs clar. Els mateixos grecs fessin conya d'aquesta ciutat dient, bueno, mira, ens heu enviat aquest filòsof, sí. Deveu de ser molt burros.
0: Clar, la parte por el todo. És a dir, si el representant era burro, vol dir que tots com devien ser, no? Si aquest és el més llest, no? Devien pensar o devien...
1: Exacte.
0: Una cosa així.
1: I llavors això, acudit sobre Abdera, o sobre Sidon, Sidon és una ciutat de Fenícia, que era la ciutat rival de Tir, per exemple, doncs, clar, segurament els tiris devien de fer acudits dels sidonis i a partir d'aquí, els sidonis devien de fer acudits dels tiris, i a partir d'aquí, doncs mira, en el món grec, ja a l'època ja de l'època hel·lenística, en què tota la mar Mediterrània era una xarxa envoltada per ranes, com deia Plató, per exemple, un dels seus diàlegs, és a dir, que ens donen una idea de com estava decivilitzada la ribera de la Mediterrània, clar. Doncs segurament els acudits sobre els de Sidó doncs arribarien a l'altra banda de la Mediterrània. Mm-hmm. Saben aquell que és uno de Sidó que entra en un bar?
0: Exactament, exactament. I aquesta situació de dir, doncs va un, el que diem, no? Un italià, un francès... dos eren de relleno, com si diguéssim, però venia a exagerar doncs, les característiques, anem a dir, de personalitat o, no? Que pugui tenir sí. Cada un d'aquests indrets. No? Doncs, per exemple, nosaltres faríem servir els alemans com a cap quadrats, com a estructurats, segur que fora fan servir els espanyols com que estan sempre fent siesta, no? No deixen de ser... convencions, clichés, exagerats i interessats molts cops, eh?
1: Doncs en el món antic funcionava molt similar, clar, perquè la ciutat que estava a 20 quilòmetres era la teva rival,
0: clar,
1: doncs clar, feies conya d'ella, i sí, aquesta sí. Ciutat feia conya de la teva pròpia ciutat. Llavors,
0: sí, sí.
1: Els abderites, sí, no sí. Sabem realment quin tipus, diguéssim, d'afecte devien de tenir, però el que és evident és que al llarg del temps, al llarg dels cicles, els abderites es van convertir això en protagonistes d'acudits.
0: Que bo.
1: I els de Sidó, a Fenícia, i els de Cime, a la Magna Grècia. És a dir, que són ciutats... Perquè, per exemple, no tenim acudits de romans. De sí, això és un romano o un
0: sí,
1: ateniense.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: No tenim. Tenim més aviat això, perquè també és veritat que les grans ciutats en aquest sentit no són tan protagonistes, són més aviat les altres ciutats.
0: Clar, també és veritat que possiblement, si m'equivoco, però clar, d'ara t'arriba tot, no? Perquè tot es publica, tot es penja, tot es circula, però clar, aquella època no tot va arribar i possiblement es va guardar més el que estava a les grans ciutats que no en segons quins indrets, que potser no hi havia comunicació oral, però no tan escrita, no? Potser.
1: Sí, i també hem de tenir en compte que segurament molts acudits, molts llibres d'acudits, la majoria s'han perdut. Sí,
0: clar, clar.
1: Ha viscut el Filogelos, però és un de molts que devia d'haver-hi. I a més, aquest, són acudits que, a més, els acudits, amb el llarg del temps, es van reescrivint.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí. Sí.
1: Segurament el sentit de la gràcia que tenia al seu moment es va anar canviant.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: També, amb els acudits romans, amb el cas d'aquests llibres d'acudits, passa una cosa que també passa avui en dia. Sí, l'acudit no deixa ser una peça una mica tancada. Amb un inici i un final, que és el final que és que...
0: Sí, és un relat curt que la seva finalitat és que somriguis, sí, sí.
1: Però la gràcia de l'acudit no és l'acudit en si mateix,
0: clar,
1: és
0: clar.
1: Com s'explica.
0: Ah, exactament.
1: I l'explica la gràcia que li posa. Doncs segurament en el món antic passava una cosa similar, perquè els acudits que tenim guardats en aquests filogelos són molt breus. És a dir, que segurament aquests acudits s'ampliarien el que explicava l'acudit, posaria això, onomatopeies, faria mímica, faria imitacions, faria paròdies...
0: Sí, com... sí.
1: Sí, sí, Chiquito de la Calzada no deixa de ser una evolució d'aquella feina als romans.
0: Exactament, exactament.
1: Potser no deien Fistro de la Pradera o Pecador de la Pradera, no ho deien, però deien altres coses. Exactament. Llavors, clar, en aquest sentit, l'acudit no és una història que tu vas ampliant, vas fent teva, més o menys, és a dir, l'estructura sempre és la mateixa i fins i tot el sentit o el significat de l'acudit és el mateix, però el qui l'explica, més o menys, el va tunejant. El va anar fent seu i va explicant coses i és la manera d'explicar-ho. Clar, són coses que potser avui en dia ja, que estem en una època ja d'internet, encara així, a època d'internet, els acudits continuen existint. Són els memes, són els gifs.
0: Efectivament, efectivament. Totalment així, totalment així.
1: Bueno, vostè ho sap amb els memes que fa del Capitán América.
0: Exactament. Sí. És a dir, ara es fa servir un format i dins d'aquest format el fas servir per encabir la informació que vols donar, no? I estava pensant, per exemple, doncs les mateixes Xiques d'Oro, no? Que ara està l'Òscar l'està revisionant, doncs el concepte de Say No Laugh no deixa de ser això que estàvem dient, no? Imaginar que Say No Laugh són molt curts, són tots com la persona que coneixem de Say No Laugh, no? Que és la Rose en aquest cas. Per tant, ens serveix el que dèiem, no? D'exemple, que si una persona doncs és d'allà, doncs tots com deuen ser, no? I llavors imagines que qualsevol situació feta allà doncs és una exageració, no? Per tant, sí. Són estructures que es van repetint, és molt interessant.
1: I a més, clar, també és una cosa, avui en dia, diguéssim, ja no és políticament correcte fer acudits, per exemple, de gent grassa, de gent calva,
0: sí.
1: De gent amb deformitats, però fins fa no gaire, eh? Segurament, sota voce es continuen fent aquest tipus de gràcies i acudits.
0: Bueno, penso, igual que devien ser molt ofensius els acudits i molt superioristes d'homes versus dones, de ciutadans versus esclaus, m'imagino, perquè no hi havia aquesta política actual, no? O hi havia masclisme, o hi havia classisme, i quan hi ha aquestes diferències d'estatus, l'humor també és ofensiu, no?
1: Sí, però podríem dir que els romans en aquest sentit no tenien la pell tan fina com nosaltres.
0: Clar.
1: Sí, els ofendiditos no existien.
0: Clar, no hi havia Twitter, eh? Perquè també et dic que igual...
1: No hi havia Twitter.
0: Publiques aquest llibre també. I vés a saber.
1: Clar, els acudits, tu saps perfectament com els has de fer i sobretot a qui els has de fer.
0: Sí, exactament.
1: Tot això que estem parlant, tot això jo ho he trobat, per exemple, en un llibre recent. Jo moltes d'aquestes coses ja les coneixia d'altres lectures, però, per exemple, recentment s'acaba de publicar un llibre de la Mary Beard, que és una d'aquestes grans romanistes, sí. que ens ha donat grandíssims llibres divulgatius i també acadèmics, i aquest llibre és especialment... És un llibre que el pot llegir tothom, però sobretot se'l tapa en l'aparell crític de notes, és un llibre eminentment acadèmic. És un llibre que va traduir Alianza Editorial, el llibre és de 2014 i va sortir res, fa un mes i mig. La risa en la antigua Roma. Sobre contar chistes, hacer cosquillas y reírse a carcajadas.
0: Que bo.
1: És un llibre curiós. Jo el vaig llegir en anglès quan es va publicar el 2014. És un llibre que té una primera part una mica més teòrica, que per exemple parla molt, per exemple, de com era riure dels romans.
0: Uh-huh.
1: Quan diu els romans, també en el fons és com era riure també dels grecs, riure dels antics. O sigui, hi ha una teoria de la riure. Els romans reflexionaven sobre la riure.
0: Uh-huh.
1: Ells mateix feien això? Van escriure sobre la riure? Doncs sembla que, per exemple, Ciceró va escriure un dels seus tractats filosòfics, en aquest cas oratoris, de retòrica, el De Oratore. Doncs hi ha una part en què es parla sobretot d'això, del riure. Més que de l'humor, del riure. Perquè els romans, òbviament, el sentit de l'humor el tenien. Però el riure és un element, diguéssim, dins d'això del humor. O sigui, fer teoria del riure és una cosa que també els romans, els antics, també els grecs, van reflexionar-hi. És a dir, que no és una cosa que avui dia diria que és una cosa més d'antropologia, fins i tot de filosofia, de sociologia. Doncs els antics també reflexionaven sobre aquestes coses.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, Aristòtil, hi ha una tradició que diu, que no està gaire clara, que el seu segon llibre sobre la poètica, un llibre perdut, parlava estrictament sobre això, sobre la comèdia i el riure.
0: Fixa't.
1: De fet, si recordeu això, els que hagin llegit la novel·la d'Humberto Eco, El nome de la rosa, i hagin vist la pel·lícula, la trama de fons, si la causa dels assassinats que succeeixen en aquella abadia del nord d'Itàlia, és que en un monestir sembla que hi ha una còpia única d'aquest manuscrit d'Aristòtil.
0: Mm-hmm.
1: I que el monjo, diguéssim, dolent, el Jorge de Burgos, doncs assassina estic fent espòiler, però em sembla que...
0: Sí, jo crec que aquestes alçades, sí, sí, sí.
1: Així que, en aquest sentit, si algú no ha vist El nombre de la rosa, ja fa tard, que ja fa gairebé 40 anys de la pel·lícula. Doncs el Jorge de Burgos, aquest monja sec, assassina a diversos monjos de l'abadia perquè no vol que es difongui aquest tractat d'Aristòtil perquè considera que el riure, la comèdia, és l'arma del dimoni per pervertir la gent. El riure és dolent. Aquesta idea d'una idea molt, molt, molt exagerada de la idea cristiana de que el riure ha de ser contingut, no ha de ser massa exagerat, el riure ens porta cap a la perversió, cap als vicis, l'exageració, i això ens fa oblidar, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, hi ha una tradició que diu que aquest llibre d'Aristòtil existia. No, com que no ha arribat, no sabem si realment va existir o no va existir. Però és a dir, que Aristòtil, aquest segon llibre de la poètica, doncs va filosofar, per dir-ho d'alguna manera, sobre el riure. Ciceró també va fer-ho. Altres autors del món antic van fer-ho. I els comediògrafs, sobretot romans, en aquest cas, Plauta i Terenci, tenien molt clar el que significava el riure i com fer riure en les seves comèdies. Que no només és fer situacions més o menys divertides, que també la comèdia romana és molt estereotipada, és molt això de l'esclau que té gràcia i que es burla del seu amo, els paràsits o gorrones que sempre acudeixen als sopars i dinars del protagonista, que és una mica curt de gambals, per entendre's, no s'acaba d'adonar que s'estava aprofitat d'ell, la història romàntica entre la filla d'un ciutadà i el fill d'un llibert, o a la inversa, que s'enamoren i que recorda molt una miqueta Romeo i Julieta i que han de viure el seu amorío més o menys en secret, però que al final s'escapen i tenen moltes aventures, i això tot només ho sap l'esclau que és qui ens explica la història i és el qui posa el sentit de l'humor. O sigui, totes aquestes històries, tots aquests tòpics són molt habituals a la comèdia romana. Que la comèdia romana, de fet, no deixa de ser una evolució de la comèdia grega, en aquest sentit. Plauta el que fa és agafar obres de comediògrafs de la comèdia antiga grega o de la comèdia hel·lenística i més o menys l'adapta al gust romà entre cometes. O Terenci, que era un llibert d'origen africà, doncs ell el que fa és agafar molta comèdia hel·lenística i el que fa simplement moltes vegades canvia els noms dels personatges, però els personatges són d'altres comèdies. És a dir, en aquest sentit, no hi ha res inventat. I el que fan aquests dos comediògrafs és parlar molt del riure. Sí, ells parlen del riure perquè ells reflexionen a través de les seves comèdies sobre qui es pot burlar d'aquí. Fins a quin punt l'espectador és conscient que hi ha una burla. Òbviament, és conscient que hi ha una burla. I fins a quin punt li fa més o menys gràcia.
0: Això és, això és un debat, llavors, etern, eh? És superactual, sí. Això, també.
1: Sí, però clar, és clar, una comèdia ha de fer gràcia, però l'espectador de vegades és conscient de que se li està presentant una situació còmica o necessita les riallades enjaunades.
0: Ah, exacte, anava a dir, aquest és l'indicador. És a dir, el propi fet de que amb tan pocs anys de diferència entre el que estem parlant, no, durant la segona meitat del segle XX, totes les comèdies necessitaven l'indicador de quan tocava riure, no? Ja fos enjaunat o fos falsejat, un fals, anem a dir, real, però fins a cert punt real, no? De quan es feien les sitcoms en públic, sí. Com si fos teatre, no? Per tant, es feia servir el real del públic per saber quines coses havien fet gràcia i, en tot cas, exagerar-les una mica amb riures, diguem-ne, d'estudi, no? Però que l'indicador, no? Era o necessari, o forçat, o útil, no? Perquè no sempre és per una funció de dir de marcada quan pots riure, sinó també perquè la risa és contagiosa i, per tant, t'ajuda, igual que no és la mateixa experiència si veus una pel·lícula d'humor tu sol que si la veus en un cinema ple de gent, no? Tots aquests factors influeixen. I, clar, si entenem a la cultura de l'espectacle a Roma o a Grècia, on no hi havia televisió, on no hi havia, diguem-ne, entreteniment a les llars, sinó que era només en espectacle, això també ho condicionava segur.
1: Clar, i llavors, de fet, quan abans parlava d'aquesta acutació del riure en alguna obra de teatre, en el cas d'Eunuco de Tanensi, clar, quan trobem escrit ha-ha-ha-ha, clar, és que vol dir això també que l'actor que estava rient està rient perquè el públic es rigui.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: És una manera, és una manera, és com un antecedent de la riallada enllaunada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Fins a cert punt,
0: sí,
1: òbviament.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, és aquest sentit de que jo estic fent una gràcia,

0: I clar, potser no, no sé si sou conscients del que acabo de fer, però jo, per si de cas, faig la rialla.
1: Sí.
0: I així de cas, ja també vosaltres us animeu. Òbviament, també hem de tenir en compte que el públic romà estava molt, molt, molt, diguéssim, tenia el cul pelat de veure comèdies.
1: Ja.
0: O sigui que sabia perfectament el que estava veient. I a més, les fórmules les coneixien perfectament.
1: Però hi ha un cert ensinistrament, no? És a dir, també el públic actual està acostumat a riure davant d'unes situacions. Situacions que, per exemple, depenen molt d'on ho veus. És a dir, algú va pel carrer i es cau, i potser algú més insolent es riurà, però algú intentarà aguantar-se a riure, mentre que si estàs a casa i veus la mateixa situació en un vídeo, et parteixes de riure, no? Per tant...
0: Sí, sí, sí.
1: És això, no, també?
0: Recordem aquell capítol del Simpson que fa aquell festival de cinema allà a Springfield, i el premi gran se l'acaba emportant un petit vídeo de Jocsy Scott recibiendo un balonazo a la entrepierna. Tothom sí. Es comença a riure.
1: Sí.
0: Que a més, és el vídeo que més li agrada al Homer Simpson.
1: Sí.
0: Doncs, al final, aquest vídeo no guanya el festival de Springfield, acaba guanyant un altre vídeo, una altra pel·lícula, i finalment se'n va fa una pel·lícula als Oscars i acaba guanyant Jocsy Scott recibiendo un balonazo a la entrepierna. És a dir, que aquestes gràcies, aquestes coses que a priori dius tu, home, riure de la desgràcia aliena, doncs potser no és massa políticament correcte, però són coses que avui en dia, bueno, acudeu los vídeos de primera, les sí. Caigudes, sí, encara sí. Continuem rient amb les caigudes, encara que tu pensis després, hòstia, quina costalada s'ha donat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Potser s'ha fet mal. Però clar, tu rius, perquè és l'instint natural que et veu, que et ve de vegades, és així, que no pots evitar riure. I els romans també tampoc podien evitar riure. Això ho parla també la Mary Beard en el seu llibre. Ella parla, per exemple, ja comença el llibre amb una seqüència d'un historiador del segle III després de Crist, l'època de Còmode, l'emperador Còmode, a finals del segle II, ella escriu unes quantes dècades després, Diòcasi. Uh-huh. Diòcasi era senador. A més d'historiador, era senador. Sí, diguéssim que era senador de dia i historiador de nit, per entendre'ns. Doncs Diòcasi, que a més estava molt a prop del cercle de l'emperador Còmode, després dels emperadors severs, doncs estava un dia allà al circ i Còmode, que era un personatge del qual, des de Gladiator fins a fa temps la caiguda de l'imperi romà, les pel·lícules més o menys ens han donat una imatge molt estereotipada de Còmode, l'emperador gladiador, l'emperador cruel, etc., que baixava a l'arena i lluitava amb els gladiadors. Doncs hi ha un moment determinat en què estan allà a l'amfiteatre i Còmode tenia l'afició, en els seus darrers anys de vida, anava sempre amb un arc i unes fletxes allà a l'amfiteatre i començava a disparar fletxes.
1: Uh-huh.
0: Allà, el respectable.
1: Sí, sí.
0: I clar, la gent estava allà una mica reactivada. Uh-huh. Doncs en un moment determinat s'apropa a Còmode amb un estrus que li acaba de tallar el cap. Llavors porta el cap de l'estrus amb una mà, s'apropa al grup dels senadors i els hi ensenya el cap de l'estrus dient «O ja ha sido l'avestruz, però mañana seréis vosotros».
1: Clar.
0: Llavors explica a Diòcasi que ell li va començar a entreriure i per dissimular, uh-huh. com que portava una corona de llorer, doncs va agafar una fulla de corona de llorer i va començar a mastegar. Per uh-huh. dissimular una mica que li estava donant la riure, perquè pensa, com l'emperador se n'adoni que m'estic fotent davant d'ell, potser es pensa que m'estic fotent d'ell.
1: Fixa't, que bo.
0: Perquè no es fotia de l'escena, del cap de l'estrus a la mà de l'emperador, no, s'estava fotent, l'havia vingut, diguéssim, la risa tonta.
1: Sí, i no hi ha, no hi ha motor més potent que això segur que a classe ens havia passat a tots, de que algú en feia alguna i el que costava evitar riure perquè era una situació en la que no podia riure, no? O pot passar en un funeral, o no? O en mil i unes situacions en les que apareix un factor buscat o casual, no? Que produeix el riure i aquest contagi d'intentar aguantar-se, no?
0: Sí, com fa? Sí, contenir el riure és molt complicat.
1: Molt complicat.
0: Perquè el riure ve del puja per l'estómac, els pulmons i sí, tot el toc es mou quan rius.
1: Sí, sí,
0: és a dir, no pots evitar. És a dir, que llavors hi ha moltes maneres hi ha maneres, cadascú té més o menys la seva manera de contenir el riure. Una de les coses bones que tenia la mascareta i que encara continua tenint, uh-huh. és que jo, per exemple, moltes vegades estic a l'autobús i de vegades estic llegint qualsevol cosa i em ve el riure, puc dissimular.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb la mascareta, pots dissimular potser el soroll, però clar, el moviment allà involuntari del teu cos, això no ho pots evitar.
1: Cert,
0: perquè quan et ve a riure i ve això, la grisa tonta,
1: sí.
0: és que no ho pots evitar. Comences
1: sí, sí, sí.
0: a moure't i a plorar de riure

0: A tothom se n'adona que t'estàs rient. Llavors la pregunta és, la gent se n'adona que s'està rient i es pregunten de què s'està rient aquest?
1: Clar, clar, totalment, totalment. Sí, sí,
0: a més,
1: sí, sí.
0: Riure és això, riure és que no pots controlar. Doncs això, aquesta seqüència que explica Dio Cassi li serveix a la Mary Mier per reflexionar sobre, a veure, el riure. Es pot evitar el riure quan tenim riure? Si, com ho evitaven els romans? Com feien els romans per evitar el riure en una situació que no s'havia de riure?
1: Mm-hmm.
0: Doncs aquí tenim un cas de Dio Cassi que va agafar una fulla de la corona de llorer, la va començar a mastegar i si de cas, mira, així, sembla que mastegant, puc dissimular que m'estic fotent.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí, sí.
0: Això també ens porta a pensar, clar, els emperadors potser sí que tenien la pell fina, clar, segons quines coses.
1: Clar, clar, clar. Mm-hmm. O alguns més que uns altres, no? I per posar-se en salut, eh?
0: Per exemple, Calígula, avui en dia, ja vam parlar de Calígula ja fa un parell d'anys, dels fake news de Calígula, però Calígula devia de ser un senyor que era aquest de risques pesades, de bromes pesades.
1: D'aquells que, si feia una broma, tothom havia de riure, saps què vull dir?
0: Sí, i a més que sempre estava fotent, per exemple, dels senadors.
1: Mm-hmm.
0: Fotent fins al punt de més d'un podia acabar mort, en aquest sentit.
1: Mm-hmm.
0: Però clar, diguéssim que tenia un sentit de l'humor pesat, en aquest sentit. Molt peculiar. Però clar, era l'emperador, no li podies dir res, perquè clar, si l'emperador feia una broma, tu te n'havies de riure.
1: Clar, clar.
0: Havies de riure per dir, sí, és el riure de compromís, però clar, l'emperador, depèn de com riguis, potser no pensa, ai, mira, no és el riure d'adulació cap a mi,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i que ja...
0: Potser s'està fotent de mi.
1: Hi ha una intensitat, fins a una intensitat permesa, no? Tan dolent seria que no riguessis davant d'una cosa que ell ha dit i tu has de riure, com que te'n riguis massa, no? És a dir, hi ha uns valors, no? Hi ha uns marges, és molt interessant, això, sí.
0: Sí, això la Mary Beard t'explica molts casos d'emperadors que o bé eren que provocaven a riure, o eren víctimes de riure, per exemple, Claudi.
1: Uh-huh.
0: Claudi explica un emperador Claudi, l'emperador de Tartamut, que ja per si un emperador Tartamut, coix, amb moltes malalties, ja era víctima de per si de moltes bromes i riallades.
1: Sí, sí, sí.
0: De fet, Claudi va arribar a ser emperador per puríssima casualitat, perquè tothom el consideraven que era un retardat mental, que no era idiota, que aquest senyor no podia estar en públic, etc. La seva família el tenia apartat i mira, va acabar sent emperador per casualitat, perquè quan va assassinar Calígula, ell estava molt a prop darrere d'una cortina i el van trobar allà els pretorians i el van proclamar emperador ja mateix. Doncs Claudi, diguéssim, Claudi també, ho explica la Mary Beard, Claudi tenia el problema de que ell feia bromes però que la gent no hi reia.
1: Yeah.
0: Consideraven... Sí, és això de que quan algú explica un acudit i ningú riu.
1: Mm-hmm.
0: Això del cri.
1: Sí, senyor. Exactament. Exactament.
0: Clar, doncs, Claudi era un personatge en aquest sentit que, ei, és allò que tenia molt sentit de l'humor, però diguéssim que tenia un sentit de l'humor molt peculiar que la gent no entenia. I que la gent també se'n burlava, per exemple, amb molts... Això, parlem ja d'un senyor ja quan era emperador, eh?
1: Sí.
0: Amb els gust banquets es quedava adormit, llavors... algun dels lliberts o dels esclaus li posava unes sandàlies a les mans per quan es despertés es donés de cop amb les sandàlies al cap. Imagina't, clar, quan aquest senyor es despertava i començava ja a portar la mà cap a la cara per despertar-se i coi, que m'estic donant cops a la cara. I parlem de l'emperador, és a dir que...
1: És boníssim.
0: Hem de pensar fins a quin punt aquest senyor tenia també una paciència i una tolerància respecte als que es burlaven d'ell. Això és el que diuen algunes fonts que segurament ho diuen per denigrar-lo. No sabem fins a quin punt és cert que tothom li prenia el pèl.
1: Clar.
0: Però bueno, també això ens parla molt de les fonts antigues, ens parla molt també quan es fan algunes característiques peculiars d'alguns emperadors. No deixa de ser una burla o no deixa de ser també una exageració de potser una situació anterior.
1: Sí.
0: Si és possible que alguna vegada Claudi es quedés adormit, potser la seva dona o algun amic íntim li posés la sabatilla a les mans i a partir d'aquí aquesta història... s'ha canviat una altra cosa.
1: Quan una mica de per un perro que maté, mata perros me llamaren, no?
0: Ah, exacte. Sí, llavors, aquí tenim casos d'emperadors amb un sentit de l'humor molt pesat com Calígula, que clar, que era un senyor perillós. Neró també era un senyor que tenia, sembla que tenia un sentit de l'humor una mica pesat. A més, clar, Neró tenim aquesta idea de l'emperador que volia ser músic, que cantava malament, tocava malament la lira i tothom l'havia d'aguantar, que va fer una gira per Grècia pels grans Jocs Olímpics, que òbviament va guanyar, i altres jocs, els Jocs Pitis, els Jocs Nemeus, etc. O sigui, va fer la gira de jocs, perquè a l'època antiga els Jocs Olímpics eren, diguéssim, És com avui en dia que tenim cada dos anys alguna cosa. Tenim el Mundial de Futbol, els Jocs Olímpics, el Mundial de Bàsquet, l'Eurocopa, doncs això, més o menys, en els Jocs del món antic, en l'àmbit grec, doncs això, cada any hi havia alguna cosa. Doncs, en els darrers anys de vida, Nero va fer que tots els jocs

0: No? O sigui, és a dir, tot el precedent genera el comentari, no?
1: Ja sabem perfectament avui en dia, per exemple, si Polònia avui en dia gairebé la realitat, l'actualitat li escriu als guions.
0: Ah, exactament, exactament.
1: Doncs al món antic, a una cosa similar l'havia de passar.
0: Segur, segur.
1: És a dir, que l'actualitat, doncs segurament una guerra concreta, un problema...
0: Sí.
1: Per exemple, Claudi, per exemple, en una crisi de carestia de que faltava aliments a Roma, doncs la gent li va començar a tirar costrons de pa dur a la seva cara.
0: Imagina't.
1: És a dir, imagina't, doncs, clar, perquè la gent, sí, la gent del món antic, sí, tenia respecte pels emperadors, però amb el menjar no
0: clar, clar, podia fer caure una situació, no? Un imperi, podríem dir, no? El menjar, la gana, no? Pot fer caure un imperi.
1: Sí, això també hi ha un llibre del Jerry Toner, de 60 milions de romanos, que parla de la cultura del poble.
0: Mm-hmm.
1: La cultura del poble, la cultura de la resistència i de la rebel·lió, doncs de vegades es podia catalitzar a partir d'una carestia o una crisi de subsistència,
0: sí,
1: que l'emperador, doncs perquè fos conscient del que estava passant, li tiraven això, costrons de pa dur.
0: Imagina't.
1: Perquè diuen, mira, a veure, haz algo.
0: Sí, totalment.
1: Doncs coses així, clar, i això també portava a moltes històries humorístiques, sobretot burles, acudits, històries, fins i tot gairebé parlarien de monòlegs, etcètera, etcètera. També hi parla de molts temes en el seu llibre. En aquest llibre de la risa a l'antigua Roma parla molt d'això, de què és el que fa riure, fins a quin punt som conscients de que riem d'una cosa. Si els romans eren conscients del que se reien, allò tenia gràcia o no tenia gràcia?
0: Clar, clar, clar.
1: Realment,
0: clar.
1: O, per exemple, el que feia gràcia al món antic avui en dia tindria la mateixa gràcia?
0: És interessant.
1: Sí, hi ha acudits que, per exemple, si s'expliquessin avui en dia tal com surten al Filogelos, continuaríem rient com feien els romans?
0: Clar, depèn de si coneixes el context, la història sobre la que es basa, no? L'acudit o el simple fet, no? És a dir, nosaltres podem riure amb l'acudit de l'Eugenio o d'aquell que deies de la mateixa situació perquè sabem que és anar a un barber, no? Si tu expliques un acudit d'un barber i no saps què és un barber, no saps què estàs comparant o no saps què estàs referenciant, no? És a dir, necessites tenir informació d'allò que se'n fa paròdia, no?
1: Sí, i els romans, per exemple, d'acudits de barbers es feien molts.
0: Uh-huh.
1: Sí, el barber era el protagonista de molts acudits. Esto es uno de Abdera que va un barber.

0: Però sempre hi ha, hi ha una figura que és l'escolàsticos, que a la Mary Beard el tradueix com el lumbrera.
1: Val.
0: Sí, el listillo.
1: Clar,
0: el
1: clar.
0: Listillo de turno. ¿Saben? ¿Saben? Un lumbrera que va a una peluquería y no sé qué.
1: Sí, sí,
0: o un
1: lumbrera
0: sí. que va a la taberna y pide no sé cuánto. O el lumbrera que va a la tienda de ultramarinos, etc. Sí, al lumbrera, el escolásticos. Una paraula que, obviamente, escolásticos té que veure amb això, amb una mena de filosofillo, per entendre.
1: Sí, de sabiendo. Sí,
0: la veritat és que, sí, el sabiendo. La veritat és que la traducció del lumbrera està molt ben trobada. La traducció, perquè dius, esto es un lumbrera que entra zapatería.
1: Sí.
0: Ja només pensant en un lumbrera en una zapatería, ja, segurament els romans ja començarien a riure.
1: Clar, clar, clar. És,
0: doncs això, acudits de segons quins gremis concrets, doncs es feien. Acudits sobre gent de ciutadans d'altres ciutats, es feien. Llavors, són coses que sembla mentida, però avui en dia continuen.
1: Sí,
0: fent-se.
1: Sí.
0: Avui en dia, òbviament, ja el concepte d'acudit ha mutat a través de les xarxes socials,
1: sí.
0: memes,
1: sí.
0: i altres maneres de fer les coses, i els tasques, i
1: sí.
0: no sé què.
1: Sí.
0: Però en el món antic, clar, és un món en què, no havia, òbviament, no havia xarxes socials, perquè la xarxa social era en viu i en directe,
1: clar, clar. Sí,
0: la
1: sí,
0: gent,
1: sí.
0: la gent que, les pintades, els grafitis, les pintades als carrers, això Pompeia, per exemple, podem trobar molts casos. És a dir, que és una cultura popular que estava molt viva en aquest sentit, i el sentit de l'humor estava constantment, per dir-ho en castellà, al cabo de la calle. És a dir, que ells no tenien televisió, ells no tenien sèries de televisió, però potser no es calia, no s'hi feia falta,
1: clar,
0: no s'hi calia.
1: Clar. Sí.
0: Són coses que
1: bueno,
0: dia...
1: és que com tantes coses que si no coneixes o no saps que existeix, no ho necessites. De fet, el consumisme neix de crear necessitats que no tens prèviament.
0: Exacte.
1: Sí, tu crees una necessitat i dius, ara això ho necessito, no? Perquè ho acabo de descobrir, sí. ho necessito, no?
0: I vull més això.
1: Clar, clar.
0: Doncs al món antic passava una cosa similar. A més, avui en dia, per exemple, els acudits d'això que hi ha, els acudits més escatològics, els encantaven els romans.
1: Hi havia el cacum pedum pelopis.
0: També hi havia això. Sí, fer acudits això de borratxos, de gent que es pixava, del cacaculo pedopis, acudits sobre sexe... Aquestes coses els encantaven i els encantaven a molts nivells. És a dir, podia encantar a la gent del poble més baix i també als emperadors, als senadors, als cavallers, etc., als alts funcionaris... que potser dissimularia una mica enrere, però en el fons també els hi agradava. És a dir, sí. perquè l'humor és universal.
1: És universal no i és tan senzill com el que deia de que hi hagi un precedent. No? És a dir, posem per exemple el cas del Fernando Simón. No? Com que quan un dia va dir esto van a ser uno o dos casos aislados, pues què va passar que a partir de... I després es va passar el que va passar, què fa que només que torni a dir que seran un o dos casos aislados de qualsevol cosa, ja la gent comenci, doncs en aquest cas ficaven un meme, no? Doncs era el Fernando Simón dient la viruela del mono van a ser un o dos casos i la següent imatge ja era una escena del planeta de los simios, en plan, bueno, no? Com volguem dir, si, pues és això, és un precedent, és una situació que es repeteix, s'exagera i es burla, no?
0: Sí, perquè l'humor és universal en aquest sentit,
1: sí.
0: i l'humor, diguéssim, és posar, diguéssim, censura a l'humor és com posar portes al desert, és a dir, en sentit. Perquè d'una manera o altra la censura dispara cap qui fa humor, però l'humor per si mateix no desapareix. És a dir, desapareixerà qui ha fet un acudit,
1: sí.
0: o ha fet una paròdia, o ha fet un gag determinat, però el gag en si mateix no desapareixerà. I això en el món antic doncs, també existia. Sí, òbviament, hi havia censura, però la censura no era, diguéssim, tan burda com de vegades sembla avui en dia. Que és aquest rapero, el jutjo, per exemple,
1: clar.
0: que ha fet una cançó que enalteix no sé què, o es burla de la Casa Reial o del rei, no sé què. Home, la gent continuarà burlant-se de la Casa Reial, del rei o del que sigui. El fet que jutgis a un rapero, a un explicador d'acudits, o un presentador d'un programa, el que sigui, Això no evitarà que continuï havent humor i sàtira.
1: Sí, totalment.
0: Ironia, la ironia no es pot jutjar en aquest sentit.
1: Totalment.
0: Ironia, la gràcia, el sentit de l'humor, no sé, això és universal i com podem veure és atemporal.
1: Sí, totalment.
0: Formats, òbviament els emperadors, un emperador concret que se sentia ofès amb una conya que li havien fet, doncs potser agafaria, venga, va, este pelotón de pretorianos, ven, acércate a esta grada i comença a dar-les de hòstia.
1: Està clar.
0: De què serveix això? No serveix de res, perquè al final, sí, a més l'emperador tindrà la mala fama i diguéssim que els escriptors que escrivien contra ell, doncs encara carregaran més les tintes.
1: Totalment.
0: En aquest sentit. És a dir, que al món antic la pell no era tan

0: fina en aquest sentit. Serà, diguéssim, que hi havia una certa tolerància, perquè també, en el fons, els emperadors, diguéssim, l'elit que governava, entenia que el poble doncs, també havia de tenir, diguéssim, els seus mecanismes de desahogament.
1: Bueno, panes et circenses, no? És una mica...
0: Exacte. És això. Això, Jerry Turner, el seu llibre de 60 milions de romanos, ho explica amb moltíssims altres més detalls, i en aquest llibre de Mary Beard, que a més, Mary Beard és mentora d'en Jerry Turner, en aquest sentit, a la grisa en l'antigua Roma sobre contar xistes, a fer cosquilles i risa carcajades, publicat per l'Aliança Editorial fa res, fa més i mig, doncs explica moltes coses. És un llibre molt curiós, és un llibre que, a més, ja ho diu ella, jo la primera part faig una miqueta així de teoria. Si voleu, passeu directament a la segona part, que són els exemples més concrets, i si de cas després, torneu a la primera.
1: Molt interessant.
0: O llegiu des de la primera fins al final. O sigui, aquest sentit és un llibre que és com crea tu pròpia aventura, fins a cert punt.
1: Totalment,
0: sí, sí. Pots llegir-ho de diverses maneres, perquè al fons el que ella vol... Jo us vull parlar de com era riure, com era riure l'antigua Roma, que al fons és parlar del sentit de l'humor, que al fons és parlar de com es feia comèdia, de quins eren els temes o quines eren les circumstàncies que provocaven el riure de la gent, fins a quin punt aquest riure era contagiós, era espontani, era cruel, era més blanc, era molt groller, etc. perquè d'humors hi ha molts en aquest sentit.
1: Doncs molt interessant tota aquesta proposta i a partir d'aquest llibre, doncs tot el que ens ha explicat l'Òscar González, que com sempre és un plaer poder-lo escoltar, i a més quan toquem el tema de Roma, de veritat que és espectacular tot el que saps, Òscar. Doncs una abraçada ben forta i t'esperem d'aquí una setmana amb bon humor.
0: Sempre amb bon humor.
1: Fins la propera.
0: Fins la propera.

Ella mateixa va ser una estudiant exemplar que més endavant desenvoluparia un mètode educatiu que encara avui fem servir en part de les nostres escoles. Parlem de Maria Montessori, la primera metgessa a Itàlia.

En un món en què no era gaire ben vist que les dones es formessin professionalment, ella va estudiar enginyeria, biologia i fou acceptada molt jove a la Facultat de Medicina fins a graduar-se amb 26 anys. I no va deixar de formar-se, ja que encara va estudiar antropologia, filosofia i psicologia.

El mateix any que va néixer el seu fill Mario, Montessori va començar a treballar amb nens amb problemes mentals. Conscient que la infància era un període clau en el desenvolupament de l'ésser humà, va estudiar l'obra de diversos pedagogs fins a unificar les seves conclusions en el famós mètode Montessori.

Però en què consisteix aquest mètode? Montessori va defensar l'amor als nens mitjançant un ambient propici que pogués fer créixer en ells l'autoestima i la capacitat d'estimar per a desenvolupar finalment la intel·ligència. A més, considerava vital que els més petits de la casa poguessin preguntar i expressar les seves opinions per aprendre. La seva fama es va estendre per tot el món i va fundar diverses escoles. Tanmateix, com que no va voler cedir les seves idees al feixisme italià, tots els seus centres en aquest territori van haver de tancar. De fet, el 1934 va exiliar-se a Barcelona, on va conèixer l'inici de la Guerra Civil.

Montessori, malgrat haver de fer periples per tot el món, va donar a conèixer el seu mètode i va profunditzar la importància de l'etapa d'infantesa fins a la seva mort el 1952 a Holanda. I és que la nostra manera d'educar encara conté gran part del seu llegat.

0: Onda Cero Barcelona.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, la Míriam Franc, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos

0: coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant, eh? Abans que surti el sol, nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí, a Nits de Ràdio.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Miriam Frank.
3: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Uns 200 bombers de la Generalitat es manifesten a Barcelona per exigir més inversió, millores laborals i un pla de xoc.
4: Aquest pla de xoc contempla renovar infraestructures i equips de protecció individual i el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament, en una marxa amb petards, xiulets, botzines i bengales i amb pancartes amb missatges com bombers en risc, prou incompliments, prou contaminants o acord tòxic.
3: El barri de la mina de Sant Adrià de Besòs s'ha despertat aquest dijous totalment militaritzat per dur a terme els desallotjaments dels blocs de la Rambla.
4: La comitiva judicial ha arribat al barri a primera hora del matí acompanyada d'un ampli dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra. Diversos furgons de l'àrea de recursos regionals operatius dels Mossos s'han desplegat al barri per acompanyar la comitiva que vol executar els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos dels coneguts com a blocs de la Rambla, uns blocs de pisos públics que van ser ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reubicar els veïns desallotjats del bloc Venus, bloc que s'ha d'enderrocar el 2028 per reformar i transformar aquest barri.
3: L'Institut Català de la Salut i l'Hospital Evangèlic de Barcelona han posat en marxa la unitat comunitària de fragilitat.
4: Es tracta d'un dispositiu assistencial per atendre pacients amb risc de descompensació. L'objectiu és oferir una atenció especialitzada i de proximitat i reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris. La unitat, ubicada a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, ofereix tractament ambulatori a pacients derivats des de l'atenció primària o altres nivells assistencials, de manera que puguin tornar a casa. En funcionament des de principis d'any, la unitat ha atès uns 130 pacients dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella.
3: Expliquem també que a l'inici de les obres de transformació del carrer del mossèn Amadeu Oller ha desencadenat un problema de mobilitat als carrers de l'entorn.
4: El tall de trànsit entre la Gran Via i el carrer de Bartomeu Pi ha convertit els carrers adjacents en un desgavell circulatori. Els veïns es queixen de girs problemàtics en què els vehicles grans es queden encallats i els mateixos veïns han de convertir-se en agents de trànsit improvisats. El dia 10 de juny, el darrer tram del carrer del Corral, que connecta amb el carrer de mossèn Amadeu Oller, es va fer de doble direcció i va quedar restringit només per als veïns, però alguns conductors en surten marxa enrere.
3: El Teatre Principal començarà a programar la tardor del 2028 després d'una rehabilitació completa que es va iniciar al març.
4: Els responsables del teatre, amb l'equip assessor format per Jordi Celles, Ventura Barba i Júlia Gómez Cora, han treballat per definir el projecte artístic. Els responsables de la nova etapa es designaran a finals d'aquest any. L'equipament suma 10.000 metres quadrats de superfície i la rehabilitació costarà 50 milions d'euros aportats per diversos inversors i entitats financeres.
3: I acabem explicant que el Festival Temporada Alta, que celebrarà entre el 2 d'octubre i el 8 de desembre, ha anunciat un nou avançament de programació.
4: Les novetats són les obres de Poncia, protagonitzat per Lolita Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galceran, Dakota, en aquest cas amb Roger Coma al capdavant del repartiment. Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sans, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a en edició de la Mostra d'Arts Escèniques. El festival ha anunciat que per primera vegada estrenarà una col·laboració amb el festival Flamengi, amb 12 artistes interpretant una coreografia de Manuel Liñán.
3: Són notícies d'aquest dijous 18 de juny.

0: Doncs amb aquesta sintonia tan misteriosa rebem l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: És molt fosca aquesta música.
1: Què et recorda tu? Et recorda alguna o...?
0: No sé, ostres, és que... alguna guerra o alguna cosa així, no sé.
1: Alguna guerra o alguna de por.

0: no? Potser algú de cal... sí. Algú que persegueix algú, no? Sí, a mi també m'ho va sonar això de seguida, però no, això representa quan una màquina de vapor arrenca.
1: Ostres, que bo.
0: Sí, això és una obra de, que es diu Pacific 231, que el Pacific 231 és una... de vapor, no? I és una sinfonia que la va composar Arthur Honegger, que era un compositor que li agradava molt, no? Diríem, les novetats d'aquella època, no? Mm-hmm. I, bueno, és una miqueta per... Però l'he posada perquè no parlarem de la màquina, de la locomotora de vapor, de la màquina de tren de vapor, però sí que parlarem de la màquina de vapor, és a dir, no del tren, sinó de tota la tecnologia que hi ha darrere, no? Del sistema exacte de vapor. Perquè tu, més o menys, si ara et digués de quan és la màquina de vapor, de quina època diries?
1: Clar, és que jo ho relacionaria amb la revolució industrial, no? Finals del segle XVIII, principis del XIX, una cosa així. No sé.
0: A mi, per exemple, em ve molt...
1: tren de vapor...
0: Exacte, sí, a mi em venen els vaixells del... Saps aquells típics vaixells dels Mississippi que es veu?
1: Sí, el de la roda.
0: Per exemple, sí, la princesa i el sapo, per exemple.
1: Sí, Tiana i el sapo, sí, sí.
0: Sí, això, Tiana i el sapo, correcte, no? Que tenien aquelles rodes grans, no? Que es van movent, bueno, clar, allò...
1: De Tom Sawyer, no? Una mica.
0: Això, també, exacte, no? Que el que feien era posar, no?, molt vapor per fer moure aquelles turbines, no?, diríem, per anar-ho, no bé, molt... El cap també el tren de vapor que dèiem, el Regreso al Futuro 3.
1: També,
0: no?
1: Sí. A l'oest, no era?
0: Sí, sí, exacte. Pues, bueno, resulta que això és molt, però molt, molt, molt més antic del que estem parlant.
1: Què dius? Rotllo edat mitjana o alguna cosa així?
0: Més enrere, l'Imperi Romà.
1: Què dius?
0: L'Imperi Romà, imagina't. No, si no es considera un opart, aquí ja no entra... Simplement va ser un invent que era... avançat en el seu temps, no? I que ningú va entendre per què servia, i literalment el van utilitzar com a decoració.
1: Com a decoració, eh? Ui, quin misteri. Explica'm això.
0: Ara. Sí, ens hem de moure a Alexandria durant l'època de que era part de l'imperi, on era, no diríem que era la cuna de la tecnologia i del saber, no? Tots ens ve al cap la llibreria d'Alexandria, no? Mm-hmm. Que ja vam parlar fa molt temps, no?, que l'Alexa es diu Alexa per la llibreria d'Alexandria, perquè sí, representa que té tot el saber i de més. No? Bé, allà vivia un grec que era Heró d'Alexandria, que era un erudit matemàtic que va estudiar molt, eh? Per exemple, va descobrir fórmules per calcular les superfícies dels volums de cossos, va estudiar, i ara des del segle XXI, erròniament, va dir que la llum sempre utilitzava el camí geomètric més curt, cosa que no és cert, perquè el que fa la llum és buscar el que li costa. Val? Però el que vull dir és que ell ja es plantejava coses molt avançades en el seu temps, no? Uh-huh. O, per exemple, va inventar un molí de vent, i el que sí que va crear, pel que ens preocupa avui, és un aparell que es deia eolípila, que diem que és la vapor o la màquina.
1: La turbina de vapor, la màquina de vapor. Sí que va fer coses, no?, aquest home, però escolta, parlem d'aquesta màquina de vapor, d'aquesta turbina.
0: Sí, mira, perquè ens la imaginem, ens hem de pensar en una esfera buida on a dins s'hi posava aigua, no? Llavors, era tant per als extrems, tenia com uns tubos que sortien en angle recte, val? Uh-huh. O sigui, no sortien en punxa amunt, sinó que era com si anessin amunt i després els dobleguessin, no? I llavors... aquesta esfera la penjaven com de dos pals, val? Perquè ens entenguem. Saps allò de la roda del bingo o de la loteria de Nadal?
1: Sí, sí, sí.
0: Ens hem d'imaginar allò, val? Però clar, una esfera compacta, o sigui, buida però compacta, reixes ni res, no? Estava allò i tenia aquests dos tubets. Llavors el que es feia era encendre foc a sota i clar, el que feia l'escalfor era fer bullir l'aigua de dintre de l'esfera. Uh-huh. Clar, el vapor pujava, perquè el vapor puja, i sortia pel tubet de dalt. Com que estava en angle recte, el que feia era empujar l'esfera aquesta, no, l'empujava i donava una volta. I llavors el tubet que estava baix passa a estar... Clar, el vapor seguia... I ara sortia pel tubet, i el tubet feia que empujés i no, i veia que el que estava dalt anava baix, i el que estava baix passava dalt, no? Anava fent aquest moviment.
1: És a dir, que anava rotant, no podríem dir?
0: Exacte. Això ens hem d'imaginar, és que quan ja agafava una cadència ja important, el que feia era anar rodant i rodant i rodant i rodant. Com podem veure, Heró, sense saber-ho, va descobrir que el principi d'acció-reacció de Newton, però molts segles abans. Uh-huh.

0: No tenia els conceptes matemàtics, però sí va poder experimentar i va veure això. No? Llavors, què passava? Que a més temperatura, l'esfera, clar, començava a girar més i més i més i més i més i més ràpid, no? I realment, principi del que llavors s'utilitzaria, no?, la revolució industrial.
1: Escolta, i com és que no ho van utilitzar en aquell moment?
0: Bé, hi ha dues raons. Jo he estat llegint, hi ha dues raons. La primera és que, si al final l'imperi romà ja tenia cavalls i tenia mà d'obra barata, és a dir, els esclaus, però dius, ens hem de gastar diners en fer, no?, pues això, fer unes calderes i de més, però si ja tenim, no?, gent que ens ho fa, i gratis, no? Llavors dius, per què? O sigui, per necessitat, no calia. I la segona és que tècnicament poder fer calderes de qualitat grans, perquè aquestes eren petites, grans, per poder aguantar l'aigua, doncs no tenien aquesta tècnica, no tenien aquesta tècnica de tractar els metalls.
1: I no la podien estudiar, perquè entenc que estan força avançats, no? Més potser del que ens pensem avui en dia.
0: Sí, però al final ve un altre cop a la primera raó, i és, si ha nosaltres el metall el necessitem per fer espases, armadures, escuts, per què necessitem fer altres coses? No ens cal, no? Simplement. Hem de pensar que aquesta esfera arribava a girar 1.500 revolucions per minut.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ah, sí. I al final, com deia al principi, només es va utilitzar per distreure la gent. Allò, faig un sopar, i el tenien allà donant voltes, però mira, per fer maco, sí, ho he llegit i és així, no? I llavors també, sí, sí. I també per fer trucs en els temples, saps? Recordem com aquella part de la pila que era per donar, saps, per fer... Sí. Impulsos elèctrics, a més, però és el mateix, no? O sigui, al final, una miqueta allò per... El tema és mantenir el radar, no? I va quedar així, això, no?, el tema.
1: Déu-n'hi-do. I aleshores, cap a quina època saltem, ara?
0: Sí, saltem ja cap al 1600, o sigui, abans de la Revolució Industrial, on Jerónimo de Ayans, que era un espanyol. De fet, és curiós perquè encara a casa seva es pot visitar, que ja fa ja quasi 500 anys. Està, està, no?, pel costat del Camino de Santiago, per Navarra, o sigui, si mai aneu, mireu perquè Jerónimo és un dels grans inventors, o un dels inventors més importants espanyols, de tota, de sempre. Hem de pensar que va dissenyar, per exemple, un submarí. Imaginem-nos, 1600, un submarí. Va fer també un tratge per fer immersions al mar, va fer molins de vent, va fer balances que podien pesar la pota d'una mosca.
1: Ostres.
0: Imagina't la precisió que tenia en aquella època, eh? I, atenció, va crear l'aire condicionat.
1: Com?
0: Sí, no com el que entenem avui.
1: Ja, m'imagino, però...
0: Perquè, sí, el va fer per refredar l'interior de les mines, perquè diríem que la gent que treballava dins de la mina no passés tanta calor, no?
1: És a dir, que és un home molt important, però escolta, com li va venir la idea aquesta de crear la màquina vapor?
0: Sí, resulta que, clar, ell estava al càrrec de mines i veia que dintre de la mina s'hi estancava aigua. No? I llavors, clar, què passa? Una mina plena d'aigua, primer, costa molt treballar-hi, i segon, si mai heu fet un castell de sorra a la platja i quan ve l'onada, el que fa és que va erosionant el castell fins que el castell se'n va...
1: Clar, s'enfonsa.
0: Que s'enfonsa. Clar, això és el que passa a les mines, o podia passar a les mines. Llavors el que va fer va ser crear una bomba de vapor a pressió, seguint el principis que va fer Aró, que el que feia era agafar l'aigua, pujar-la per una tuberia i treure l'aigua fora de la mina, i a més això ho feia de forma contínua. I clar, això va salvar moltíssimes vides, va poder reobrir moltes mines que deien, ostres, que està ja, no?, està inundada, no podem fer-hi res, doncs bé, doncs va aconseguir que es reobrissin més mines, no?
1: Escolta, Àlex, i aleshores, per què no se'l considera ell el pare de la màquina de vapor?
0: Bé, saps què passa? Que al final això, Míriam, això és Espanya, no? Ja. Llavors, ja sabem que, igual que el Regne Unit tenia la Royal Society, aquí, pues, no, el tema aquest científic mai no ha sigut molt de... No?
1: Vaja.
0: Clar, llavors, pues, simplement va quedar una mica en l'oblit, no?
1: Quina llàstima, tu.
0: Llavors... Sí, perquè realment, vull dir, perquè també estàvem més preocupats, no?, amb el descobriment d'Amèrica,
1: yeah,
0: i de més, igual que els romans, al final ve ser el mateix que els romans, vaja. Però un dia podríem parlar de tots els invents que han fet espanyols que s'han aprofitat als països de fora perquè aquí no els hi vam fer cas. Vull dir, això també donaria per una... Sí, n'hi ha molts, per una secció.
1: Més d'una secció, ens has explicat, no?, molts invents, sí, que no es van patentar, amb la qual cosa l'altre el va agafar, no? I...
0: No, però aquí ja no és ni patentar.
1: Això, no?
0: És que, és que aquí ho van ensenyar i quan van dir, va, això no ho volem per res, això dic el govern espanyol, el govern o l'imperi espanyol, el que fos, això no ho volem per res.

0: i després anar a una altra nació i aquesta nació dir, què és? Sí, porta a porta, ja d'allò. Ja farem, ja, per això. Vull dir que aquí donaria per success. Vull dir, ja és algo endèmic, volem dir-ho així, a la història. Sí, però bé, és igual, al final... Com has dit, va vindre la revolució industrial gràcies a una persona que es diu James Watt, que si us fixeu, saps quan diuen aquesta bombeta quan consumeix 50 watts?
1: Sí. Pues,
0: ve d'aquí.
1: Ve
0: d'aquesta persona. Bueno, li van posar en honor a ell. Val? I bàsicament el que va fer va ser agafar tota la història que hem vist aquí de màquines de vapor que es havien anat inventant, i el que el va fer va ser transformar-les de forma eficient. Va crear com una càmera de condensació que el que feia és que necessitaves molt menys carbó per fer funcionar la màquina de vapor. Al fer-la eficient, el que va passar va ser que la gent va dir ara sí que puc començar ja a crear màquines de tren, talers, vaixells, que funcionin amb aquesta tecnologia, perquè ara sí que surt a compte. No com abans, que havíem de gastar molt carbó, ara n'hem de gastar molt poc, i per tant, això el que va fer va ser l'inici de la revolució industrial.
1: Que curiós, eh?
0: Sí, fixem-nos, que passa una mica com la intel·ligència artificial. Ara encara no és òptima la intel·ligència artificial, gastem molts recursos, però en algun moment segurament passarà a ser òptima, i llavors, igual que la gent que tenia els talers que els utilitzava de forma manual i es van haver d'adaptar a aquesta nova tecnologia, segurament nosaltres haurem de fer el mateix.
1: Serà la nostra revolució industrial, no?, una mica.
0: Ja es diu que serà una nova revolució, no? Preparant la secció, vaig llegir una frase que va dir, ostres, em va fer reflexionar molt. Diríem que té sentit la frase si agafem un tren a qualsevol part del món, menys si agafes la Renfe. Ja ho afegeixo.
1: Vale.
0: Ja ho afegeixo.
1: A un tren puntual, vamos.
0: Sí, exacte, ja ho afegeixo. Ara, la frase és d'Aldous Huxley i va dir, per nosaltres, el moment 8:17 del matí vol dir alguna cosa. Una cosa molt important si resulta que és l'hora de sortida del nostre tren de cada dia. Per als nostres avantpassats, un instant qualsevol com aquest no tenia cap significat, ni tan sols existia. En inventar la locomotora, Watt i Stephenson, que Stephenson és el pare dels trens, van ser, en part, inventors del temps.
1: Ostres, que bona aquesta frase.
0: Sí, clar, és a dir, abans sorties amb el cavall i anaves on havies d'anar i sorties quan havies de sortir.
1: Exacte.
0: Quan vam fer el tren, quan vam dir el nostre tren surt a tal hora...
1: No el podem perdre i hem...
0: No el podem perdre i vam inventar el temps més ser ostre. Per això he dit que clar, la Renfe ja sé que...
1: El temps és relatiu.
0: Relatiu, però si no, l'ho vaig trobar molt interessant. No? Algun dia ja parlarem de trens, que tots ja sabem que el Shinkansen és la joia de la corona dels trens, però algun dia ja en parlarem, ja també.
1: Doncs mira, en parlarem, però avui hem parlat d'aquesta màquina de vapor que té els seus orígens en l'imperi romà, un imperi i una època que segurament, com deia abans, estan molt més avançades, o estan molt més avançades del que nosaltres ens pensem avui en dia. Àlex Soto, com sempre, és un plaer parlar amb tu de tecnologia.
0: Igualment.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui tenim una visita internacional. Ha vingut des dels Estats Units d'Amèrica. Fa uns dies teníem aquí un pianista cubà que viu a Nova York i ara anem a buscar el convidat a l'altra costa. De fet, anem a Hollywood.
3: You know, you drive down to Hollywood, you go through those palm trees, you go through the front gate. It's been a movie icon since the 1930s. You kind of feel like you made it, you know.
1: I és que ens visita un dels grans noms de l'art en el cinema d'animació. Ha treballat en pel·lícules com El Dorado, Sinbad, Madagascar o El Gato con Botas.
4: Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Protejo a los inocentes.
5: Todos se lo debemos a él.
4: Y en mi valerosa y noble cruzada por la justicia, nada me distraerá.
1: Ara és aquí a Barcelona per ensenyar les noves generacions d'artistes gràfics a aplicar els seus coneixements.
6: És un mestre gràfic que ha fet somiar milers de milions de nens i nenes arreu del món i també molts adults. Avui descobrirem com és la vida a Hollywood i també fora de la Meca del cinema. I entendrem com es formen avui els artistes i si cal marxar fora del país per dedicar-s'hi. I a més, sabrem com ha canviat tot en l'era digital de la intel·ligència artificial.
1: Nathan Foulkes, good morning.
7: Good morning, it's good to be here.
1: Hem d'explicar que parlarem amb el Nathan gràcies a l'Oriol Armengou. Oriol, bon dia.
8: Bon dia.
1: Que ens farà la traducció. El Nathan és un artista veterà de la indústria de l'entreteniment amb crèdits a 11 llargmetratges animats que inclouen tot tipus d'històries. Històries que, Nathan, al cap i a la fi, construeixes tu també.
7: Yeah, so, first of all, let me compliment you. When you speak, you roll your R and you speak so beautifully. And
1: you.
7: Being near Mexico, I tried it. I can't do it. My American tongue cannot speak as beautifully as you do.
8: El Nathan volia, primer de tot, no, donar-vos un afalac, perquè per ell el català i el castellà sonen molt maco, especialment ell, no, que a New Mexico està molt acostumat, no, a sentir aquestes erres i com les coses no surten una mica de, i com les erres no roden, etc, etc, sí. I bé, diu que ell pues, no parla d'una forma tan maca, però està clar que no és el cas.
7: But yeah, so we do that's my job, is the world building behind the animated movie. So I'm not a writer.
8: El Nathan no és un escriptor i ell, la seva feina principal és veure com poder visualitzar-les. Llavors hi ha una gran part que és bàsicament entendre i poder visualitzar personalment aquests moments claus de la història i també aquests personatges, i bàsicament és una feina que consisteix en poder veure com això es pot mostrar per pantalla i com això ho podem bàsicament aproximar a un públic.
9: ¡Ay, madre! ¡Allá vamos! ¡Ahora sí que sí! ¿Sabéis lo que supone? ¡Que me tengo que amazar! ¡Cincelarme los bíceps, cuadrarme la espalda, tabletearme la tableta y apretarme el grueso!
10: ¡No, de eso nada!
9: ¿Entonces dices que seremos el Rek y Asno en una nueva...?
10: ¡No! ¡Calladito!
9: ¡Dos grandes amigos!
10: ¿Que no es eso?
9: ¡En una trepidante
10: Asno
9: aventura!
11: ¡Ay! ¡He echado un culo como mostarte de boda!
10: ¡En la ciudad!
6: Un imagina... i ell ho plasma sobre el dibuix. I a més aconsegueix amb el dibuix crear icones que es convertiran en referents per a molts nens i nenes que veuran aquests dibuixos animats i que acabaran fent-lo seu.
12: Es horroroso. Eso no está, pero que nada bien. Solamente es un asno.
13: Ah, sí?
6: Com se sent el traslladar a la, diguéssim, de la, el que és la imaginació d'un script,
8: sí,
6: el dibuix que ell pot fer a la part més digital?
7: The truth is, by the time we get to the end of a movie, it's so difficult to make the movie.
8: La veritat és, bàsicament, que les pel·lícules són un producte tan difícil de crear que quan arribes al final, i a més prenen tant temps, no saps ni tan sols si estarà bé, si li agradarà a la gent, si heu fet una cosa que ha valgut la pena, si no. I, per exemple, doncs, quan van estar treballant a How to Train Your Dragon, a Com entrenar tu dragón, van ser 7 anys de producció. 7 anys de producció on van haver 4 directors diferents del film, i a més, o sigui, la història va canviar molts cops. I clar, la primera vegada que ell havia anat a veure la pel·lícula amb la resta de la gent, no? Amb la resta dels mortals com nosaltres, no? Bàsicament, la gent al final es va aixecar i van aplaudir. I és una cosa que passa a Amèrica, no passa sovint, no? Ell també preguntava si aquí és una cosa que passa molt sovint, que no sol ser el cas. Però clar, aquest moment va ser com el moment de dir, ostres, ha valgut la pena, eh? Jo no necessito una teràpia després d'aquests 7 anys de treball dur.
1: Digue-li que és la pel·lícula preferida dels meus fills, així que pot estar tranquil.
7: It's actually Hey Kids' favorite film.
1: Oh,
7: How to Train Your Dragon. Good children. They're good children, yeah.
1: Nathan, has treballat en algunes de les grans pel·lícules d'animació de les últimes dècades i a mi m'agradaria saber, quan mires enrere, quin és el moment que diries que va canviar la teva carrera?
7: For me, it was my first animated movie, way back at the beginning, was The Prince of Egypt. And that was DreamWorks' first animated movie. And, you know, we had Steven Spielberg.
8: La pel·lícula que més ha marcat el Nathan, curiosament, és la seva primera pel·lícula, que va ser El príncep d'Egipte, que a més era la primera pel·lícula animada que es va crear a DreamWorks. I clar, una mica d'història, no?, sobre DreamWorks. Steven Spielberg va ser una de les persones que va ajudar a fundar-ho. I abans d'aquesta empresa, tenia una altra empresa d'animació que es deia Amblimation. I clar, aquesta empresa llavors va tancar per poder obrir DreamWorks. Però Steven Spielberg es va emportar tots aquests artistes que ja tenia a Europa, i ell era el nou dintre d'aquella empresa. I clar, de cop i volta es va trobar tot rodejat de grans artistes europeus, i de fet, ell mateix diu, no?, els millors artistes i animadors que hi havia al món en aquell moment. I algunes d'aquestes persones eren, doncs, Carlos Grangel, que actualment té un estudi aquí, que és espanyol, o Marcos Mateu Mestre, que és mallorquí.
7: I couldn't believe it. I was so lucky, and we had here in Barcelona, there's a famous character designer named Carlos Grangel. We had and still have at DreamWorks Marcos Mateu Mestre, who is from Mallorca, one of the best artists in the world. And so for me, oh my gosh, I learned so much.

0: Spirit, diferents projectes dins de l'univers Shrek, com Entrenar el teu drac, La llegenda del gat amb botes, Rio 2, Ferdinand, són molts els títols que acompanyen aquest home que tenim avui aquí, que per mi és una eminència del món del disseny, de dibuix, de l'imaginació de Hollywood, que a més el que fa és, a part de crear aquests referents, aquestes icones que jo deia, és posar títols a les històries que molts nens que acompanyaran a molts nens al llarg de la seva infància, no?
1: I would say that the honest truth that we hope for that, we hope to
2: doncs
1: create.
2: Sí, no? Bàsicament, nosaltres,
1: but,
2: en el cas del Nathan, esperem crear aquestes icones. I de fet, d'alguna forma ho sentim d'una forma desesperada, no? Vols d'una forma extrema poder crear allò, no? Poder crear aquella brillantor. Però al final sempre es vol ensenyar a l'audiència el que mai s'ha vist, el que mai s'ha pogut tocar. Poder també donar una mica d'emoció als artistes perquè siguin creatius i puguin crear aquestes coses, però les coses no funcionen únicament quan són noves. Generalment necessites tenir alguna cosa que també ja es reconeix i el que l'audiència pugui reconèixer, coses passades. I en moltes ocasions, fins i tot, la història pot ser molt bona, però el look no és exactament, no? La forma en què es veu no és exactament el que es vol. I hi ha una història, no?, que ens explicava el Nathan de terror, que és quan alguns artistes estan a l'estudi i com senten un soroll, no?, i diuen: vaig a veure què ha sigut aquest soroll, i un cop van a veure-ho ja no torna. I això va passant amb més i més gent. És una mica com una metàfora per poder dir el fet que hi ha artistes que exploren un concepte però que no tornen, perquè tot i que era un concepte brillant, no era el que necessitava la producció, i producció els ha tallat. Llavors, això és el que a ell li agrada anomenar el túnel dels desastres. És un túnel en el que tu vas acumulant desastres i desastres i desastres, però al final del tot tens bàsicament una cosa excel·lent que està destil·lada. I aquí és el que veiem nosaltres quan anem al cinema.

0: Nathan, per últim, m'agradaria saber com veus els estudiants que ara comencen a formar-se i quins errors creus que es cometen.
1: One of the great things about art school is it you take classes.
2: Quan el Nathan estava estudiant, ell, dins de la seva carrera artística, hi ha diverses assignatures i mai saps molt bé doncs, quina serà, no?, la que marcarà o de la qual aprendràs més. Hi havia una en concret que tenia bàsicament una quantitat de deures i tasques molt bèstia i bàsicament eren sobre exercicis de volums, d'espais, de si estàs fent una cosa amb un gruix o amb una altra, bàsicament com cal·ligrafia, no?, també. I ell no era conscient, però a totes aquestes experiències era una cosa que ell estava necessitant. Llavors, si pogués recomanar alguna cosa, seria probablement aquesta, que és el fet que a internet avui dia pots trobar de tot, hi ha de tot. Però el més important, al final, és que surtis de les experiències que ja coneixes i de les coses que ja sabem que funcionen i experimentis, perquè allà és on trobaràs les coses que realment necessites.
1: And we need that right now. We need a very broad experience and knowledge.
0: Mm-hmm. Ens han quedat moltes qüestions per preguntar-li al Nathan, però ens quedem sense temps. Nathan Foulkes, artista i formador, thank you very much.
1: It's absolutely my pleasure.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Arriba una nova cita amb aquesta secció que tant ens agrada, que és el Barceloní Anònim, un espai en el qual coneixem persones que viuen, treballant i que fan coses importants aquí a la ciutat. Alguns són catalans de tota la vida i altres han esdevingut catalans fa uns anys. És el cas del nostre convidat d'avui.
4: Míriam, és un home que, ja ho hauràs notat ara que ha vingut a la ràdio, et conquesta des del primer moment.
0: Totalment.
4: A mi ho va aconseguir. Crec que té un morro que se'l trepitja, però també té una alegria de viure, unes ganes de fer la feina que fa i una passió pel tracte amb la gent que són envejables. És un home que t'atrau pel tracte, pel caràcter, i que et remata conquestant-te per la boca. És a dir, que pel menjar et acaba conquestant.
0: A tu ja t'ha guanyat?
4: Sí, tant.
0: A veure si jo també caic. Andrés Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué más? ¿Bien o no?
0: Bien, bien. Te he de decir que cuando te conoció...
5: Sí.
0: ¿Ho podem explicar?
4: Sí.
0: ¿O lo explicarás? ¿En un restaurant?
4: Sí, ara, sí.
0: Un restaurante,
4: ara contaremos dónde va.
0: Me escribió. Tenemos que traerla al programa.
5: Sí, bueno, en serio.
0: Para el Barceloní Anónim. Bueno, bueno.
4: No, yo salí del restaurante y le dije...
0: Encantado.
4: Le mandé un mensaje a Miriam y le dije, Miriam, tenemos un invitado para nuestra sección del Barceloní Anónim.
5: Y
4: es muy bueno.
0: Ha costado, pero al final... aquí estás.
5: Gracias.
0: Explícanos un poco quién es,
4: Anónim. Mira, és l'encarregat d'un restaurant que des de fa dues dècades ha revolucionat, diguéssim, el concepte de la tapa de Barcelona. Lidera el xef Carles Avellan i és un espai que reinterpreta el llenguatge creatiu de l'alta cuina per convertir-lo en un concepte més accessible. És la tapa d'alta cuina que tothom es pot permetre, és a dir, alta cuina accessible a totes les butxaques. És un local que es diu Tapes 24, està obert des del 2006, per tant, celebren el seu 20è aniversari i nosaltres el celebrem amb ell convidant aquest home a l'estudi. Aquest local va néixer com un homenatge als bars tradicionals, amb producte de qualitat, preus ajustats, ambient de bar clàssic, i la seva proposta es basa en la reinterpretació de la cuina tradicional però mantenint una identitat reconeixible. I allà, durant, no 20 anys, però gairebé, i ha estat l'Andrés, més d'una dècada.
0: Andrés, 20 anys al mismo local, y claro, en el mismo trabajo, en esta sociedad, y es toda una proeza, ¿no?
5: Sí.
0: ¿Cuál ha sido el secreto?
5: Bueno, verdaderamente yo llevo 11 años trabajando en la empresa, y muy agradecido, este es algo que me gusta, algo que hago de corazón, estar de cara al cliente, el tema de la gastronomía, me encanta la cocina. Entonces se dio la oportunidad que en un momento de mi vida llegué a la empresa, gracias a Susana Casanovas, que en su momento era la directora de aquel entonces. Uh-huh. Y bueno, y pues de así llegué a la empresa y he ido aprendiendo, he ido escalando poco a poco. Y hoy por hoy me encuentro supremamente agradecido de estar donde estoy, de hacer lo que hago, porque realmente lo hago con amor, lo hago con el corazón. Entonces, pues, infinitamente agradecido de estar en la empresa donde estoy. De corazón, se lo digo.
4: És que una persona que diu que fa les coses amb amor i amb passió, a mi ja m'ha guanyat. Només per això ja m'ha guanyat. I després per la seva feina i la
0: seva tasca. Sobretot la restauració, és important.
4: Sí, sí. Que... És que Míriam, además, és de família de... Bueno, ambos somos de família de restaurantes i sabemos lo que es el mundo del restaurante.
5: Sí, no, no, la verdad que no es fácil, porque yo llevo dedicado a esto hace muchos años, yo he trabajado en otros lugares y el tema hoy en día, el tema de los horarios... o el tema salarial, eso pues son cosas complicadas que a lo largo de todos esos años han ido mejorando. Vuelvo y le digo, yo estoy muy agradecido donde estoy porque me encuentro muy bien. Y uno en la vida no tiene que buscar lo que le gusta. Al final, si algo que te gusta, lo haces con amor. Entonces yo hoy en día me encuentro muy contento porque me gusta trabajar de cara al público, el tema de aprender y a ver, es trabajar al lado de personas como mi jefe, pues uno... aprende muchas cosas, entonces es bonito, ¿sí me entiendes?
0: Es bonito, Andrés, pero no siempre es fácil.
5: No,
0: porque los clientes a veces somos un...

0: decidir-se per Catalunya abans que altres llocs del món, que potser eren més interessants o més atractius a priori, i aquí ha trobat el seu lloc al món. I ell em deia, aquí estoy como en ningún lugar, no me iría nunca.
1: Yo me encuentro infinitamente agradecido con Barcelona, con España, porque me han dado lo más grande y lo más lindo que yo tengo, que es mi hijo, al Mateu. El Mateu
2: català,
1: es...
2: Català, ¿eh?
1: Mateu es muy catalán, Mateu nació en el Hospital del Mar.
2: Hombre,
1: y Mateu es tan catalán que... Es una historia muy bonita que yo me siento muy orgulloso de contar lo que les voy a contar. Mateo ahora está terminando la universidad.
2: Madre mía, pero...
0: No, no, es que ahora vas a flipar.
1: Mateo está terminando la universidad.
2: ¿Pero qué edad tuviste a Mateo? Muy joven.
1: Sí.
2: Madre mía.
1: Sí.
2: Yo pensaba que Mateo debía tener 4 o 5 añitos.
1: Sí. La criatura tiene ya 21 años.
2: Madre mía.
0: Y él tiene 47.
2: Mira, como yo, pero es buena añada.
1: Sí, entonces y lo que le decía del hijo mío, que es una bendición tan hermosa que Dios me dio, porque es un chico súper culto, súper estudioso, y en su momento me dijo, papá, yo soy de letras. Y entonces en eso nos identificamos, porque yo estaba entre psicología o comunicación social. Sí. Y hoy en día el Mateo es de letras, y él es tan catalán. ¿Usted sabe qué estudia Mateo?
2: ¿Qué estudia?
1: ¿Qué se puede imaginar?
2: Filología catalana. Claro. Anda que no.
1: Escolta, és el meu professor de català.
2: I per què no hem fet aquesta entrevista en català?
1: Sento una mica de vergonya.
2: No, però si ho parla superbé. Ho parla superbé,
1: ho intento,
2: tu.
1: Ho intento.
2: 20 anys aquí i un fill filòleg.
0: Clar, si un fill filòleg i que l'acabarà... Vaja, portem el català... Jo crec que l'Andrés, d'aquí a 20 anys, parlarà un català com si fos de, no sé, de Manresa.
2: De casa teva.
0: Sí, de Berga.
1: Puc ser.
2: Oye, Andrés, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias
2: por hacer tu trabajo también, por mejorar esta sociedad, porque a veces es verdad que salimos a cenar, estamos enfadados con la vida, y gente como tú, con una sonrisa, con una broma, hace que nos alegre
0: el día. El día que yo fui me cambió el día.
2: No, es
0: la
2: que...
0: La veritat, y tan.
2: Te lo juro, que le dejaste impactado, así
1: Muchas
2: que...
1: gracias.
2: Te vendremos a visitar al restaurante.
1: Por cuando quiera.
2: Hombre, yo te traigo a mi familia, seguro.
1: Con Bulguis.
2: Yo con Robert, Bulguis. No, yo con mi familia.
0: Dale del restaurante, por lo menos.
1: Con Bulguis,
0: Tapas 24 hasta a l'Eixample de Barcelona, ¿no?
1: Serán benvinguts.
0: Al carrer?
1: A Carrer de Diputació. 269.
2: Molt bé.
1: Sí.
2: Doncs anirem a visitar-te.
1: Sisplau.
2: Andrés Sánchez.
1: Los esperamos.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per la invitació. Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
5: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
2: Nois, trobo que hem viatjat Petrol molt.
0: Golden Mayor presents.
2: Hem viatjat molt en aquesta segona hora del programa. Mira, hem anat a l'Imperi Romà amb l'Àlex Soto.
0: És que clar, hem anat al segle I.
2: Hem anat a Hollywood amb el Nathan Fowkes.
0: Sí,
2: quina entrevista més meravellosa vam tenir amb ell. Hem anat a Colòmbia.
6: Hemos ido a Colòmbia.
0: Ara m'ho
2: he marxar. No hem parat de viatjar, eh? Començàvem el programa preguntant, precisament per Hollywood, per aquests actors o actrius que vosaltres, espanyols, que vosaltres considereu que haurien d'estar en aquell carrer de la fama o que haurien d'estar triomfant a les pel·lícules de Hollywood.
0: Allà darrere d'aquelles lletres que abans posaven Hollywoodland i ara és...
2: Hollywood.
0: Fa molts anys. Sí.
2: Jo allò de Hollywoodland
0: no ho he vist
2: mai.
0: No.
2: Voleu saber... Què pensa l'audiència?
6: Aviam, sí, home.
2: Quins actors, quins actrius diuen ai, aquests haurien de marxar d'aquí i anar a triomfar a Hollywood. Doncs això és el que ens esteu explicant avui.
7: Hola. Jo, sens dubte, la Imma Vilarrasau.
2: Home, i tant.
7: Com a artista i com a persona. Vinga, adeu i endemà amb el programa.
8: Bon dia a la ciutat.
2: Hola.
8: Doncs
2: hola.
8: Mira, a mi l'actor que m'encantaria veure a Hollywood és en Jordi Sánchez.
2: Home,
9: hola, família.

0: Bon dijuernes. Ostres, estic totalment d'acord amb tots els que heu dit. M'encanten tots els que heu dit. És una passada. Però a part d'això, jo, a part d'aquestes persones, jo sense cap dubte posaria la Carmen Machi, a la Toni Acosta, perquè, bueno, són impressionants aquestes dues senyores. És que han de ser... Imagineu-vos amb pel·lícules aquestes senyores. Buah, de matrícula. I a los dos, i a tots dos, Lluís, el Zaeda i el Tosar, bueno, és que sense dubtar-ho, és que serien uns malos bueníssimos. És que ja ho fan aquí. No, no. Han de ser uns malos bueníssimos allà a Hollywood, que tenen molts de calés i fan aquestes pel·lícules que són tan cares. Buah, han d'estar els primers. Una abraçada molt gran. Abraçada.
1: Bon dia. Pues yo tengo dos, el Jordi Sánchez y el José María Pou. Me encantan estos dos hombres. Bueno, ya habéis dicho la Candela Peña, que también es una de mis favoritas.
2: Que allà la penya, la dona del moment, jo diria, perquè
3: està
2: triomfant. A més, crec que ha trobat molt bé el personatge. Perquè, clar, Candela Peña, no sé si 24 hores, no?, com es mostra a les entrevistes.
3: Doncs jo crec que sí. Jo crec que una mica part, sí, eh?
4: Té part, sí.
2: Evidentment hi ha una part de show.
3: Ha de descansar en algun moment, perquè és molt intensa. Si no, deu acabar esgotada.
2: Viure amb ella? Llavors dius de mi, però imagina't viure amb ella.
3: No
4: deu dormir amb els ulls oberts, eh?
3: Ja tinc prou.
4: D'aquesta gent que bueno, no dorm. Sí. No dorm.
3: Però és divertidíssima.
2: Sí. Molt divertida.
4: Sí. Josep Maria Pou, quina entrevista que ens va regalar, eh?
3: Sí.
4: Va ser espectacular.
3: Un encant de persona.
2: Jo recordo una pel·lícula de no fa massa que va fer Paco León, que es diu Kiki, El amor se hace, que hi sortia Candela Peña,
3: no?
2: Sí, potser 15 o així. Ah, o 10. Ah, i sortia Candela Peña i el seu personatge a mi em semblava interessantíssim.
4: És molt bona.
2: És una dona que al fer l'amor no sentia res.
3: Llàstima.
2: Si no la pagaven una miqueta així, no? Si l'home no plorava, no.
4: Si l'home no plorava.
2: És a dir, ella, diguéssim que arribava al clímax quan ella li deia a l'home tu tia Juana s'ha muerto, i l'home llorava.
3: De Candela Peña, si no m'equivoco, parlarem amb la propera secció de l'Eugeni Osaka.
2: Ah, perquè d'això la portaríem.
3: Home, tant de bo. Tant de bo, m'encantaria parlar amb ella.
2: A veure, esto, per Candela Peña.
3: Tens una llista important, eh? La tindrem a la propera secció de l'Eugenio Sácar amb La desconocida. Crec que ha tret una pel·lícula ara a Netflix i és la propera...
4: Jo la recordo la sèrie aquella que van fer sobre el cas Assumpta. Rosario Porto.
3: Va ser un abans i un després en aquesta última etapa de Candela Peña.
5: Alfonso, tenemos que dar las medicinas.
4: Sí, amb aquella és boníssim.
3: Perquè jo crec que feia temps que no feia res així important. I amb això va triomfar.
4: Sí.
2: Crec que va ser un paper esplendorós.
3: També us diré, els hem enviat a tots, l'Emma Vilarassau, el Jordi Sánchez, la Carmen Machi, Toni Acosta, Josep Maria Pou, Candela Peña, el Tosar, el Zaera, la Dueñas, però mira, algun ens hem de quedar aquí a casa, així que de moment que no marxin, que es quedin aquí, que facin bon cinema espanyol, que ens encanta. Què tenen allà?
2: És que et dic una cosa, res que envejar-li al cinema espanyol. És que el cinema espanyol...
3: Jo estic totalment d'acord. Crec que des de Tesis, per mi va ser una banda...
2: Cafè no, però Tesis...
3: Doncs mira, amb aquest acudit dolent del Robert hem d'acabar, ho sentim. Això és la vida. Tornem demà a partir de les 12:20 fins les 2 del migdia. Però no vens demà, sí?
2: Sí.
3: Ah, vale. Tornem demà, 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
7: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant el divendres, 19 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui sí que molt jovent ja està, avui sí que sí, avui sí que s'aixeca, avui costarà poc, que deia, va, no et facis més el ronso, que t'has de llamar, que escolta, que t'ha... Vinga, en un moment, va, va, va, vinga, va, som-hi, perquè avui és festa grossa. Avui és festa grossa perquè molts, crec que quasi totes les escoles ja acaben avui, ja diuen, mira, hasta que hemos llegado. I clar, és allò de que abans, jo ho tinc molt associat, David Morales, amb allò de el final del verano, aquí començava el verano, no? Però allò, que és l'hora dels adeus, no? O dels comiats, no? Aquelles cançons que ens posaven una mica nostàlgics, perquè vulguis o no, suposava que estaríem molts dies sense veure els nostres amics i amigues de l'escola, perquè encara que visquessis a prop, doncs clar, el tema de la comunicació no era com ara, que es poden enviar missatges, whatsapps, correus electrònics, el que tu vulguis, no? Per tant, era molt més difícil coordinar, no? La gent feia menys viatges curts i més estiuets llargs, és a dir, per exemple, un mes fora o dos mesos fora, no?, al poble. I per tant, doncs era més una situació d'estar més temps separats, no? I desitjar, o sigui, per una banda contents, però per una altra trist de que deixaves de veure la gent que, amb els que feies vida, no? I això ara ha canviat molt, crec que a millor, eh? Perquè poden seguir veient-se i parlant i comentant experiències vitals. Per tant, és menys dolorós i té totes les avantatges que tenia a la nostra època. Recordes molt aquests finals d'escola, David?
1: Sí.
0: Quins records, donen aquests dies?
1: I després l'alegria del setembre.
0: Sí, jo crec que sí. Això ajudava a que hi hagués algun motiu pel qual voler tornar al col·le, no? De tornar a veure la gent, veure, carai, com has crescut! No m'ho van dir mai, això, perquè no vaig acabar de fer l'estirada que volia, però sí que, bueno, una mica, no? Cada estiu tornaves una mica més alt, no? O sempre hi havia algú que havia pagat una estirada, que de cop i volta li deies, perdoni, vostè, ai, hola, si no et coneixia. Doncs una mica passa això, no? Jo ara ja quan vaig a buscar la meva filla algun dia que hi ha alguna cosa, dic, però mare, si són més altes que jo, si són més alts que jo tots, mare meva, ells i elles. Espectacular. Doncs això, que ja estem a 19 de juny, i a part de que per moltes criatures és un dia de felicitat, què més podem dir, David?
1: Doncs mira, avui tenim que és el Dia Mundial de la Cèl·lula Falciforme, que és una malaltia genètica de la sang que provoca que els glòbuls vermells adquireixin una forma de mitja lluna. També tenim que és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Sexual en els Conflictes. Avui és el Dia Mundial de l'Albatros, d'aquell animal, d'aquell ocell que... Mira, ja que en parlem de l'albatros, que sabeu que el logotip

0: tip del Partit Popular. No és una gavina, és un albatros.
1: Un albatros.
0: Tothom home, sempre ha parlat de la gavina, sí, però és un albatros.
1: La gavina és voladora, eh? Però... De fet, els que són del golf coneixen aquesta figura perquè és una jugada mestra, és una jugada que passa pocs cops, no? És quan fas tres sota par. No, és un... Sí, exacte. És un verde és menys 1, un eagle és menys 2 i un albatros és un menys 3. Això és, per exemple, en un forat que tingui un par 4 que la colin a la primera o en un par 5 que en el segon cop doncs, l'aconsegueixin ficar. Això passa molt poc. Passa molts cops, molt pocs cops i no deixa de ser un fet extraordinari. Per tant, per un jugador de golf, l'albatros és com un unicornio d'això que es diu, no? En fi, què més teniu, David?
0: Doncs mira, avui també tenim que és el Dia Mundial de les Passejades per promoure la importància de caminar i de fer activitats físiques a l'aire lliure. Avui és un dia que els gossos estan pletòrics.
1: Sí, totalment, totalment. El que passa és que coincideix en quan s'ha de vigilar molt amb els gossos i les hores de sol, perquè no perquè els hi toqui el sol directament, sinó perquè el terra està molt calent. I els gossets pateixen molt a les potes, perquè ells amb la il·lusió de sortir aguantaran el que sigui, però que els humans en siguem conscients.
0: I d'altra banda, si els refresquem, sobretot, és important que quan els refresquem sigui per la part de sota, per la panxa i les potes. No els mullem per sobre, no els mullem al cap, ni els mullem al llom. Perquè això provoca un efecte contrari al que estan fent si li està donant el sol i l'estem mullant per sobre, el que estem fent és rescalfar-lo.
1: Sí, això com a les plantes. Les plantes passa el mateix. S'ha de mullar la terra i no les fulles perquè pot fer un efecte pel·lícula i que es cremin, eh? O sigui que, sí. Tot això, sabidoria popular, que dèiem abans al Partit Popular, això és sabidoria popular. En fi, què més tenim, David?
0: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de Garfield. El gat, sí. D'aquell gat taronja, una mica mandrós, que li agrada la lasanya.
1: Sí.
0: Doncs avui és el seu dia.
1: Molt bé. I als Estats Units, algun pastís?
0: Mira, no. Mira, avui és el dia de l'emancipació, per celebrar l'evolució de l'esclavitud. Tenim també que és el Dia Internacional de les Caixes.
1: Les de pensions o les d'embolicar coses?
0: Les de guardar coses.
1: Les de guardar coses, les de les mudances,
0: Sí, però sobretot és un dia pensat i especialment popular entre els propietaris de mascotes, especialment entre els propietaris dels gats. I és que als gats els encanta jugar i amagar-se dintre de capses. I tenim també que és el dia del rellotge als Estats Units. I avui no tenim menjar, però sí que tenim alguna beguda. Avui és el Dia Nacional del Martini. No sóc jo gaire de martini, la veritat.
1: A mi m'agrada, però no acostumo, O sigui que, bé, doncs interessant del martini. I passem del martini als sants. Igual avui és Sant Martini, veurem.
0: D'entrada no, no és Sant Martini, però sí que tenim que avui és Sant Romualdo, Sant Gervasio, Sant Protasio de Milán, Sant Lamberto de Zaragoza, Sant Gerlando de Caltagirone, Santa Juliana Falconeri, Sant Remigio i Soré i Sant Modesto Andlauer, Santa Aurora, Sant Deodato de Nevers, Santa Quildomarca o Ildemarca de Fecamp.
1: Mare meva, que és complicat tot això, mare meva. Quins noms més complexos, però bé, sí.
0: Quildomarca.
1: Quildomarca,
0: És quan... un nom amb empaque, allò de dir. Quildomarca.
1: Hi ha un penal, Quildomarca, no? O aquest davanter, Quildomarca. Qui el marcarà de prop? Bé, doncs ben curiosos els noms. I ara anem a fer un salt en el temps, un viatge, concretament de 100 anys, perquè sempre ens agrada conèixer les notícies que eren importants fa un segle. Per tant, en aquest cas, ens hem d'anar a un 19 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
0: Mira, La Vanguardia avui ens parla de les joies del zar. Quan facin aquesta secció d'aquí un segle seran les joies de Zarpatero.
1: Ah!

Interessant, que interessant article, i 100 anys després, no? Moltes coses doncs, segueixen d'interès. No es compleix, però segueixen interessant el saber com es vivia, no? El dol, tot just fa un segle. Molt, molt curiós i interessant. Ara escoltem d'altres històries que ens explica el David i anem amb els tribuneros per riure una estona fins a les 6 fent nits de ràdio. Seguim!

0: va passar tal dia com avui, 19 de juny del 1978. El gat Garfield apareix per primera vegada en una tira còmica. El personatge creat pel dibuixant Jim Davis, aquell gat mandrós, irònic i de color taronja que respon al nom de Garfield, feia la seva estrena amb diverses capçaleres de la premsa nord-americana en un format de tira diària que en aquell moment era un dels principals canals de difusió de l'humor gràfic. Des del primer moment, Garfield es va caracteritzar per una personalitat molt definida, amant de la lasanya, poc amic dels exercicis físics i amb una actitud cínica davant la vida quotidiana. El salt a la pantalla de televisió el va fer dos anys més tard, el 1980, i és que va tenir un gran impacte en la tira còmica.
1: Damas y caballeros, Garfield y sus amigos.
2: ¿Todos?
3: ¿Todos?
2: ¿Listos?
3: ¿Listos?
2: ¿Para?
3: ¡Para
2: la fiesta!
3: ¡Listos en la fiesta estamos!
2: ¡Traeros un montón de platos!
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 19 de juny del 1978, que Garfield debutava a la premsa nord-americana.
2: Fiesta!
3: Robantes!
2: Siesta!
3: Samba!
2: La bamba!
3: Ai, caramba!
2: Disfraces!
3: Disfraces!
2: Sorpreses!
3: Sorpresa!
2: Tartazos!
3: Tartazos!
2: Bien grande!
4: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que sí, quan sona aquesta sintonia, ho sabeu, estem a punt de passar-ho d'allò més bé, estem a punt de tenir una nova sessió dels Tribuneros, toquem fusta de que tots els cables funcionin avui, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos! Vinga!
1: Els afters s'han alineat.
2: Sí.
0: És una alegria, és una alegria, no m'ho crec que...
2: Sí.
0: Que ens puguem escoltar des de l'estació internacional i que per fi puguem doncs, retrobar aquesta estona de divulgació, de reflexió, d'anàlisi.
1: Sí, és una estació espacial interreligiosa, sí. No fer divulgació.
0: Sí. És interplanetària. És com quan recordeu que de petits vèiem el Planeta Imaginari, que era com una espècie de programa que feia algú que havia pres masses estupefacents.
1: Sí, sí.
0: No, exactament. I mira, prou bé...
3: Com era jo?
0: Sí.
2: No me'n recordo.
0: No te'n recordes el Planeta Imaginari, mare meva? Allò...
2: Devia estar en altra nube.
0: Estaves en una altra nube, estaves en altre planeta, Planeta Agostini o així. Escolteu una cosa, aquestes setmanes que les criatures estan... entre l'escola i les extraescolars, que estan setmana sí, setmana també, fent activitats a final de curs, la meva pregunta que us llenço, i a veure com ho analitzeu, és per què no ho fem els adults? Si les escoles i els extraescolars és per preparar per fer coses a la vida adulta, és a dir, perquè prosperin i tinguin alguna cosa que sàpiguen fer bé, per què després, quan ets adult, no fas festivals de final de curs? És a dir, per exemple, jo què sé, doncs a la fàbrica, no? Doncs que facin un festival i ensenyin a les famílies com es posen els claus. O com es... saps? O com es posen les rodes.
1: Un cabaret, hombre.
0: Sí. I que cada treballador doncs faci el seu numeret, faci el seu show. El jefe ja fa el seu show habitualment, però vull dir que el numeret ja el fa habitualment, però bueno, ja m'enteneu. Com ho veuríeu, això?
2: El dia que han de venir els fills i la dona o l'home.
0: Exactament, sí.
2: A veure.
0: O els amants, sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Que vingui tothom sí. A veure com ho pones clavos.
0: Sí, bueno, a veure, sentit figurat, vull dir, entenent que sigui una fàbrica, vull dir, qui faci assegurances, doncs...
2: Perquè també diuen allò d'un clavo saca otro clavo, no?
0: Sí, que és que en aquest cas seria una mica més complicat, sí. Però jo em referia, jo què sé, doncs, el que fa assegurances, doncs aquell dia venen tota la gent i aplaudeixen, oh! A veure, que pot ser el que fan a la feina o que es posin a cantar o a ballar, no sé, vull dir, posats a fer podria ser, no?
2: El coro de la fàbrica, no?
0: Que el coro de la fàbrica, sí, que facin un d'això i que la gent els vagi
2: a
0: veure.
2: En lloc de los chicos del coro, seran los obreros del coro.
0: Los obreros del coro, sí. I tu com ho veus, Sergi?
1: Madre mía, a mí, si me sacas del cabaret y de la revista, del paralel, me pierdo. Sí. Pero bueno, un poquito de magia, un poquito de telonero...
0: Vale.
1: Telonero, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí som tribuneros, però sí, teloneros, sí. Els que van abans...
1: Eso ya me sonaba. ¿De qué estoy hablando? Si esto me suena.
2: Els que posen la tela, no? El canarí, posen la tela.
0: Sí, senyor.
1: Están allí los del quirófano...
0: Sí.
1: Operando y tú mirando, pero con música, ¿eh?
0: Home, els metges, els d'Operando, podrien jugar a l'Operando. Us en recordeu de l'Operando? Aquell joc que havies amb unes pinces d'anar traient els ossos? Allò tenia la seva conya, eh? Que hi havia uns que eren molt més complicats.
2: Jo no vaig evolucionar... Jo no vaig passar dels hipopòtams aquells tragaboles.
0: Sí, senyor, els tragaboles, eh? Aquests eren... Que hi havia gent que golpejava amb molta força i les boles entraven però per vibració, no perquè les capturés a l'hipopòtam, sinó perquè allò botava que, mare meva, no? Déu-n'hi-do els jocs mítics. Però no sé, fer una exhibició d'algú, no? Per exemple, doncs això, si és el cirurgià, doncs que talli allà, saps?
2: Sí,
0: que obrin algun canal, saps què vull dir? Bueno, per fer un festival, de dir, sí.
2: Que li portin un pernil i que faci cirurgia.
0: Sí, senyor, sí, senyor. És a dir, activitats diverses, no? És a dir, activitats tangencials. Si és una persona que fa servir el bisturí, doncs que aprengui a tallar el pernil. I si és un tallador de pernil professional, doncs que aprengui a fer una cirurgia i a posar, saps, els punts i coses d'aquesta.
2: I si és un dentista, que reparteixi aquell gas de la risa que tenen.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Ostres, seria un festival, allò. Seria, t'ho imagina't, com bé ens ho hem passat, qui actuava? No, ens han posat un gas allà i...
2: No sé, però rèiem.
0: Sí, no sabíem de què, però rèiem una barbaritat. Home, estaria bé. I, per exemple...
1: A veure, un moment. El producte interior bruto,
0: sí?
1: Què dicen a todo esto?
0: O sigui, el senyor Pip, què diu d'això? El producte interior bruto. És molt bruto, eh? És un tio molt...
2: Poder que es dutxi algun dia,
0: sí,
2: eh, aquest senyor.
0: Sí. Les deixa anar de l'alçada un campanar,
1: eh? Perdent el temps de tanta fiesta i tanta tonteria. Estem perdent el temps, això és el que diu, hombre.
0: El senyor Pip diu que anem per feina, no? Que us deixeu de festivals i a facturar.
1: Dos panellets i a seguir.
0: És que el Sergi sempre té unes frases que no te saps per on vindrà. Dos panellets i a seguir seria una mica la frase del dia, eh? Això, hi ha gent que s'ho tatuarà. Ara, a partir d'ara, això, ja veuràs. És més, s'ho tatuarà en xinès, saps? Amb unes lletres d'aquelles xineses. I diu, què posa aquí? Dos panellets i palante. Dos panellets i a seguir, eh? Diu això amb lletres xineses o japoneses, que sempre que queda molt bé.
2: És filosofia de butxaca.
0: Bueno, sí, depèn de la butxaca, però sí, és de butxaca perquè és econòmica, vols dir, no? És de...
2: Sí, perquè si només són dos panellets encara, potser sí que arribes.
0: Sí, bueno, ojo, dos panellets, eh?
1: Sí, de los buenos, clar.
0: Ah, de pinyons, dius?
2: De pinyons, eh?
0: Uf, vols dir? Ojo, eh? Dos panellets de pinyons, cuidao, eh? Que això ja... Això és un pastizal. Vull dir, jo...
2: És que va pinyón fijo.
0: Va pinyón fijo, sí, senyor.
1: Que te da energia i venga.
0: Sí. Energia te da, mare meva. Vas a pinyón, eh? Aquest va pinyón. Boquita de pinyón, deien, eh? Això de... Però, clar, ara boquita de pinyón, què és? O sigui, ara la frase pot canviar, no? Boquita de pinyón pot ser que té un gust molt selecte, eh? O que li agraden les coses cares.
2: O que no obre la boca.
0: Sí, exacte. No li cap ni un pinyón, eh? Mare meva. El pinyón de Gibraltar.
1: Boquita de TikTok?
0: Sí, mare meva. Sí, perquè el problema d'aquestes coses, i això és veritat, és tornant als festivals de final de curs, és que abans el que passava en un festival de curs es quedava en el festival de curs. Saps què vull dir? Allò, si el que l'havia anat bé i el que l'actuació havia quedat regolinxi, allò es quedava allà i ja te n'oblidaves. Però ara, com que tothom ho grava i tothom lo emite per TikTok, per Instagram... per el porter automàtico, per on sigui,
2: sí.
0: Doncs clar, ara jo intento borrar. Clar, sempre hi haurà algú que...
2: Per la teva vergonya de la posteritat.
0: Queda per la teva vergonya de la posteritat, Sergi. Haurien de prohibir les càmeres en aquests... els mòbils, en aquests festivals?
1: Sí. Està prohibit? No està prohibit?
0: No, doncs patenta-ho.
1: Però... Què has de patentar? Prohibir els mòbils?
0: Sí, senyor. Treu una nova llei. La llei Sergi Procel...
1: Te lo puedes quedar pa ti, pa la intimidad.
0: Ui.
1: Però no lo puedes emitir.
0: Això és molt... Això...
1: Sí. Y todo esto. Imagínate que ha clavado alguien que tiene de derecho de imágenes $1,000 a
0: la imagen. Anava a dir $1,000 a la imagen.
2: Al frame,
0: eh? Frame, I'm gonna live forever. Escolta'm una cosa. Sí.
1: S'ha de millorar quan gravis, perquè si graves a algú que tiene muchos dólares de esto, de imagen,
0: ojo que diu el Sergi, que té tota la raó del món, eh? Clar, perquè aquí és un tema de... Ai, no, jo puedo grabar... No, escolti, vostè està gravant l'actuació, que surten 12 nens a l'escola, i si un d'ells té un contacte, un contracte de, d'exclusivitat, eh, con una empresa o con unos derechos de imagen, com diu, et pot demandar. Se't pot anar... bueno, pues,
2: és que ara quan graves una cosa anar preguntant un per un a veure què passa i si no ara, a pixelar
0: un per un, tu, i és una feinada, eh? Bueno, ara la IA igual ho fa, pixelame a este.
1: Es este, el que está meando, el de la fuente, la estatuilla es el píxel este.
0: El píxel. No, no, clar.
2: Aquells dibuixos, no? El píxel i díxel.
0: Píxel i díxel.
2: Píxel i díxel.
0: Sí. Però, no, però també igualment s'hauria de fer signar un document a tothom qui entri, no? Al teatret, a on sigui, signar un document de... Me comprometo bajo juramento a no publicar en redes sociales nada de lo que ocurra. Lo que en el festival de curso ocurre se queda en el festival de curso. Y así de esta manera...
1: No, secreto, todo es secreto.
0: Secreto de un...
1: Aquí,
0: no, sí, secreto de un sumario, ¿no? ¿Diuen?
1: Sí.
0: Un sudario.
1: Sí,
0: no?
1: Top secret.
0: Top secret, sí, sí. No, no, a veure, que en alguns casos és millor oblidar-ho fins i tot, eh? Vull dir, algunes actuacions ja un cop surts. En canvi, n'hi ha algunes altres que se't queda la cançoneta, eh? Després del que han fet o del musical, i se't queda la cançoneta setmanes. Perquè, clar, que aquestes coses... Que a veure, que fa il·lusió, bé, per tant, tot l'any preparant-ho, no? Bueno, no ho sé. Però,
2: sí, però... Haurien de deixar que quan acabi de fer el xou el teu fill pugui sortir. Perquè si has d'aguantar la resta de cursos, això sí que ja...
0: No, no, això...
2: És...
0: Això no, no, han de deixar el dret a l'escapada, diguem-ne, no?
2: Sí.
0: Això deu estar... Sí.
2: Com en els avions. Tu què vols? Passillo o ventanilla?
0: Sí, senyor.
2: Passillo per sortir ràpid.
0: Exactament, per fugir el més ràpid possible. I això ho veig totalment així. Escolta, nosaltres que estem aquesta temporada proposant construir una estació internacional de repostatge, allà, tenint en compte que igual triga més... Per exemple, si la tenim camí de Mart, que els anys duren ben bé 2 anys i pico, nostres, un any, o sigui, una volta, un any allà de feina... Són 2 anys i pico de la Terra. Per tant, el festival de final de curs a Mart és cada 2 anys i mig de la Terra. Clar, és complicat, això, eh?
2: Sí, però poder durar un mes.
0: El que deia, Sergi, perdona.
1: Una hora menys en Canàries.
0: Exactament. Sí. Va, dura una hora menys allà. A Canàries, el festival de fi de curs dura una hora menys. Això ha de ser un avantatge, ja, doncs.
2: Bueno, ja... Jo proposo que això sí que hauria de sortir una llei abolint els festivals de final de curs.
0: O sigui, directament...

0: prohibir-los tots, eh?
1: Prohibir-los tots. I s'ha acabat el curs. Adeu, adeu, fins l'any que ve i passi-ho bé.
0: Abans es feia allò d'eslògan dels adeus i sí, cantàvem tots i ja està. Ja fins l'any que ve.
2: Lo dejaré en el limbo,
1: I l'únic que paties és tota la setmana per recordar-te d'agafar-ho tot, que si els llibres, que si la bata, que si l'àlbum del final de curs que t'havien fet fer, que si no sé què que havies fet, que si les bambes i l'equip de gimnàsia, que sorties d'allà amb una maleta,
0: és veritat,
1: amb un sac...
0: Bueno, que hi havia gent que contractava camions aquests de mudances per poder...
1: Sí.
0: Tot el que tenies allà, que havies anat acumulant al llarg de tot el curs, clar. Que hi havia aquells, diguem-ne, sota la taula, no? Que hi havia, doncs, on podies ficar coses, que anaves acumulant i trobaves papers que pensaves que havies oblidat. O sigui, que havies perdut documents, llibres... Allò era com un... com un agujero negro en espai-temps, no? Perquè allà hi cabien més coses de les que aparentment...
1: Era un calaix desastre, però no. De fet, era un calaix desastre.
0: Desastre totalment, clar, perquè ja anaves acumulant coses. I tot i així, intentaves encara ficar... Jo crec que encara hi cap, això, saps? Allò que apretaves, allò aviam si entrava a l'estuig, hi havia bolígrafs que pensaves que havies perdut, doncs això, no? El rotring... el tema dels rotrings era complicat, eh? Vosaltres fèieu rotrings? Fèieu dibuix tècnic?
1: A veure, era el regal de la comunió que esperava sempre. La caixeta aquella amb el rotring i el com es deia allò que per punxar i fer
0: el
1: coses
0: compàs, rodones. El compàs,
1: i bueno, allò era el que esperaves per la comunió. Això i un rellotge.
0: El tema dels rotrings és que...
2: És un misteri. El rellotge, però el rotring todavía no sé ni per què sirve.
0: Diu, el rellotge no ho sé, però el rotring encara menys, no?
2: Con tinta ahí como un lápiz y luego me hacen escribir con un boli. Pero esto no es para escribir. ¿Pero esto qué es? ¿Para qué sirve?
0: Sí. A més, tenia aquella... Digues.
2: Solo era para una materia.
1: Rotring, sí. Rotring de diferents números que volia dir més fi o més gruixut.
0: A mi
1: m'era igual, perquè jo el paper l'acabava embrutant igual.
0: El que era gruixut era el tema. O sigui, el tema de després haver-los de netejar, que era complicat, si no després no funcionava... Uf, quina feinada, quina sort ser adult, ella, i superar totes aquestes etapes que...
1: Si després feies així arts plàstiques de batxillerat o coses d'aquestes, també tornaves a recuperar això.
0: Mare meva, era com un... Era com un malson. Jo ja no ho vaig agafar més. Jo ja vaig dir... Això ja ho he vist prou, eh? El tema dels rotrings i ara... I ara una cosa complicada. Mare meva.
2: La festa de final de curs la vamos a hacer en avión. De trayecto de Barcelona a Canarias. Será como estar en el limbo.
0: Clar.
2: Siempre una hora menos. Y entonces, claro, ya cuando llegas, como si no hubiera existido.
0: És a dir... Clar, és a dir, si la festival de fi de curs es fa en l'avió, camí de Canàries... llavors
1: no existe. Quan arribes has de tornar a començar.
0: Aquest és el tema. No sé si es farà el doble de llarg o el doble de curt. No em queda clar. És un vació legal aquí, em sembla que hi ha.
2: Després et diuen, no sé què, te acuerdas? Digo, yo, ¿de qué me hablas?
0: Tengo un vacío, perquè sí. per a ti ha passat una hora, però per a mi és com... Sí, és com un... Això, per a ti ha passat una hora, per a mi ha passat dos o tres, no em queda clar.
1: Però això són misteris, allò de la nave del misterio, que depèn d'on viatgis, si tu viatges, jo què sé, te'n vas a l'Austràlia o a Nova Zelanda, representa que surts d'aquí avui, que és dia, què? Quin dia és avui?
0: Sí, no, però... O sigui, al cap d'una setmana arribes, no? Perquè, clar, han passat dos dies.
1: No, però imagina't que vas directament. Arribes allà i resulta que surts d'aquí, per exemple, el dia 11 i arribes allà el dia 13. I dius, hòstia, i el 12?
0: Clar.
1: On
0: està? Qui me'l paga?
1: Qui torna aquest dia? Qui em torna aquest dia que no he viscut?
0: No, has de fer una cosa. Treus la fulla del diari, del dietari, de l'agenda... I quan fas el viatge de tornada, l'afegeixes.

0: Això és el dia 13 i arribes al dia 12. Dius, hòstia,
1: què ha passat aquí? Com
0: vinga.
1: Pot ser això?
2: ¿Cómo sabemos de aviones?
1: Sí, sí, sí.
2: Cogemos tantos aviones sí, al dia.
1: Sí, exacte. Són diversos al dia.
0: Bueno, no,
1: sí. Llavors, clar, sí.
0: Per prescripció mèdica, m'han dit un, sí, un al dia.
1: Però, clar,
2: a mi
1: si
2: me gustan más los helipuertos. Los helipuertos.
1: No, tu ets més de helipuertos, eh? Fixa't tu.
2: Sí, hay menos cola,
1: clar.
2: No hay tanto diagonal, es más vertical todo.
1: És más vertical. Mm. Llavors, no canvia el temps? És a dir, tu ets aquesta teoria dels terraplanistes que si tu t'aixeques no has de viatjar, és a dir, com que està donant voltes el d'això, tu puges, t'esperes un moment i al baixar ja estàs a un altre país, saps? Perquè com que hi ha hagut la rotació, eh? Hi ha teories d'aquestes rares que ho diuen, que és una bajanada, però bueno, sí. Sí, sí. Bueno, mira.
0: A veure, és una lògica, no?
1: Sí.
0: Té la seva lògica.
1: Sí,
0: tu
1: sí.
0: Saltes, no? Si ara jo salto, hauria de caure no al mateix lloc, sinó una mica més enllà, no? Perquè ha avançat la Terra.
1: Això és el que diuen els, claro, els que no entenen com funciona la rotació, que tu també t'afecta, perquè tu tens la força que et segueix tirant cap al centre. Però, bueno, si té la seva... Si, un es pot posar a imaginar i és fantàstic.
0: Que la força m'acompanya, no?
1: Sí, sí, exactament. Sí, sí. Que la força t'acompanya.
2: Derrotistes planetàries.
1: Exacte. Les derrotistes planetàries m'agrada molt com a definició. Esto es cosa de los derrotistas planetarios. Està molt bé, està molt bé. Bueno, jo estava pensant... Si agafes l'avió aquest que deies, de un tren sale, tal, i un avió sale el dia 13 i llega el dia 12...
2: Caracallut.
1: Sí, si arribes al dia 12 i tornes a agafar un avió d'aquests que pots acabar el dia 11 al mateix lloc?
0: Bueno. Aquí no sé despejar la X, ¿eh?
1: Pido el comodín de... Clar, aviam si entraràs
0: si no,
1: en un...
0: Si no dones més dades...
1: Clar, aviam si tu acabaràs com a Regreso al Futuro, si vas...
2: Però és plano o no és plano? Perquè si no és terraplanista, no juego.
1: Exacte, a mi que me hagan un plano. Si no...
2: Habrá que coger un crematero.
1: Sí, sí. No, no, clar. T'imagines?
2: Però és que el mismo dia se llega con el tren. Sí,
1: se llega el mismo dia, sí. No? Un tren sale en una direcció i otro tren...
2: A Canàries,
1: sí,
2: no?
1: Clar, o sigui, de fet, si ara et fessin a l'escola aquell exercici típic d'un tren sale de no sé què, tal, hauries de preguntar, vale, però és de cercanies? Perquè si és de rodalies, el tren pots dir que no llega. Depèn de si estan en obres, el tren igual no llega. Vull dir que és complicat tota aquesta situació. Bueno, ho anirem analitzant. De moment així no us animeu, fer un festival de final de curs, de, no ho sé, de tribuneros o d'algo.
0: Ja portem més d'un mes en festivals, en un festival de l'any.
1: Sí, sí, s'ha d'acabar això ja. S'ha d'acabar.
2: Si hacemos un poco de juego con el espacio-tiempo, igual me apunto, ¿eh?
1: A tu t'ha agradat l'espacio-tiempo, ¿eh? Voy a viajar ayer, bien, sí.
2: Claro, dame un poco de espacio, espacio vital, y dame tiempo, que, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És el que tothom vol, eh? Un poco de espacio y un poco de tiempo, ¿no? Doncs imagina't tenir les dues coses. A mi em sembla fantàstic. Bueno, li donarem voltes, mai millor dit.
0: Sí, com a la Terra.
1: Exactament, a l'opció. I la setmana que ve ho seguirem plantejant, com d'altres hipòtesis que sempre ens agrada fer aquí amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Fins la propera setmana. Adéu-siau!
2: Epa, m'emboca el fòrbio! Hipòtesi! Sí, por favor!

Va passar, tal dia com avui, 19 de juny del 2014. Felip VI és proclamat nou rei d'Espanya. Era un matí assolellat a Madrid quan Felip de Borbó i Grècia, fins llavors príncep d'Astúries, es convertia en Felip VI, el nou monarca d'Espanya. Amb només 46 anys, assumia el tron després de l'abdicació del seu pare, Joan Carles I. Un fet

0: Fet inèdit en la història recent del país. L'acte de proclamació celebrat al Congrés dels Diputats va ser el punt àlgid d'un dia carregat de simbolisme, marcat per una transició que buscava renovar la imatge de la monarquia en un context polític i social convuls. Així ho va recollir CNN en espanyol.
1: Sí, esa es otra de las cosas que llama la atención. No ha habido representantes de otras casas reales europeas, ni tampoco Marina, otros jefes de Estado que han asistido a esta ceremonia.
2: Efectivamente, Casa Real ha optado por una línea muy austera, una línea muy sencilla. Se proclama el jefe de Estado español, están los representantes del pueblo español, pero en este acto en concreto, ni en la posterior recepción en Palacio Real, veremos a ningún mandatario extranjero ni representantes de casas reales. No lo vamos a ver.
0: Felip VI, acompanyat de la reina Letícia, va jurar la Constitució davant dels diputats i senadors, un moment que simbolitzava la continuïtat de la monarquia parlamentària. Després, en un gest poc habitual, va recórrer els carrers de Madrid en un cotxe descobert saludant la ciutadania. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 19 de juny del 2014, que Felip VI era proclamat nou rei d'Espanya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el divendres 19 de juny de 2026. Però abans de donar el relleu a Más de Uno, ens agrada sempre comentar alguna noticieta d'aquestes curioses que ens fa reflexionar sobre què és capaç de fer la humanitat per bé o per malament. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Anem a Estats Units, anem a Houston. Hem de dir que els dos grans partits dels Estats Units, el Partit Republicà i el Partit Demòcrata, estan representats tradicionalment cadascun amb un animal. Sí. Els demòcrates tradicionalment s'han representat amb un ruc, mentre que el Partit Republicà s'ha identificat amb un elefant.
0: Amb un elefant, sí.
1: Des del 1854, que es va fundar el Partit Republicà, que els elefants són el símbol d'aquest partit. Doncs aquesta setmana, a Houston, els republicans han celebrat la seva convenció estatal. A l'esdeveniment, doncs, hi participava Paige. Paige és una elefanta. Anda. I és que van voler portar una elefanta real a la convenció. És una elefanta que forma part del East Texas Elephant Experience, un centre d'animals ubicat a l'est de Texas, on tenen diferents animals. Doncs, en aquest cas, la Paige, diguem que no va ser gaire respectuosa a la convenció.
0: Ai.
1: S'ha fet viral perquè quan sortia del centre de convencions George Brown de Houston, va apropar-se a la premsa i es va posar a pixar davant d'ells, directament.
0: Ostres.
1: Una pixarada d'aquelles ben abundants. Clar, el Partit Demòcrata ha aprofitat l'avinentesa per fer viral el vídeo de l'incident de l'elefanta Paige, presentant-ho com un fet simbòlic.
0: No, clar.
1: Clar, de fet, diuen que és una metàfora perfecta del que és el Partit Republicà a Texas.
0: Com vulguem dir, ja està i podo leer. Sí.
1: Són aquelles coses a les quals t'enfrontes quan, clar, utilitzes un animal en un esdeveniment d'aquestes característiques.
0: Sí, sí. Els animals són, i ja els hi pots dir, escolta, comporta't, que és una, que és un dia important, i diré, sí, sí. A mi m'és exactament igual, jo faig la meva. Doncs, en fi, David, que tinguis molt bon cap de setmana, cuida't
1: bon
0: molt.
1: Bon cap de setmana.
0: Nosaltres tornarem per això aquesta propera matinada, serà 2:15, amb el cinema i la història, però David ja tornarà la matinada del diumenge al dilluns per arrencar la nova setmana. Us deixem a Más de Uno amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Las 7 y 20 minutos, 6 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
1: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Què tal? Bon dia. A les portes d'una onada de calor que arribarà aquest diumenge, els bombers demanen prudència davant l'elevat risc d'incendi. Aquest dijous es van declarar 5 nous focs forestals a Catalunya, tots ja controlats o estabilitzats. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres, destacant que tenim dues avaries actives des de primera hora del matí. Una avaria estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord deixa en direcció Terrassa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. També tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida doncs, també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè s'ha reparat de danys a la via per un accident i que deixa un quilòmetre de cues en sentit Amposta. Finalment, comencem a poc a poc també a registrar ja aquestes retencions habituals amb més intensitat, sobretot al vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat i també el primer tram de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès es destaquen 2 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Tornarem a tenir un dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a Ponent, on es poden arribar, atenció, a màximes de 38 graus. A la resta del territori s'arribarà també a altes temperatures, amb màximes de 34 graus a Girona i 30 a Barcelona i Tarragona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Els bombers de la Generalitat han hagut d'afrontar aquest dijous un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya. Els equips van haver de treballar en 9 focs a la vegada, 5 dels quals declarats ahir mateix, el que va obligar a mobilitzar nombroses dotacions terrestres i aèries. Concretament, els incendis d'ahir van ser a Arbeca, Agramunt, Cervera, l'Albi i Alfarràs. Tot i la complexitat, els bombers han informat que tots els incendis s'han pogut estabilitzar o controlar. Aquest repunt d'activitat arriba en un moment especialment delicat i és que a partir de diumenge Catalunya entrarà en una onada de calor intensa amb temperatures que podrien superar els 40 graus a l'interior i humitats molt baixes, un escenari que incrementarà encara més el risc d'incendi. A tot això, recordem que els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa en diversos municipis, sobretot a Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral. Aquest nivell implica la prohibició d'activitats amb risc d'incendi i l'ús de maquinària que generi espurna a menys de 500 metres del medi natural. Amb tot, els serveis d'emergències demanen màxima prudència i recorden que davant qualsevol columna de fum cal trucar immediatament al 112.
1: Más de uno Catalunya.
2: Avui s'acaba el curs escolar. El Departament d'Educació ha convocat una nova reunió a la mesa sectorial, una trobada que tindrà algunes absències, i és que de moment la CGT ha anunciat que no hi assistirà. El seu portaveu, Isarn Prades, lamenta que la conselleria, a parer seu, no pretengui abordar el conflicte en aquestes reunions.
4: I en lloc de solucionar aquest conflicte, que és el més gran en les últimes dècades que hi ha hagut en l'educació a Catalunya, en lloc de plantejar una reunió que pugui abordar els temes que han quedat sense tancar de totes aquestes mobilitzacions i que segurament continuaran l'any que ve, el departament vol seguir amb un funcionament ordinari de les meses sectorials.
2: La CGT defensa que s'hauria de convocar el comitè de vaga i no la mesa sectorial. Pel que fa a USTEC, el sindicat majoritari en l'educació primària, encara no ha confirmat si acudirà o no a la reunió de demà, però sí que ha demanat en un comunicat obrir un procés per blindar l'educació pública. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final de curs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que està disposada a continuar escoltant els professionals de l'educació i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part dels sindicats no es faran esperar. I en aquesta plana educativa també hem de destacar el revés de la justícia europea, el model d'immersió lingüística. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha decidit no admetre la demanda que havien presentat algunes famílies contra la sentència que el TCJC, que fixava més hores de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a petició d'uns pares. El tribunal argumenta que l'ensenyament exclusivament en català deixava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu i vulnerava el dret i el deure dels seus fills a aprendre el castellà.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Un informe del Banc d'Espanya en el qual proposa limitar

0: L'ús dels habitatges residencials ha obert un camí a l'entesa entre els qui defensen el dret social i l'econòmic dels pisos reconegut pel Tribunal Constitucional. Ricard Jiménez, bon dia.
1: Bon dia, Montse. El Banc d'Espanya creu que falten 750.000 pisos arreu de l'Estat per resoldre la crisi de l'habitatge amb especial urgència a Barcelona, Madrid o Sevilla. De forma temporal proposa que només es pugui llogar o comprar per viure. Ara bé, tant llogaters com propietaris de pisos turístics fan una mateixa lectura del problema. A Espanya no falten pisos, sinó que estan en les mans equivocades.
2: De la OCDE, Espanya és el país amb més habitatges buits.
3: No ens oblidem que a Barcelona hi ha 60.000 habitatges buits.
1: Són les portaveus del sindicat de llogateres, Carmen Arcarazo, i de Partur, Marian Muro, en declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
0: Informació en format més breu. Avui arrenca l'operació sortida amb motiu de la revetlla de Sant Joan. S'espera que aquest cap de setmana uns 610.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana, dels quals tornaran uns 290.000. Hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i a partir del dia 23 s'aplicaran restriccions per a vehicles pesants en alguns trams de la P7. Més coses, l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. Canviem de qüestió. 16 anys després de la seva construcció, la planta potabilitzadora al costat de l'embassament de Santa Anna, entre la Noguera i l'Aragó, serà una realitat aquesta tardor. Parlem d'una infraestructura estratègica que ha de garantir la qualitat de l'aigua per a uns 200.000 habitants d'una vintena de municipis del Segrià i la Noguera, inclosa la ciutat de Lleida.
4: Más de uno Catalunya.
0: Els Mossos d'Esquadra som amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
5: Bon dia. El Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga CB al Roig Arena davant València Bàsquet 112-113 després d'una pròrroga, amb protagonisme per Claiborne i la Provítola amb 21 i 20 punts respectivament. Dissabte, al mateix escenari, es disputarà el segon assalt de la sèrie el millor de 5. A la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, segon partit i segona victòria pel Futbol Club Barcelona davant el Pozo Murcia, 6-1, amb 4 gols per Touré i un per Sergio González i un altre per Adolfo. Dilluns, a 8:15, es jugarà el tercer maig a la pista de l'equip murcià. En cas de guanyar els barcelonistes, es proclamarien campions. Avui comença la tercera edició de la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme, amb la catalana Paula Blasi com a principal atractiu. La primera etapa començarà i finalitzarà a Santa Susana amb un recorregut de 91 quilòmetres i 900 metres.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
7: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia, Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografia de Barcelona la tienes desde el aire.
8: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
9: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
9: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: Onda Cero Catalunya.

0: Continuem amb més notícies. Més de 220 professionals de la salut de tot el món s'han reunit aquesta setmana a Montbrió del Camp per tal de debatre sobre la nutrició en les persones que pateixen diabetis. En el marc del 43è Internacional Simpòsium on Diabetes and Nutrition, especialistes de 41 països diferents s'han fixat en els reptes que tenen actualment. El catedràtic de nutrició de la URB i un dels coordinadors de la trobada, Jordi Sales, ha explicat que un dels reptes és la nutrició de precisió. Un dels objectius és individualitzar millor les recomanacions a l'hora de prevenir la diabetes i com tractar-la. A més, es presentaran unes guies que s'han elaborat per tal d'arribar el més aviat possible als malalts i millorar, assegurat, la seva qualitat de vida.
1: Actualment tenim moltes nous reptes, no? Perquè una de les coses que es parlarà precisament és la medicina de la precisió, o nutrició de precisió, que vol dir doncs, com podem individualitzar millor les recomanacions a les persones, no només per la prevenció de la diabetes, sinó també en el context del tractament, perquè sabem ara que les persones responen diferent, els fàrmacs responen diferents a les recomanacions dietètiques, i això és un dels temes més candents que es parlarà.
0: Un estudi del grup de recerca en nutrigenòmica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili mostra que el sexe i el rellotge biològic condicionen el dany hepàtic associat a l'obesitat. El treball publicat a la revista Free Radical Biology and Medicine se centra en la malaltia hepàtica associada a disfunció metabòlica, actualment la forma més freqüent de malaltia del fetge. Segons la universitat, una de cada quatre persones al món té acumulació de greix al fetge, sovint sense saber-ho. En molts casos, aquesta alteració, que afecta especialment persones amb obesitat, no dona símptomes fins que el dany ja és avançat. A més, diuen, no totes les persones amb obesitat desenvolupen el mateix grau d'afectació. Tortosa ho té tot a punt per celebrar la primera edició del retornat festival de dansa contemporània que lidera el ballarí i coreògraf local Roberto Olivan. Amb el nou nom de Vertebra Dansa, la capital abrenca acollirà les formacions professionals, tallers amateurs a punt d'esgotar inscripcions i espectacles internacionals, els tres pilars i l'ànima d'un esdeveniment que recull el llegat de Vertebra Dansa i que enguany se celebrarà entre el 20 i el 26 de juliol. Es preveu la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell i amb la voluntat enguany d'incidir en les danses urbanes. Estan transformant com estan transformant la dansa contemporània, com abans ho havia fet el circ amb les arts escèniques. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació torna al punt de la una amb el programa La Ciutat. Avui, programa especial des del Jardí Històric del Parsamà. Que passin un molt bon dia.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
4: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
3: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Onda Cero Tarragona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, magnífic fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Pim, pam, pum, petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, pots estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar! Pim, pam, pum, petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa, quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La...

0: Com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
2: Molt bé, estic molt bé.
0: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
2: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
0: Molt bé.
2: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
3: Llibres? No.
2: Què?
3: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, que vas dir que ho faries?
2: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny, al Teatre de la Llotja de Lleida, arriba Tarzan, el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona.

0: Sabadell, Coma-ruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus... Busca'ns! Pim, pam, pum, petards! T'estem esperant!
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
4: Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belbel.
5: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho, com estem?
6: Bon dia, Ariadna, molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
5: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
6: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
4: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
8: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? I em va dir sí.
9: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
10: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real. El sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquest 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
8: Bueno, i el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
5: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
11: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Denuncian la precariedad laboral que padecen y piden al menos 60 efectivos más. Los bomberos forestales se han concentrado a las puertas de la sede del gobierno murciano para exigir una vez más un aumento de salario, ya que apenas perciben 1.200 euros al mes y los pluses son ridículos, según el presidente del comité de empresa, Juan Pedro Cornejo.
1: Nuestros pluses por peligrosidad, venosidad, toxicidad, vienen a ser unos 35 euros. O sea que es por menos de un euro al día nos jugamos la vida.
0: Los bomberos forestales anuncian para la próxima semana una huelga con paros intermitentes.
2: La crónica de Verónica Martínez desde Onda Cero Murcia. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Molta atenció i és que el Meteocat ha emès per diumenge el primer avís de perill per calor de l'any, amb màximes que poden arribar als 40 graus, a l'interior, especialment a Ponent. L'episodi es podria allargar fins dimarts 23 de juny, amb el punt àlgid dilluns i amb nits molt càlides que no baixaran dels 20 graus i fins i tot dels 25 graus al litoral i al prelitoral. L'arribada de pols en suspensió agreujarà la sensació de calor i afavorirà les nits tropicals i tòrrides. L'avís és el primer que s'aplica amb els nous criteris del Meteocat, que calculen els llindars a partir de les dades dels últims 15 anys i estableixen un topall de 40 graus en punts especialment calorosos com Vinebre o Ascó. Més coses, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convidat aquest matí diverses empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya i els ha garantit un entorn, diu, favorable per créixer. Ho ha dit en la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, celebrat al Palau de Pedralbes, on també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe a Barcelona-Tòquio.
5: Des del govern que presideixo tenim la ferma voluntat d'aprofundir encara més en la relació amb el vostre país, perquè estem convençuts que tenim un ampli ventall de noves oportunitats per explorar. Auguro que mantenint aquest diàleg i aquesta col·laboració tan estreta, el nostre futur compartit serà excel·lent.
4: I ja ha defensat que la relació entre Catalunya i el Japó és viva i plena d'oportunitats i ha recordat que el seu viatge institucional al país nipó ara fa un any va servir per reforçar la cooperació en tecnologia, indústria, recerca i cultura. I acabem amb informació de serveis. Sàpiguen que un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs està provocant retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts de mitjana. L'acció ha provocat afectacions a la senyalització a la zona de la Sagrera.
6: Recién desayunado estás tan fresco, capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
7: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
6: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
9: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
10: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Vente a la Mutua y todos contentos.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
12: Bañarse en la piscina es un placer, pero que el agua esté perfecta no es magia, es Tamar. Empresa española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tamar, en los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
13: Con este test de manchas de tinta voy a evaluar su personalidad. Dígame, ¿qué ve?
14: La portada de mi disco favorito, una entrada para un festival, la portada de antes... ¡Oh! ¡Firmada!
15: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app, El Corte Inglés.
16: Pim pam pum petards. Tenim tots els petards que et pots imaginar i els millors preus. Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més. Disposem de lots preparats de tot tipus: infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar. Pim pam pum petards. Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim pam pum petards. També per tota la província, les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Coma-ruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus... Busca'ns! Pim-pam-pum-petards! T'estem esperant!
17: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
18: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
19: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
20: Dilluns 22 de juny analitzem a la brúixola com la tecnologia i la col·laboració público-privada estan transformant la mobilitat a Catalunya. Sota el lema Innovació, més mobilitat digital i connectada, ens traslladarem al laboratori Future Road Lab de la C32 per viure una taula rodona amb 5 experts que treballen de manera molt estreta en l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
21: Estás buscando una plaza libre para aparcar en el centro. Y delante tienes tres coches que están igual que tú. O lo que es lo mismo, tienes 40 minutos de por fin, como mínimo.
22: Claro, visto así.
21: Onda Cero, tu radio.
23: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
24: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
23: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
25: Estats Units avui compensa.
24: Estats Units.
25: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
24: Ah, mira.
25: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
24: No és molt dels Estats Units, no?
25: No és dels Estats Units.
24: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
23: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
26: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
27: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
26: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
28: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
23: La brúixola amb Lola Sorribas.
29: I ho farem amb una persona que des d'aquí ens connecta amb Ucraïna, la Sasha Molotkova, és periodista ucraïnesa, professora també a la Universitat Abat Oliba Seu. Sasha, què tal? Molt bona tarda.
30: Bona tarda.
29: Tu tens una filla, oi?
30: Sí.
29: De quants anys?
30: 8.
29: Com li parles d'Ucraïna?
30: No solo le hablo de Ucraïna, la llevé a Ucrania porque yo quiero que mi hija entienda que primero es medio ucraniana, el sentimiento ucraniano que llevo yo, la pertenencia a mi país, a mi nación y la lucha esta que yo siento que yo tengo que formar parte de esto, pero como no puedo estar ahí porque al final priorizo que mi hija necesita una madre viva, pero cuando puedo la llevo ahí. Ella, por desgracia, tiene que saber qué es vivir en una guerra, porque os puedo asegurar que es el futuro de Europa.
31: También vas a explicar que la teva mare s'havia convertit en una experta
0: en missils perquè a través d'una aplicació del mòbil podia saber en quant de temps podia fer la compra.
30: Por ejemplo, mi madre estaba en un dentista y había una alarma, ¿no? Y ellos miran y piensan que, vale, para este tipo de misil tenemos 20 minutos de margen. Entonces acabamos la maniobra con dentista, porque nos da 5 minutos, y luego tranquilamente bajamos al refugio.
23: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona.

0: molt estret amb l'àmbit de la mobilitat i el seu futur. Recorda, dilluns 22 a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, una iniciativa d'autopistes per reflexionar sobre els nous models de mobilitat.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
2: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
0: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametllet.
3: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que, a més, ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
2: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
3: Jo volia anar una mica més enllà. Ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
5: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny, al Teatre de la Llotja de Lleida, arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
7: Ay, no escuches lo último. Lo siento.
6: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
7: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
1: L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a OndaCero.es /Catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: Creo que he encontrado al jefe de esta tribu.
1: No puede ser.
0: Su pulso es estable.
1: Pero es... ¿es él?
2: Te tengo que hacer una pausa.
1: ¿Qué está diciendo?
2: Podéis pedir que bajen 1 o 2 grados al estudio. Hace mucho calor.
3: Del director del quinto remake de La Sociedad de la Nieve llega la radio más refrescante del verano.
2: No os quejéis que no hace tanto frío.
3: La aventura que romperá el hielo estas vacaciones y otros juegos de palabras más tontos.
2: Mamá Marisol, unos Callahan para estas estalactitas que se tienen que ir.
3: Más de uno. Vive.
4: Le vamos a haber llamado el iglú también. Pero no te ha hecho gracia.
5: No pienso decir nada. Pero... A ver, a mí viene no haciéndome gracia esta sección desde hace 8 años.
4: No.
5: Entonces, pero bueno, si queréis seguir en esta
4: línea...
5: Sí, la
4: verdad es que nos lo pasamos bien.
5: Ya.
4: Pero además, ¿qué dices? Podéis bajar 2 grados y esto se va acumulando. Que tienes 2 grados sobre 2 grados sobre 2 grados sobre 2 grados hasta que... Mira.
5: Yo no he dicho ahí podéis bajar 2 grados en mi vida. En mi vida.
4: Ahí va.
5: Falso.
4: De toda falsedad.
5: No, ya está bien con la leyenda negra o blanca, urbana o lo que sea esta.
4: Es blanca, sí.
5: No tengo la culpa, si no sabéis aguantar un poquito de fresco.
4: Joder, fresco.
5: Sois blandos en general. Un equipo blando. Tiene talento, bueno, pero es blando. Nos vamos. Enseguida la programación local en cada una de las emisoras de nuestra cadena, pero el lunes a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, que todavía estaremos en junio, aquí estaremos desde el primer momento para contarles la actualidad. Bueno, algunos. Estará el ingeniero Montes levantando la persiana, estará Laura Lorenzo, que durante todo este mes es quien más madruga con el ingeniero. Gracias por su confianza, adiós.
6: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
7: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
6: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
7: Avui és divendres 19 de juny i a la ciutat marxarem d'aquí uns minuts fins a Cambrils per visitar amb el Pablo Alcaraz el Parc Samà, un espai natural per gaudir amb tota la família. De seguida us expliquem tots els detalls abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
6: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
7: Avui tenim bona part de l'equip tècnic al nostre servei, el Juan Carlos García, l'Ivan Gustem, Felisma de la Parra, el Robert Tatai, i aquí a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
8: Què tal, bon dia i bona hora.
7: Gerard Sanz, bon dia.
9: Molt bon dia.
7: Montse Valls, bon dia.
10: Bon dia.
7: I avui tenim convidat estrella. Pablo Alcaraz, bon dia.
8: Juan Pablo Alcaraz,
7: ui. Aquest no és el Pablo, no
8: pas, I atenció al
11: suambient. És girafa.
8: Atenció al suambient. Ràdio Verité. Això és ràdio en directe. La màgia de la
7: ràdio. En directe, home, bon 12:21. Clar que sí. Bon dia, Pablo. A veure, estàs molt ben acompanyat, veig, eh?
11: Com és el soroll? Com és?
8: Sí, estic acompanyat per uns quants paons que suposo doncs, que això ens posaran la banda sonora.
7: Fantàstic.
8: Al llarg d'aquesta estoneta que estiguem perfecte. Aquí amb vosaltres.
10: Mantinguem
8: i també a partir de la una.
10: Dia, sisplau.
7: A partir de la una.
8: Això ho voleu cada dia, eh?
10: Sisplau.
8: Doncs, jo, per mi, cada dia venim a fer visitet al Parc Samà i home, allò que és estupendo.
7: És un luxe, eh?
8: A l'aire lliure. Té, alguna fotografia t'ha arribat, no?
7: És el que anava a dir. M'has enviat ja aquest matí alguna fotografia i t'he dit quina enveja, quines ganes de fer un programa des d'allà. M'has dit, doncs mira,
8: xulo,
7: dic, mira, sí. Ja m'hagués agradat, eh? De seguida per expliquem tots els... Això està... Vamos, ja fet.
9: M'ha recordat a quan vam posar, Míriam, la cançó de Pavo Real, Pavo Real.
7: Són els oients que tindrà avui el Pablo a partir de la una. De seguida en parlarem, d'aquest programa especial.
11: No el Pavo Alcaraz. Pablo, no Pavo.
9: Ostres.
10: Uau.
8: La gent de groga.
9: Uau.
7: Groga o vermella directa.
9: Vermella directa.
7: Mira. Fins i tot els companys del Pablo han callat, eh?
9: Pavo Alcaraz, tio.
7: Vinga, Pablo, avui et convidem a que participis del xau-xau inicial, si et sembla bé.
9: Sí, home. I tant.
7: I després parlem d'aquest programa especial. Quina cançó ens portes avui, Gerard?
9: Vinga, va, avui una cançó molt nostrada, tot i que no és tan nostrada. Som-hi.

0: una cançó trista, perquè els comiats mai són agradables.
1: Recordo com plorava jo l'últim dia d'escola fent
0: una cosa. Mira, doncs per quina? Estem escoltant la cançó L'hora dels adeus, un himne nostrat, una famosa cançó patrimonial i de germanament, la lletra de la qual en català és una adaptació de la popular melodia escocesa Auld Lang Syne. Sovint es canta en campaments, comiats o festes, mentre els participants s'agafen de les mans formant un cercle, i també en algunes escoles. No sé si encara es fa avui dia, però jo recordo que en la meva època la cantàvem abans de marxar de vacances. I és que avui posem punt i final al curs escolar. Avui els i les alumnes deixen els llibres a casa i comencen les llargues vacances després d'un curs que, com passa sempre, es fa llarg quan t'hi trobes de ple, però quan hi poses perspectiva, doncs es passa molt i molt ràpid. Un curs que ha vingut marcat en el seu inici per la campanya contra l'ús de les pantalles i els resultats escolars, que hem de remuntar una miqueta, i ha acabat marcat per les vagues de docents que reclamen millores en les seves condicions. Veurem si a l'estiu sindicats i educació llimen diferències i podem començar el proper curs amb un ambient més positiu o almenys amb una miqueta de normalitat. No sigui com sigui, avui tots en vegem els més petits i els més joves, que comencen unes vacances d'uns 2 mesos i mig. Més o menys. Qui les agafés, eh? Qui les...
2: Avui és el dia que els pares comencem a fer malabars per veure què fem amb les nostres criatures aquestes properes setmanes abans de començar les vacances d'estiu. Bueno, el Robert plora, com cada dia, vull dir. Perquè ell també comença vacances avui, ja està content.
1: Sí, però plora per això. M'he recordat dels dies d'escola.
2: Mare de Déu, doncs has de fer memòria, eh? Home, no, però els dies d'escola...
1: En aquest moment, a l'hora dels adeus, que era molt emotiu per mi.
2: Jo pensava que ploraves per nosaltres, perquè ja no ens veuràs.
0: El plorar per marxar de vacances seria molt...
2: Que no vull marxar!
1: Ja estic de vacances! Has dit que faràs malabars durant aquest estiu? Demà és el Dia Mundial dels Malabars, mira.
2: Doncs mira, potser per això és el Dia Mundial, el dia després de que s'acabi l'escola. Vinga, Pablo, tu content, no?, a acabar l'escola. També hauràs de fer malabars.
3: Estic encantat.
2: Sí, sí, home.
3: Com tots els pares i mares, fent el sudoku i intentant, doncs això, intentant tampoc carregar excessivament de feina als avis, que sovint, en ocasions així, són els grans salvadors. Però
2: deixant-nos el sou en casals i aquestes coses.
3: Ah, això mateix, buscant campus, a més l'oferta no te l'acabes, eh?
0: Home, pots, Pablo, pots segrestar un paó, no?, i posar-lo com a entreteniment, com a cangur, i així es fan una miqueta d'esplai.
2: O els portes al Parsemà, que segur que estaran encantats.
3: A més, aquí tens terreny per córrer que no te l'acabes.
2: Clar, per això et dic. Pablo, no sé si ens has escoltat aquests dies, però el Gerard, des de dimecres...
0: Sí, no sé,
2: fins a final de temporada, té un repte.
0: Sí, perquè avui és la tercera. Sí, sí.
2: Cada dia ens ha de portar una cançó amb la paraula calor.
0: Calor, o que parli de la calor...
2: No vagis ampliant, ja més, eh?
0: No, vam dir aquestes dues normes.
2: Ja està,
0: que contingui la paraula calor. Contiene la palabra, eh? O que parli de...
2: Sí, sí, sí. Quina és la que ens portes avui?
0: Vinga, va, avui una que a mi m'agrada moltíssim.

0: Estem escoltant la cançó In the Heat of the Moment de Noel Gallagher's High Flying Birds, el projecte en solitari d'un dels germans Gallagher d'Oasis, concretament sí, el guitarrista i podríem dir també vocalista. El títol traduït és En la calor del moment, és a dir, en el punt àlgid del moment, i fa referència a la fe i la determinació en moments crítics de la vida on el suport mutu i la confiança són claus per superar adversitats. Aprovem avui?
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: per, bueno, t'estava no, mirant per si em donaves la validació.
1: Bueno, oh, estaria bé
0: que fotis la calor del moment,
1: que
0: no?
1: Conegui
0: ja,
1: jo.
0: Ja, ja, he vist un, he vist un moment, silenci aquí a l'estudi, jo allà cantant i d'això, i dic, bueno, sol.
1: De moment, no
0: em quedo
1: sé,
0: sol.
1: Coneixia alguna...
0: La de Que calor, la d'ahir, la Montse sí, sí, sí que la va ballar. Mm. Tu la coneixies, no? La de Que calor.
2: J Balvin. Que...
3: Has perdut
2: la discoteca.
4: Quin dia és aquesta secció?
1: Fins al 24 de juliol.
0: Fins que s'acabi el programa.
4: Sí, no és? L'últim dia de programa que faràs tu.
1: Que has perdut l'oportunitat de què?
4: No, no, no, encara tindré l'oportunitat quan torni a les meves sí, vacances. Home. Recordem que les meves vacances són de dilluns a dissabte, de divendres, vaja. Però els diumenges estaré aquí, jo. Però el que
1: jo
4: et vull...
1: Jo també haig de venir. Ah, bueno, jo estaré treballant.
0: Per favor. Sí. Per cert, algú m'haurà de recollir el guant a l'última setmana del programa, crec,
1: no
0: perquè jo marxaré
1: no pateixis,
0: de vacances.
1: No pateixis, que...
2: Mare meva, quines rodes esteu fent ja,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: mare
1: sí,
2: meva.
1: Sí. Montse, digues un número.
2: Que m'ha tocat.
4: Anava a dir, sort que el 24 de juliol estaré aquí i tindré l'oportunitat d'intervenir, potser, si em deixes a la darrera secció.

0: Sí, home, hem de fer el raspàs de
1: carteres. Perquè espero que no perdis l'oportunitat aquell dia.
0: No, que no estarà ella.
1: Ah, ja no hi serà.
2: No.
1: Doncs has perdut l'oportunitat de fer-me viure amb Sonia i Selena al moment de l'estiu, però no hi has caigut.
2: No, sí que la tenia preparada, però clar, no he caigut.
0: Bueno, la reservarem perquè la pugui cantar el Robert. No pateixis.
2: Ens hem perdut un ball del Robert.
0: Vinga, què preguntes a l'audiència? Si tenen calor?
1: Doncs mira, avui, escolta'm, atenció, senyores i senyors, si va conduint a turis.
0: No, sí, vigileu.
1: Aturis al voral de la carretera, si està fent alguna cosa, aturis ara mateix.
0: A mig de la P7 no s'aturi.
3: No.
1: Perquè avui, com sempre, i en divendres, i aquesta hora avancem al dilema del divendres, que ens portarà d'aquí una hora aproximadament en Lluís, Soler i Roca. Però és que avui el dilema és... espaterrant.
0: És complicadíssim, avui.
1: No, és espaterrant, perquè convergeixen un munt de coses que ens acabaran portant a la cosa del dilema. Per primera vegada en la història d'aquestes... El Pau
2: vol participar.
0: Home, clar, ara li preguntarem a veure què en pensa.
1: Per primera vegada, senyores i senyors, el Pau que s'aturi. Per primera vegada en la història d'aquesta secció tan important a la radiodifusió de Catalunya... Atenció, perquè... Per primera vegada, la divisió serà entre lo bueno y lo mejor.
0: Sí, sortirem guanyant.
1: És a dir, no hi ha la part negativa, com resava la careta de l'1-2-3 del Xitxo Ibáñez Serrador.
0: Jo sí li veig la part negativa.
1: Per què?
0: La part egoista, no? Bueno, explica, no avancem.
1: És que avui convergeixen un munt de coses a la vida, no? Diguéssim, que ens aporten felicitat. I aquest és el tema, la felicitat.
0: A tu més que a nosaltres.
1: Bueno, sí, clar. Hi ha gent que comença vacances, això m'ho havia oblidat. Avui hi ha gent que comença vacances.
0: I tant.
1: A més, és el Dia Mundial de les Passejades, aquestes que ens donen tanta salut, que ens ajuden a socialitzar, a anar amb els veïns a passejar. I demà serà el Dia Mundial del Surf. Surfejarem totes les onades amb alegria el mateix dia que seguirem fent malabars, com puguem, per anar avançant en el camí de la vida, amb tota l'alegria possible. Per exemple, mentre cantem les notes d'una cançó que ens agrada. Encara que a alguns no els agradi gens ni mica que les persones alegres cantin. Però ho seguirem fent, perquè volem celebrar...
0: Clar que sí. La música és vida.
1: Volem celebrar la vida i volem celebrar que diumenge serà el Dia Europeu de la Música.
4: És la música!
1: Sí,
0: portem 3 minuts i encara no sabem quin és el dilema.
3: Pots
0: dir el dilema, que estem nerviosos.
1: Amb tot plegat, mentre saludem una girafa en el seu dia mundial... Escolta'm, no t'avancis. Amb tot plegat, mentre saludem una girafa en el seu dia mundial, diumenge, donarem la benvinguda al solstici d'estiu, que començarà a les 9 hores i 24 minuts. Diumenge, dia de la girafa, dia de la música, dia de... El sol, perquè comença el solstici d'estiu. Per tant, tot això són ingredients per fer-nos estar feliços. En el dia del sol, diumenge, comença l'estiu, el dia de la música de la girafa. Bravo!
2: Espera, que el Pablo havia fet un comentari.
0: Pablo, sí, què estàs dient? Que no t'hem escoltat.
2: No, que el Pau està desquiciat.
0: Home, clar, està esperant la pregunta del dia, no? El dilema.
1: I el dilema avui és... Tot això que hem explicat...
0: Ara has de posar el redoble de tambores.
1: No, tot això que hem explicat...
3: Era croqueta de jamón o...
1: No.
0: Després lies a l'audiència i després responen el que volen.
1: Tots aquests elements que hem explicat són ingredients per a la felicitat.
0: Totalment.
1: I d'això va el dilema d'avui. De la felicitat. Per què demà és el dia més feliç del món i de la vida? Està marcat al calendari com el dia més feliç de l'any. El Yellow Day, el dia groc. El dia de la felicitat. Això del groc, ara que els mestres ho porten a la protesta, però bé, és el dia més feliç de l'any. I, per tant, volem celebrar la felicitat de tothom amb l'audiència d'aquest programa, que ens agrada tant, que ens estimem tant. I la pregunta avui sobre el dilema és... A vostè què li agrada més?
0: A veure.
1: Que el facin feliç, o la facin feliç, o fer feliç vostè a una altra persona? És a dir... Robert Tamborès!
0: Ja ha salit el gordo.
1: Aquest és el dilema. Fer feliç o que et facin feliç?
0: Jo per això et deia que potser la part...
5: que fueron los primeros en reclamar un estatuto médico propio. Explica además que están analizando cómo se puede cambiar el modelo organizativo para que las guardias no sean obligatorias y que han apartado 35 millones de euros para subir la hora extraordinaria de guardia. Por este motivo y debido a las...
1: WhatsApp del programa 676-760908, 676-760908. El dilema del divendres és... Vostè què vol, que el facin feliç o fer feliç els altres? Amb notes de veu de WhatsApp els esperem ja en temps del dilema del divendres.
0: Montse Valls, tu què?
3: Oi, és una pregunta complicada, perquè a mi m'agrada molt ser feliç, però és que crec que posaria per davant la felicitat dels altres, no? A mi em fa feliç que la gent sigui feliç, no? Llavors, sí, seria feliç.
0: Algú ha de triar l'altre, durant aquest programa?
1: No diguis,
0: ho guardem pel dilema, no?
3: Guardeu-vos aquesta present.
0: Pablo, tu què?
1: Sí. Argumenta-lo, és que...
0: Sí, sí, clar.
3: Jo també, regalar. Sí.
0: Mira, ell diu que no. Que no.
6: A mi no!
0: Sí. Vinga, va, parlem d'aquest programa especial que faràs des del Parc Samà Cambrils. Explica'ns què podem escoltar a partir de la una. Mm-hmm.

Ostres, que interessant. El Parc Samà és un jardí botànic construït, com deia el Pablo, el 1881, que ofereix als seus visitants 14 hectàrees a l'aire lliure per poder gaudir de més de 1.500 espècies de flora i fa una més d'activitats per tota la família. Però, Pablo, potser ningú millor que per explicar-ho que la persona que tens al... M'equivoco, no? El Francisco Javier Castillo, que és el director del Parc Samà. Què tal? Molt bon dia. Ah,

0: Pablo, crec que deia, m'escoltes? Pablo Alcaraz, m'escoltes?
1: Hola, hola.
0: Hola, sí, m'escoltes.
1: Aquí torno.
0: No, només, ja només per dir-te que gaudiu del programa, gaudeix de la companyia, que crec que t'ho posarà una mica complicat, però bueno, és la gràcia, no?, d'aquest programa especial que faràs des del Parc Sama.
1: Aquesta és l'aventura.
0: Si sí.
1: Estem a l'estudi, doncs clar, allà el so ambient poc, sí. Però quan surts a un espai com el del Parc Samà, doncs escolta, l'últim programa que vam fer aquí, em sembla que ja et vaig enviar una fotografia, sí. Vaig acabar muntat a cavall. Doncs avui no descarto res amb el Pau com a protagonista.
0: Doncs vull imatges d'aquest programa especial a partir de la una des del Parc Samà i amb molt bona companyia. Pablo Alcaraz, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Vinga, i ara repassem l'actualitat. Molta atenció, i és que el Meteocat ha emès per diumenge el primer avís de perill per calor de l'any.
2: Sí, i és que s'esperen màximes que poden arribar a tensió als 40 graus a l'interior, especialment a Ponent. L'episodi es podria allargar fins dimarts, 23 de juny, amb el punt àlgid dilluns, i amb nits molt càlides que no baixaran dels 20 graus i fins i tot dels 25 al litoral i al prelitoral. L'arribada de pols en suspensió agreujarà la sensació de calor i afavorirà nits tropicals i tòrrides. Amb aquesta previsió hem de recordar els consells bàsics per a la calor, que és evitar sortir en hores punta de sol, portar sempre sobre aigua i un ventall, tenir cura de col·lectius vulnerables com gent gran o infants i refrescar-se sempre que es pugui.
0: Un avís per calor que coincideix amb una alta mobilitat per la Revetlla de Sant Joan. En aquest context, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra es coordinaran amb l'objectiu d'evitar morts a les carreteres catalanes fins al cap de setmana vinent.
2: Per un costat, Trànsit ha preparat dos dispositius, una primera operació

0: L'operació sortida l'han donat per iniciada avui a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà al matí, quan esperen que surtin de l'AMB més de 600.000 vehicles. És, però, un dispositiu habitual de cap de setmana. Les principals novetats arribaran dimarts per la tarda, quan de forma extraordinària sortiran prop de 500.000 vehicles de Barcelona. Per evitar colls d'ampolla i accidents, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat limitacions de velocitat als 80 km per hora en les carreteres de sortida cap al Maresme, els Vallès i el Baix Llobregat.
1: La velocitat de 80, per què? Perquè la velocitat de 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han preparat un dispositiu de controls d'alcohol i drogues amb prop de 700 controls i 2.000 agents desplegats, que s'allargarà durant tota la setmana vinent, amb especial atenció durant la nit de Revetlla de Sant Joan.
2: I avui s'acaba el curs escolar, ho explicàvem a l'inici del programa, i ho fa amb el conflicte entre el departament i una part dels sindicats docents encara obert.
0: Sí, Míriam, i tot indica que les mobilitzacions es podrien reprendre a partir del mes de setembre. Per fer un repàs d'aquest curs, enguany s'han convocat 22 dies de vaga a escoles i instituts, 25 si sumem les 3 aturades també impulsades a les escoles Bressol. Un símbol inequívoc de l'enfrontament entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats que continuen reclamant més recursos per a l'escola inclusiva, la climatització de les aules i una reducció de les ràtios. Qüestions, recordem, que estan ara mateix encallades. Per això, el sindicat educatiu majoritari, USTEC, ha participat aquest matí a la reunió de la mesa sectorial per reclamar la represa de les negociacions. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final de curs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que està disposada a continuar escoltant els professionals de l'educació i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part dels sindicats no es faran esperar.
2: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un bon cap de setmana. Vigilem la calor.
0: Gràcies, igualment, que vagi bé.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat a la 3344. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa...
6: Quina ratxa? Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
3: A Onda Cero, la ciutat.
2: Viernes más, llega el momento de resolver todas las dudas que tenemos sobre herencias y para ello tenemos con nosotros a María Elba Rojas, abogada especialista en herencias del Bufete Rojas. ¿Qué tal, María Elba?
7: Buenos días, ¿cómo estás?
2: Gracias. Oye, ¿quién no conoce a alguien que ha tenido problemas a la hora de hacer un testamento, de recibirlo, por todos lados? Oye, ¿por qué se producen los conflictos hereditarios?
7: Bueno, primero... tenemos que tener en cuenta que los conflictos forman parte de la naturaleza del ser humano.
2: Totalmente.
7: Es inevitable, aunque queramos evitarlo, los conflictos están por ahí. Y bueno, los conflictos se producen porque las personas pensamos diferente, tenemos diferentes necesidades, percibimos todos los hechos de forma diferente, entonces ahí vienen los conflictos. Y los conflictos hereditarios, aparte de todo esto, ya lo tenemos por la propia naturaleza del ser humano, habitualmente se producen porque no hay testamento y no hay reparto. En el testamento, o sea, puede haber un testamento muy genérico que no haya reparto o que no haya instrucciones para el reparto y estamos dejando ahí muchos hilos abiertos para un futuro conflicto.
2: Claro, los conflictos, como dices, son inherentes a nuestra naturaleza,
7: sí.
2: Pero ¿podemos hacer alguna cosa para evitarlos
7: sí,
2: en este
7: los
2: caso?
7: Los conflictos hereditarios sí que se pueden evitar, ¿eh? Sí que se pueden evitar.
2: ¿Qué podemos hacer? A ver.
7: Tenemos que hacer un testamento repartiendo los bienes en el propio testamento. Y como siempre he comentado en otros programas, si tenemos un piso y varios herederos, tenemos que dejar a un albacea para que proceda a la venta y luego reparta el dinero, porque tres personas con un piso ya tenemos...
2: Es complicado, siempre nos lo dices. ¿Todos los testamentos son iguales, María?
7: No, no son iguales, y no deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque va a depender, a la persona que nombremos heredero o herederos, si son varios, va a depender de la edad. No es lo mismo dejar herencia a un niño de 5 años que tiene toda la vida por delante de gastar, es decir, que va a depender de sus padres, que a uno de 40, por ejemplo. No es lo mismo dejar a un hijo heredero que esté sano que esté enfermo.
2: Claro.
7: O sea, que no se pueda valer por sí mismo. No es lo mismo dejar... heredero a una persona

0: Va estar fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, avui hem tingut la baixa del Satoranski, que aquí també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: Recordo, 112 a 113, per tant, aquests 225 punts combinats entre els dos equips ja és un partit per a la història, el de més anotació en una final de la Lliga ACB. 1-0 pel Barça a l'eliminatòria. Demà dissabte buscarà sumar el segon punt de la sèrie. El partit també es disputarà al Roig Arena.
2: Això pel que fa al Barça de bàsquet, al Barça de futbol sala, mentre ja frega la Lliga amb els dits.
1: Sí, el té molt més encarrilat que el Barça de bàsquet després de golejar el Pozo Murcia per 6-1 al Palau Blaugrana en el segon partit de la sèrie pel play-off pel títol. I ara ja només, per tant, és a un triomf d'aixecar la Lliga 3 anys després. L'entrenador Javi Rodríguez opina que els seus van ser superiors i que la victòria de dimarts, que va ser tan èpica, la tanda de penals, va influir en el partit d'ahir.
3: Al final, cuando vienes de hacer un partido como el martes, de hacer la heroica, de cuando parecía que el primer punto se lo iban a llevar ellos, bueno, empezar hoy el partido, pues empezaba de una manera diferente. Ya sabe el jugador que va ganando 1-0, bueno, nos ha costado quizá un poquito hasta que hemos encajado el gol, ¿no? Pero creo, sinceramente, que hemos sido mejores que ellos. En todos los aspectos. La realidad es que hoy el Barça ha sido más épico.
1: El Barça va ser, a més, capaç de remuntar el 0-1 inicial amb 4 dianes de Mamadou Touré, que va estar completament il·luminat en el dia d'ahir. Agraïa al futbolista francès el suport de l'afició.
4: Con Didac tenemos esta jugada siempre. Hay veces la pasa a Didac y hay veces me voy solo. Hoy me ha salido bien ir solo y entonces ya la próxima vez puedo ser que la pasa a Didac. No sé, vamos a ver. Desde que llegué aquí hace 5 años ya, todo el mundo me ha cogido como su hermano pequeño y para mí es algo que me ayuda mucho cada día, y con los drags están ahí cada partido, en casa, fuera de casa, lejos, cerca, y para mí si meto un gol y es normal celebrar con ellos.
1: I ara 2-0 pel Barça a la final, i dimarts vinent primer match ball pel conjunt blaugrana en el tercer partit de la sèrie, que es disputarà a terres murcianes.
2: Vinga, parlem ara de futbol. Mèxic és la primera selecció classificada pels setzens de final del Mundial.
1: Una de les anfitriones a la Copa del Món que està complint, perquè va derrotar Corea del Sud per 1-0 amb una diana de Luis Romo després d'un error monumental del porter Kim. Javier Aguirre, el més pur estil, com no, Javier Aguirre.
5: Estamos bien. No fue un gran partido, pero es que el rival tampoco nos dejó hacer mucho. Aún así tuvimos el gol, que fue un error, y dos o tres llegadas. Dos cabezazos de Raúl, una de Raúl, la del Obed, y ellos realmente no nos inquietaron mucho.
6: ¿Qué te deja más contento? ¿Los dos triunfos, el cero, la calificación ya?
5: Esto, cabrón, esto.
1: Es referia a l'ambient, estava sonant El Rei, no? Aquesta ranxera espectacular. Ahir no jugava a Mèxic, a l'Azteca, jugava a un estadi, el de Guadalajara, amb molta menys capacitat, però realment va ser una olla a pressió. I la selecció mexicana, amb 2 victòries, encara no ha encaixat cap gol, així que ja està classificada com a primera de grup pels setzens de final del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. En el mateix grup, empat a 1 entre 2 seleccions que estan perpetrant uns partits absolutament ridículs. La República Txeca i Sud-àfrica van empatar a 1 i s'ho jugaran tota l'última jornada. I en el grup B, golejada històrica del Canadà, que va atropellar Qatar per 6-0. La selecció de Julen Lopetegui, que va tenir poc a dir. Els asiàtics, és veritat que van patir 2 expulsions que van condicionar el partit. No sé si has vist la gravíssima lesió d'Ismael Koné, tibia i peroné. Sí. És que a més la realització no va oferir cap repetició de l'entrada. Els jugadors es van posar com al voltant del futbolista lesionat.
2: Que ho van veure clar, no?
1: Sí. No? I ell va marxar de l'estadi amb
2: la camilla,
1: però saludant al públic. Mínim era una imatge tranquil·litzadora. T'explico el menú d'avui que tenim. Vinga. Estats Units, Austràlia a les 9, gens malament. Bé. Escòcia, Marroc a les 12 de la matinada. Aquest pot entrar molt bé. Una mica copa, una copeta.
2: Anem a sopar i després veiem el
1: partit.
2: Molt bé.
1: I pels ja més, una mica més malalts, entre els que m'incloc, Brasil.

0: La ciutat, a Onda Cero, Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludos a vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 19 de juny, dia en què us expliquem que el Parlament exigeix al govern central les inversions necessàries per eliminar el coll d'ampolla ferroviari en el corredor litoral entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Ha tirat endavant amb l'abstenció del PSC. Es tracta d'un punt d'una moció de Junts que també demana que es presenti al Parlament, abans que acabi el 2026, un informe sobre l'estat de les infraestructures ferroviàries al Camp de Tarragona, al Penedès i les Terres de l'Ebre, així com les actuacions previstes i pendents d'executar per la seva millora. Així mateix, la moció aprovada constata que la xarxa actual a aquesta zona provoca col·lapses recurrents. I també us expliquem que els departaments d'Igualtat i Feminisme i Empresa i Treball han proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. Es tracten de dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada avui pels consellers Eva Benor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu de Catalunya i que afavoreixi la igualtat real home-dona, afirmen al mercat laboral. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure com es presenta el temps per aquest cap de setmana des del Servei de Meteorologia d'AEMET. Noelia García.
2: Bona tarda. Avui divendres pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Tortosa, 32 a Gandesa i a Reus, 31 al Vendrell i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dissabte les temperatures seran més altes i a zones de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima. Els termòmetres marcaran 34 graus de Reus i a Tortosa, 33 de Gandesa, 32 graus al Vendrell i 31 a Tarragona. Continuarà el temps estable i càlid amb sol i cel poc ennuvolat, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Temperatures mínimes de 22 graus a la capital i 19 a Gandesa. És una informació d'AEMET.
0: La ciutat, amb Pablo Alcaraz.

0: allí escoltant la música i inspires aquesta passió que comporta el que és el parsamà. Dit això, aquí les fotografies que acostumo a fer, que considero que poden ser optables,
1: sí,
0: perquè es puguin publicar dintre el parsamà, no acostumo a publicar jo pel meu compte, ho deixo sempre a les mans i al criteri del parsamà, i els hi envio i ells llavors fan l'ús que creguin necessari. Normalment, ja dic, jo no publico. I llavors sempre busques aquests moments, aquests detalls de les primeres hores del dematí, que sempre són molt apassionants. Les llums són diferents, etc.
1: Alguna zona en especial per fer la fotografia? Atenció, qui vulgui participar al concurs fotogràfic, que li estic fent aquesta pregunta amb tot el sentit a un membre del jurat.
0: Val. Si parlem de lo que és el concurs quan se me va plantejar per part del senyor Francisco i Maria Luisa, i se me planteja això, d'entrada dic, i com ho enfoquem, això? Una de les coses que se me va dir, i que entenc que realment és aquí on tenia que fer el potencial,

0: 6 minuts que passen del punt de 2:15 en directe la ciutat espacial Onda Cero Tarragona des del Parc Samà amb el suport tècnic de Robert Atay i Ivan Gustems i amb el director del Parc Samà, que és el meu copresentador sempre que venim aquí.
1: Moltes
0: que és Francisco. Francisco, esto en el currículum hay que ponerlo. También copresento el programa La Ciutat en Onda Cero Tarragona. I hem convidat també una estoneta perquè estem parlant de romanticisme, estem parlant de natura, estem parlant d'arquitectura, hem parlat de la figura d'Antoni Gaudí, de l'any Gaudí, i hem dit, no només parlarem de geni, parlarem de genis, en plural, perquè aquí a les comarques tarragonines tenim uns quants. I si ajuntem la figura de Pau Casals, Joan Miró, el propi Gaudí i Pablo Picasso, amb el seu vincle a Horta de Sant Joan, doncs, escolta, tenim un puzzle ideal. Tenim un puzzle que és enveja, segurament, o que hauria de ser enveja de molts altres territoris. Per això hem convidat a Eva Martínez, que és la responsable de l'oficina tècnica del paisatge dels genis. Eva, què tal?
2: Molt bé.
0: Bon dia.
2: Bon dia, Pablo.
0: M'agradava molt que l'altre dia et vaig escoltar parlant amb unes activitats que fèieu familiars i estàveu a Mont-roig del Camp, a la Masia, al Mas Miró, i deies, aquest és un paisatge per viure i per veure. El paisatge dels genis és una cosa molt simptomàtica de les comarques tarragonines.
2: Bueno, de fet, sí, des del paisatge dels genis reivindiquem això, no? Nosaltres tenim els originals dels originals. Nosaltres el que convidem a la gent és a descobrir aquest paisatge que, com bé comentaves, va ser font d'inspiració d'aquests grans artistes universals, Gaudí, Miró, Casals i Picasso, en aquests paisatges de Costa Daurada i Terres de l'Ebre. I com comentes, nosaltres vam fer un estudi a nivell de relat i de més, i ens agrada convidar la gent al web del paisatge dels genis perquè realment convidem a fer aquest viatge i està estructurat així, no? Primer volem que descobreixin aquests paisatges que inspiren, que es viuen, que es mengen i que es veuen. Depèn una miqueta ja del temps que tinguis per poder-ho gaudir tot. Llavors suposo que després les preguntes aniran més en aquest aspecte, no? Si tinc tants dies, què puc fer? Si tinc tants altres, què puc fer, no? Però sí, el que volem és això, no? És que la gent copsi aquesta manera de viure i de fer. D'aquí que va ser el que els va enganxar, no? I d'alguna manera ells, bueno, de formes diferents i similars alhora, van arribar aquí una mica

0: al tocadiscos, y eso se ha consolidado como una fiesta en el pueblecito este de Bolivia. Son las cartas que enviaba Pau Casals a este hombre.
1: Evangelista Susiama, que el pueblo de Bolivia.
2: Apúntate.
0: ¿Qué alcance tiene esto? O sea, es una bestialidad desde el punto de vista de capacidad de atracción y después el ingrediente que une a todos es el pesacha, ¿no? Y eso es súper interesante, súper interesante.
1: Claro, es que no, es que el, estaba pensando ahora mal rol de Eva. Es que es una maravilla trabajar con esos ingredientes. Porque te están dando de lo más potente que tienes a nivel pictórico, a nivel musical, a nivel arquitectónico. No tienes que inventar, no tienes que poner mucha fantasía. El ingrediente, la base, lo tienes. La cuestión es unirlo y promocionarlo, venderlo. Que estem en això, i sobretot estem en això els darrers anys, segurament. Això en altres països més donats al màrqueting turístic, com França o com Itàlia, faria, no et diria segles, però quasi, que ho estarien venent, que ho estarien promocionant. És una absoluta meravella.
0: Esto es fantástico, además para la Costa Dorada, como decías, como destino turístico, es fantástico. El producto principal sabemos cuál es y es extraordinario. Y además cada vez mejora a nivel de alojamiento, mejora y todo. Pero lo que son productos complementarios, que es lo que hace que esta tierra sea única, y por lo que la gente viene aquí no se va un poco más abajo, que también hay cosas fantásticas. Por abajo no hay un parsamá. No, abajo tampoco está el paisaje de los Yenis, ¿no? Pero poner en valor estas cosas que hacen único al destino, que son los que nos diferencian respecto a la competencia, y los que nos hacen tener una mirada del territorio, que no solo es costa y mar, sino la parte interior, que siempre fue, hace 20, 25 años, la asignatura pendiente de la Costa Dorada. Sí. Yo creo que es mover a la gente de la playa, ¿no? Y hace el interior para que descubran cosas, que descubran productos agroalimentarios, paisajes, iconos, genios. Yo creo que hay una línea de trabajo excepcional para que este destino siga siendo competitivo de cara a futuro, sí, y siga siendo único.
1: Sí, sí, totalment. Eva, no sé si dins de tot aquest munió d'activitats que organitzeu amb el paisatge dels Genis, properament, si hi ha alguna cosa que diguis, mira, especial atenció a aquesta activitat o a aquest moment.
3: Sí, ara, amb motiu de l'any Gaudí, bueno, tant Reus com Riudoms, que abans no ho he explicat. L'any passat se'ns va incorporar també Riudoms. Això que comentaves tu, realment el paisatge dels Genis va creixent, sí, en espais, en indrets, i bueno, i voldríem que continués molt més enllà. Doncs sí, tornant al tema de l'any Gaudí, precisament la setmana que ve, el dia 25, amb motiu de la celebració del naixement de Gaudí, des del Gaudí Centre s'han organitzat unes activitats específiques i en algunes d'elles novedoses. Llavors tenim el dia 25, si no ho dic malament, hi ha jornada de portes obertes, hi ha una visita guiada, hi ha una activitat per nens, hi ha una nova teatralitzada, i després també hi ha una activitat nova que és en diferents indrets de Reus, que això és molt xulo, es fan petites teatralitzades per, bueno, per explicar una miqueta la vinculació del geni amb Reus. I avui a les 6 de la tarda, amb inscripció prèvia, això sí, gratuït, però amb inscripció prèvia, per famílies a partir de 4 anys es fa una activitat molt xula al Gaudí Centre, que es farà un mosaic entre tots en els vitralls del Gaudí Centre com si estéssim a la Sagrada Família.
1: Una meravella. Sí. Doncs Eva Martínez és la responsable de l'oficina tècnica del paisatge dels Genis. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí, a aquest jardí històric del Parsamà, en aquest programa especial.
3: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
3: Vinga, fins la propera.
1: Dos minuts que passen del punt de 3:15. Ja que ens parlava ara l'Eva del Gaudí Centre i de Gaudí i de Reus, en 30 segons i amb la banda sonora pertinent ens centrem en Reus, ens centrem en un dels productes estrella de Reus i ens centrem en una època absolutament ideal a la capital del Baix Camp, com és la del modernisme.
4: Escolta la ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Pérez Aguirre, ¿no? Viene aquí y hace una cosa. Decíamos que por aquel entonces estaba el romanticismo, estaba esta forma de ver la vida un poco más sosegada, los sentimientos, la razón. Y hacen un vermut artesanal, ¿no? No hace una cosa industrial, hace una cosa artesanal con unas fórmulas muy... Y bueno, y por eso está aquí. Aparte de que por eso tenemos el Museo de Aguirre, es porque coincidimos en las fechas de origen. Y descubrí el otro día a Gregory con un discurso excepcional. Digo, pues qué mejor que terminar esta jornada de radioactiva de acero en el Pársama que con la presencia de Zaguirre, de Gregory.
1: Sí, amb un vermutet i Zaguirre, a més amb una ampolla que aquí davant nostra que entronca amb el modernisme, el seu disseny, l'Herbal Vintage, que va néixer ara fa uns anys, seguint l'antiga fórmula d'Izaguirre que ve del 1884, que és el que ens lliga una mica amb Reus, amb el Camp de Tarragona, tota la tradició vitivinícola de la zona del camp, íntimament lligada al modernisme. Pensem que el modernisme, hi ha un modernisme de les ciutats, a Reus, a Tarragona, però hi ha un modernisme molt expansionat per tot el Camp de Tarragona, a la Secuita, a Vistabella, a Barberà de la Conca. És aquí on neixen les catedrals del vi, no? Sí. César Martinell, deixeble de Gaudí, altra gent relacionada. I precisament jo crec que Izaguirre entronca en aquella època perquè després de 140 anys continuem treballant en la mateixa fórmula que el senyor Enrique Izaguirre va crear o va començar a finals del 19, no? Això és important.
2: Perquè si féssim un viatge en el temps i ens anéssim aquí, època de finals del segle XIX, època del romanticisme, època del modernisme, abans ens explicava Francisco què ens podíem trobar al Parc Samà, què ens podíem trobar amb els inicis d'Izaguirre.
1: Doncs als inicis d'Izaguirre el que podies trobar era una indústria vinícola molt potent a tota la zona del camp. Per què? Perquè Reus, com a productora i elaboradora d'alcohols, el port de Tarragona com a lloc d'exportació d'aquests alcohols cap al nord d'Europa, les Holandes i a Londres, i ens podem trobar, diríem, doncs, una concentració enorme de productors de vins a doll, en aquell moment, indubtablement, de gent que produïa també alcohol. Comencen a arribar els aromes del vermut modern que venen d'Itàlia, de la zona nord, del Piemont i de la Savoia, cap aquí, i per tant hi ha una força de producció, un volum d'elements que permeten crear els primers vermuts que apareixen a la península, no? I llavors, clar, aquest és el lligam que ens porta cap allà i és quan Izaguirre comença. Izaguirre, Simó, alguna altra gent de la que estava situada a Reus i que també estaven situats al barri del Port de Tarragona.
0: Aquí, fíjate, desde el punto de vista de cómo vivía la gente o de qué vivía la gente, es muy interesante. O sea, si hacemos la mirada atrás, hace 145 años, 143 años,
1: sí,
0: el sector agrícola es un sector muy importante.
2: Totalmente.
0: Quizá el primer sector económico de la economía.
1: En aquella época, probablement, sí.
0: Entonces, cuando hay un sector económico pujante, siempre hay innovación, ¿no? Y yo creo que ahí Izaguirre optó por esa innovación de generar algo que no se había generado hasta ahora, ¿no? Y es una época muy, muy interesante, ¿no? No solo por el peso de sectores económicos, sino esa innovación de gente emprendedora que tenía un entorno adecuado para emprender y hacer cosas que, fíjate, llegan hasta nuestros días.
1: Sí, sí. Sobre todo, eso que acabas de decir, Francisco, l'entorn, ¿no? La concentració, el volum de producció de gent que, a més, sortia fora, segur, de gent que rebia gent de fora, també segur, i de gent que comença a manipular uns productes que estaven aquí, a ensamblar-los i crear el vermut modern tal com l'entenem. Teniu en compte que Izaguirre és el primer que posa amb ampolles petites, que les tenim conservades, al vermut, i el comença a treure cap a Amèrica, Estats Units i cap a zones d'Europa, no? I és una mica tot aquell boom de coses que havia en el camp, perquè és general del Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, són les que fan explotar i les que bé s'han anat conservant al llarg d'aquests 140 anys.
0: A mi, Pablo, per exemple, em va fer una il·lusió tremenda quan estic a Madrid de reunions, tot això. Siempre se me ofrecen un vermut
2: De Reus.
0: No ofrecen ni un vermut, no, me ofrecen Izaguirre. No, ojo, esto que digo parece una tontería.

0: Radio Estadio.
1: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
2: Molt bona tarda. Si no ho han fet, ja és hora de revisar si l'aire condicionat funciona correctament, recuperar els ventiladors guardats al fons de l'armari, baixar persianes en les hores centrals del dia o localitzar possibles refugis climàtics. I és que aquest cap de setmana i sobretot a partir de diumenge entrem amb la primera onada de calor d'aquest estiu. Es preveu arribar als 40 graus a zones d'interior, especialment les comarques de Ponent. A litoral, atenció també a les nits tòrrides quan es poden arribar a superar els 25 graus. En parla el cap de predicció del Servei de Meteorologia de Catalunya, Santi Segalà.
3: Aquest robot ens permetrà fer entre 250-300 cirurgies més, però la innovació, com es pot comprendre, és que només hi hagi una incisió, doncs dona molta més seguretat, molta menys complicacions.
2: No eren aquestes les paraules que volíem escoltar, ara sí podem escoltar la predicció del temps que fa l'especialista Santi Segalà.
4: Confirmem que estem davant de la primera onada de calor de l'estiu 2026. Les temperatures ja fa dies que van pujant i esperem que a partir de diumenge comencin a tocar sostre i que aquesta onada de calor doncs, comenci això diumenge i duri com a mínim fins dimarts de la setmana vinent.
2: Una calor que afluixarà una mica a partir d'aquest dimarts, però que ens acompanyarà fins a final de mes en un juny inusual.

0: cap de setmana que molts catalans i catalanes aprofitaran també per marxar cap a la costa en el que és l'avançada de la revetlla de Sant Joan. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, s'espera que més de 600.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en les properes hores. Serà la primera fase d'una operació sortida que es repetirà dimecres a la tarda. L'objectiu és evitar al màxim els accidents en aquests dies de molta mobilitat i per això s'augmentaran els límits de velocitat.
2: La reducció de velocitat. Per aquestes vies, allà on tenim velocitat variable, el màxim de velocitat serà 80 km per hora.
3: Que tots els conductors puguin retornar a casa amb seguretat i amb un objectiu principal és que no es produeixin víctimes mortals.
1: Paraules del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i de la responsable d'àrea de trànsit dels Mossos, Mònica Lluís.
0: I avui us parlarem també d'un robot quirúrgic que opera amb una única incisió.
1: Xurui, aquest és el seu nom, redueix els danys i les molèsties en els pacients, ho ha explicat Albert Salazar, gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Aquest robot ens permetrà fer entre 250 i 300 cirurgies més, però la innovació, com es pot comprendre, és que només hi hagi una incisió, doncs dona molta més seguretat, molta menys complicacions.
1: Aquest robot ja ha efectuat 4 operacions amb cirurgia pediàtrica. Una d'elles ha estat l'extracció d'un ronyó i el seu urèter a un nen de 12 anys amb una infecció.
0: Més coses. L'àrea metropolitana de Barcelona fa 15 anys.
1: El Parlament ha celebrat aquest aniversari amb un acte en què han participat alcaldes, autoritats i alguns dels polítics que van impulsar la governança d'una regió on viuen més de 3 milions de persones. L'actual president de l'AMB, Jaume Collboni, ha lloat el paper de l'exalcalde Xavier Trias i el batlle de Cornellà, Antoni Belmont.
5: Celebrem la capacitat de cedir, celebrem la capacitat de pacte, celebrem la generositat política. Per tant, Xavier Trias i Antonio Belmont, avui aquí presents, van iniciar aquesta etapa de la mà i jo també, com president de l'àrea metropolitana i com alcalde de la ciutat, avui els hi vull reconèixer públicament.
1: Collboni ha fixat com a reptes impulsar la política d'habitatge i la integració de la segona corona de Barcelona.

0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça de bàsquet i de futbol sala posen la directa rumb a aixecar el campionat de Lliga.
1: Sí, l'equip blaugrana de bàsquet va fer la primera passa i el Roig Arena en un partit èpic contra el València, derrotant-lo per 112 a 113 i sumant així el primer punt de l'eliminatòria pel títol. Els de Xavi Pasqual, per tant, recuperen el factor pista i demà dissabte podrien sumar el segon punt de l'eliminatòria. I d'altra banda, el Barça de futbol sala ja carona el títol amb els dits després d'atropellar el Pozo Murcia per 6 gols a 1 en el segon partit de la sèrie, que ara està 2-0 a favor dels culers. Dimarts, primer match ball per guanyar la Lliga de futbol sala 3 temporades després.
0: Doncs ja sabem que farà calor aquest cap de setmana, especialment a partir de diumenge. Completem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a la meitat oest. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 34 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat o clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes. Demà dissabte pujaran encara més les temperatures. Màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. El dia serà similar, amb sol i cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució amb possibles tempestes i s'espera també l'entrada de pols en suspensió durant la tarda. Els propers dies continuaran pujant els termòmetres i el dilluns, per exemple, la màxima podria arribar a 42 graus a Lleida o a 38 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
0: Entrem en matèria. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que aquest diumenge arriba la primera onada de calor d'aquest estiu. Davant d'aquest escenari, la Generalitat demana extremar les precaucions, sobretot a Lleida, la província de Ricard, que pot sortir pitjor parada tant pel que fa la temperatura com pel risc d'incendis.
5: Sí, s'espera que les comarques de Lleida arribin i fins i tot superin els 40 graus. Pel que fa a la resta de Catalunya, els termòmetres registraran entre 32 i 38 graus i s'espera que les nits superin els 20 graus de forma generalitzada. Les zones de costa i dels Pirineus seran les que menys patiran aquesta onada de calor que s'allargarà fins dimarts. Ara bé, un cop superat el pic, les temperatures es mantindran més elevades de l'habitual fins al juliol. Sergi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, perquè els models ens indiquen que aquestes temperatures baixaran un pèl, però la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
5: I la calor arriba en temps de sega dels camps plens de cereals, molts presents a les comarques de Ponent. És en aquesta zona de Catalunya on s'han produït els darrers incendis agrícoles i on els bombers tenen previst treballar amb més intensitat.
7: A més, també de forma proactiva, com que tenim, no, el risc molt, doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments, no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
5: I des de Protecció Civil, com sempre, recomanen mantenir-se hidratat i exposar-se al mínim possible al sol, en especial atenció a les platges i les colònies dels nens petits. I com no pot ser d'una altra manera, recorden que està prohibit tirar petards i encendre fogueres a 500 metres de zones forestals.
8: Pot ser un risc molt gran i que comporti una afectació important. Per aquest motiu demanem a tothom que actuï amb seny, com diem sempre, no? De que allò que penses que pot ser un risc, no ho facis.
5: Per ara, però, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta el tancament d'espais naturals.
0: Pel que fa als incendis, ho avançava el Ricard, després dels focs forestals dels últims dies, avui estem vivint una petita treva. Tot i així, continuen les tasques dels bombers per acabar d'extingir alguns focs. Ara mateix n'hi ha 7, però tots ells controlats. Són els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Agramunt, Talavera, Albi i Alfarràs. Els de Torrefeta,

0: Arbeca i Cervera ja estan extingits. Tots aquests incendis s'han produït, com dèiem, a les Terres de Ponent. Un avís per calor que coincideix amb una alta mobilitat per la revetlla de Sant Joan. En aquest context, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra es coordinaran amb l'objectiu d'evitar morts a les carreteres catalanes fins al cap de setmana vinent. A més, com que dimecres és festiu, per tant, alguns poden fer pont tant abans com després de la revetlla.
1: Sí, per això Trànsit ha preparat dos dispositius. Una primera operació sortida l'han donat per iniciar a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà al matí, quan esperen que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 600.000 vehicles. És, però, un dispositiu habitual de cap de setmana. Les principals novetats arribaran dimarts per la tarda, quan de forma extraordinària sortiran prop de 500.000 vehicles de Barcelona. Per evitar colls d'ampolla i accidents, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat limitacions de velocitat als 80 km per hora entre les 5 i les 10 del vespre en les carreteres de sortida cap al Maresme, els Vallesos i el Baix Llobregat.
2: La velocitat de 80, per què? Perquè la velocitat de 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
1: Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han preparat un dispositiu de controls d'alcohol i de drogues amb prop de 700 controls i 2.000 agents desplegats que s'allargarà durant tota la setmana vinent, amb especial atenció durant la nit de revetlla de Sant Joan. Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra.
3: Localitzarem l'atenció en el control del consum de drogues i alcohol i en itineraris de zones d'oci. Volem enfatitzar, doncs, que alcohol i drogues són incompatibles amb una conducció segura i que el que fan és posar en risc el propi conductor, però també a la resta d'usuaris.
1: Tant Trànsit com els Mossos demanen extremar la precaució a col·lectius vulnerables, com ho són els motoristes o els ciclistes, que poden patir cops de calor mentre condueixen o pedalen.
0: Una alta mobilitat que té sobretot una destinació, la costa. Doncs sàpiguen que Catalunya és el territori de l'Estat que té més banderes blaves, 101 a platges i 24 en ports.
1: Aquest matí s'han lliurat els distintius a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. En aquest punt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
6: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
7: Ferroli lo tiene.
8: Soy ecológico, quiero aerotermia.
7: Ferroli lo tiene.
9: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
7: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
10: Esta tarde a las 8.
11: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
10: Estreno de la nueva prueba final.
11: ¡Qué emoción!
12: ¡Sí!
10: De Pasapalabra en Antena 3.
0: Obrim plana econòmica, un informe del Banc d'Espanya en el qual proposa limitar l'ús dels habitatges al residencial ha obert un camí a l'entesa entre els qui defensen la dimensió social o econòmica dels pisos. Totes dues, per cert, reconegudes pel Tribunal Constitucional. Ara bé, les diferències arriben quan es pregunten com solucionar la crisi de l'habitatge amb la regulació del mercat al centre de la partida.
1: Sí, el Banc d'Espanya creu que falten 750.000 pisos arreu de l'Estat per resoldre la crisi de l'habitatge amb especial urgència a Barcelona, Madrid i Sevilla. De forma temporal, proposa que només es pugui llogar o comprar per viure. Ara bé, tant llogaters com els propietaris dels pisos turístics fan una mateixa lectura del problema. A Espanya no falten pisos, sinó que, per diversos motius, molts estan buits. Són les portaveus del sindicat de llogateres, Carmen Alcarazo, i de Partur, Marian Muro, en declaracions a la brúixola d'Onda Cero.
13: De la OCDE, Espanya és el país amb més habitatges buits.
14: No ens oblidem que a Barcelona hi ha 60.000 habitatges buits.
1: De fet, des de Partur, que defensen la dimensió econòmica dels habitatges, neguen l'efecte directe. Alerten que l'administració està generant falses expectatives, assegurant que regular el mercat turístic farà créixer el lloguer residencial.
14: A tu et podran treure la teva habilitació, la teva llicència, però fins avui el dret de propietat és un dret fonamental. I tu faràs amb el teu habitatge el que vulguis. Un despatx d'advocat, podràs posar una perruqueria,

0: dia t'ho podràs vendre, ho podràs tancar com aquests 60.000.
1: I d'altra banda, els llogaters volen anar un pas més enllà de la regulació, exigint que arribi acompanyada d'inspectors i sancions perquè els grans fons d'inversió no gaudeixin d'impunitat.
2: No hi ha algú que sancioni, algú que inspeccioni. O sigui, ara mateix, aquells, els inversors immobiliaris viuen absolutament tranquils al nostre país saltant-se les lleis. Si això no canvia, la realitat tampoc canviarà.
1: Sigui com sigui, avui mateix hem conegut unes dades reveladores. La compravenda d'habitatges creix a Catalunya a l'abril un 8% respecte a l'any passat, amb més de 8.800 operacions. És la dada més alta des del 2007 i demostra com tant l'oferta i la demanda s'estan traslladant al mercat de la compravenda, fugint de les regulacions del lloguer.
3: El govern català i autoritats i empreses del Japó han participat en una jornada al Palau de Pedralbes per continuar estrenyent llaços econòmics i culturals. En aquest context, el president Salvador Illa s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor un vol directe entre Barcelona i Tòquio.
1: En aquest fòrum organitzat per l'empresa Nikkei, en col·laboració amb la Generalitat, s'han abordat els reptes que afronten Catalunya i Japó en els àmbits de l'economia, la indústria o la cultura. Entre les empreses que hi participen hi ha NYK, que està construint una terminal de cotxes al port de Barcelona, que podria estar enllestida l'any vinent. El port és un dels principals punts de connexió estratègics amb el país del sol naixent, però també ho és l'aeroport, tal com ha apuntat el president Illa.
4: El port de Barcelona i la nostra xarxa logística són peces clau per a la resiliència i l'autonomia estratègica d'Europa. Per potenciar aquest intercanvi empresarial i de talent, estem compromesos a fer realitat com més aviat millor objectius estratègics com el vol Barcelona a Tòquio.

0: dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron ha fet un pas històric en la cirurgia pediàtrica. Ha realitzat la primera operació d'Europa amb un robot quirúrgic capaç d'intervenir a través d'una única incisió. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui se li va extirpar un ronyó i l'urèter. Montse Valls, bona tarda.
1: Bona tarda. L'operació es va haver de realitzar després que una greu infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, provoqués que el ronyó deixés de funcionar. El nou robot, anomenat Xurui, va permetre realitzar l'extirpació fent un únic tall d'uns 2,5 centímetres. Segons el doctor David Virós, aquest és l'únic sistema que treballa amb un sol braç i una entrada única, des d'on s'obren instruments que funcionen com tentacles microscòpics amb gran flexibilitat i precisió.
2: Amb els robots que són uniports, com és aquest el cas, l'àrea de treball inicial és mínima. I a partir d'aquesta àrea de treball és a partir de la qual els instruments surten cap a fora i poden treballar i anar al lloc específic.
1: El robot ja ha fet 4 intervencions pediàtriques i s'utilitzarà també en cirurgia general i urologia, ja que és més segur i presenta menys complicacions. El pacient de 12 anys operat es recupera bé i diu que té ganes de tornar a jugar amb el seu equip de futbol, l'Alzamora de Nou Barris.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
5: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. 4 categorías y un solo objetivo, apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
6: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
0: Obrim plana local al Notícies Migdia. El Parlament ha retut un homenatge a l'àrea metropolitana de Barcelona just quan es compleixen 15 anys de la seva fundació. Un acte en què han participat els alcaldes de la zona, càrrecs i excàrrecs de l'àrea i les principals autoritats institucionals de Catalunya.
7: El president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha celebrat que aquest organisme és un símbol de la capacitat de pacte i de la cooperació més enllà de les sigles polítiques.

0: En aquest sentit, Collboni ha reconegut el paper de l'exalcalde Xavier Trias i l'actual vicepresident de l'AMB, Antoni Balmont, per tirar endavant el projecte amb èxit, un projecte que també té reptes de futur.
1: Per fer aquest

0: bé com un projecte que ha de formar part de l'agenda modernitzadora de tot Catalunya.
1: Dos municipis d'aquesta àrea metropolitana, la Barcelona i Sant Adrià de Besòs, han apostat per abordar conjuntament els reptes urbanístics i socials que afecten les dues ciutats. Dues ciutats que són limítrofes amb el complex barri de la Mina al mig de la frontera.
0: Tant l'alcalde de Barcelona com la seva homòloga a Sant Adrià de Besòs, Jaume Collboni i Filó Cañete, han destacat l'oportunitat que aquesta comissió bilateral representa per impulsar la transformació dels barris fronterers i la igualtat d'oportunitats a banda i banda del límit municipal. Cañete ha celebrat que s'obri una nova etapa on Barcelona i Sant Adrià es parlen de tu a tu.
2: Però veritablement, amb la ciutat de Sant Adrià no hi ha hagut un moment com el que hem tingut avui, en el que veritablement ens hem assegut, que ja portem uns mesos treballant doncs, la constitució d'aquesta comissió, però una cosa és paraules i una altra cosa són fets. I ara puc constatar que ara són fets.
0: En aquesta línia, Collboni ha garantit que els pròxims 20 anys hi haurà inversions estructurals per prevenir desigualtats com les del barri de la Mina.
1: I ho acabem explicant-vos que una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. Segons ha informat l'Ajuntament, en principi la represa del servei serà ja demà al matí.
3: Tota l'actualitat política, econòmica, esportiva i cultural al Notícies Migdia. Cada tarda de 2:15 fins les 3 amb Gabriel Figueredo.
4: Próximo destino a Coruña.
5: Este domingo 21, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Cámara Noroeste de A Coruña, uno de los mejores lugares de la península ibérica para contemplar el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Descubriremos cómo la ciudad y el puerto se preparan para la llegada de miles de cruceristas de todo el mundo para vivir un acontecimiento único. Patrocina Puerto de A Coruña, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
6: Si buscas entretenimiento sin límites,
7: aún hay mucho más por ver.
8: Soy la dueña de estas tierras.
7: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
9: ¿Quién lo mató?
7: Por ti y para ti.
6: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
7: O 39,99 euros al año. Confieso.
10: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
11: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
12: Verisure.
13: Esta tarde a las 8.
14: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
13: Estreno de la nueva prueba final.
14: ¡Qué emoción!
15: ¡Sí!
13: De Pasapalabra en Antena 3.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Arrenquem amb la plana poliesportiva perquè el Barça de bàsquet enceta la final de la Lliga ACB amb un triomf èpic.
16: L'equip culer va derrotar el València Bàsquet per 112-113 al Roig Arena i ja té el Sarró al primer punt de la final del play-off de la Lliga ACB. Va ser una exhibició de bàsquet ofensiu i que es va resoldre a la pròrroga forçada per un triple quan mancaven 3 segons de l'estatunidenc Will Claiborne, autor de 21 punts al conjunt culer. La parcel·la ofensiva, especialment davant un equip com el que entrena el català Pedro Martínez, era vital, ho explica el tècnic culer Xavi Pasqual.
17: Sí, molt senzill, el València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
16: L'entrenador blaugrana també va destacar la mentalitat que va mostrar als seus. Després d'aquest partit històric, el de l'anotació més alta en una final del play-off, el Barça recupera el factor pista demà dissabte, segon assalt, també al Roig Arena.
1: I en futbol sala, el Barça tindrà un match ball la setmana vinent.
16: Els de Javi Rodríguez van resoldre també el segon partit de la sèrie i en aquest cas no va caler resoldre la papereta a la tanda de penals. El Barça va ser una piconadora i va atropellar el Pozo Murcia per 6-1 al Palau, tot i que els murcians es van avançar al marcador. L'ala francès Mamadou Touré va ser el més inspirat amb 4 dianes lluances del seu entrenador Javi Rodríguez, que alhora li demana constància.
4: Bueno, para mí Touré es un jugador especial. Tiene unas condiciones inmensas para ser de los mejores jugadores del mundo.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
2: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
3: Verisure.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
6: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. es sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
7: ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
8: La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestràlia, la Fira de Lutiers, amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan, amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
9: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
9: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.
14: En nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
15: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: tiene.
1: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
0: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
2: Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio.
3: Pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Coma-ruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
6: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.
7: Ir al baño en el minuto 93, uff, mejor me aguanto, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con los filetes de vaca a solo 15,95 euros el kilo. Oferta disponible del 15 al 21 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
8: Campo, sales ganando.
9: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
8: Parece sencillo, pero se tarda meses.
9: ¿Cómo?
8: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
10: Son las 5 o las 4 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado responder qué debería haber hecho y qué debe hacer ahora el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con las joyas valoradas en más de 1 millón de euros que le fueron incautadas en una caja fuerte y que supuestamente proceden de un regalo de cuando presidía el Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la legislación al respecto que puso en marcha el propio Zapatero. Informa Ignacio Jarillo.
12: Desde Bruselas, el presidente, aunque aclara que no da nada por bueno en referencia a la conducta de Zapatero, insiste en su defensa hacia el expresidente y recuerda que fue él quien reguló precisamente mediante el llamado Código de Buen Gobierno qué debía hacerse con los regalos ofrecidos por otros mandatarios.
13: Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Yo le puedo contar mi experiencia, para lo que valga.

0: programa amb males notícies. Hem de lamentar la mort d'un menor d'edat i l'estat crític de dos joves més després d'ofegar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona. En el moment dels fets onejava la bandera groga i poc després ha estat substituïda per la vermella. Els joves d'entre 12 i 13 anys s'estarien banyant en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i sembla que era un punt de difícil visibilitat pels socorristes.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest divendres, dia 19 de juny. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Aquesta tarda també estem atents a l'incendi de vegetació del municipi de Forallac, al Baix Empordà.
1: Durant la tarda s'han confinat el nucli de Canapost, que ara ja ha estat aixecat degut a l'evolució favorable del foc proper a la població. Els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. A hores d'ara, el cos d'extinció d'incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com al flanc dret.
0: En aquest context, cal extremar la precaució perquè es preveu que diumenge s'arribi als 40 graus a les zones de l'interior de Catalunya, especialment a les terres de Ponent.
1: Al litoral, atenció a les nits tòrrides, quan es poden arribar a superar els 25 graus. N'ha parlat el cap de predicció del Servei de Meteorologia de Catalunya, Santi Segalà.

0: Confirmem que estem davant de la primera onada de calor de l'estiu 2026. Les temperatures ja fa dies que van pujant i esperem que a partir de diumenge comencin a tocar sostre i que aquesta onada de calor doncs, comenci això diumenge i duri com a mínim fins dimarts de la setmana vinent.
1: Una calor que afluixarà una mica, però que ens acompanyarà fins a final de mes en un juny inusual.
2: En uns minuts coneixerem l'estat de les carreteres en operació sortida. S'espera que més de 600.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en les properes hores.
1: És la primera fase d'una operació sortida que es repetirà dimecres a la tarda. L'objectiu és evitar al màxim els accidents en aquests dies de molta mobilitat i per això s'augmentaran els límits de velocitat.
3: La reducció de velocitat. Per aquestes vies, allà on tenim velocitat variable, el màxim de velocitat serà 80 km per hora.
4: Que tots els conductors puguin retornar a casa amb seguretat i amb un objectiu principal és que no es produeixin víctimes mortals.
1: Paraules del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, i de la responsable de l'àrea de trànsit dels Mossos, Mònica Lluís.
2: Avui coneixerem un robot quirúrgic que opera amb una única incisió.
1: Xurui, aquest és el seu nom, redueix els danys i les molèsties en els pacients, ho ha explicat Albert Salazar, gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: Aquest robot ens permetrà fer entre 250-300 cirurgies més, però la innovació, com es pot comprendre, és que només hi hagi una incisió, doncs dona molta més seguretat, molta menys complicacions.
1: Aquest robot ja ha efectuat 4 operacions amb cirurgia pediàtrica. Una d'elles ha estat l'extracció d'un ronyó i el seu urèter a un nen de 12 anys amb una infecció.
2: Aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona fa 15 anys.
1: El Parlament ha celebrat aquest aniversari amb un acte en què han participat alcaldes, autoritats i alguns dels polítics que van impulsar la governança d'una regió on viuen més de 3 milions de persones. L'actual president de l'AMB, Jaume Collboni, ha lloat el paper de l'exalcalde Xavier Trias i el batlle de Cornellà, Antoni Balmont.
6: Celebrem la capacitat de cedir, celebrem la capacitat de pacte, celebrem la generositat política. Per tant, Xavier Trias i Antonio Balmont, avui aquí presents, van iniciar aquesta etapa de la mà i jo també, com president de l'àrea metropolitana i com alcalde de la ciutat, avui els hi vull reconèixer públicament.
1: Collboni ha fixat com a reptes impulsar la política d'habitatge i la integració de la segona corona de Barcelona.
2: Com cada divendres, la brúixola ve carregada de cultura. Atenció perquè demà, a 8:45 del vespre, Barcelona viurà un bombardeig. Ara que tenim la seva atenció, matisem perquè serà un bombardeig de 100.000 poemes.
1: Sí, és una iniciativa del col·lectiu xilè Casa Grande per commemorar els 50 anys de la mort de Francisco Franco. Els poemes, escrits en paper reciclat, cauran a l'entorn de la catedral i la plaça Nova, una ubicació especialment castigada durant la Guerra Civil. Joaquín Prieto, Cristóbal Bianchi i Julio Carrasco, integrants del col·lectiu Casa Grande, ens explicaran d'on sorgeix aquesta iniciativa.
2: Avui parlarem també amb Mariona Campos, directora del Jove Teatre Regina, que ens atendrà entre caixes d'embalatge, podríem dir, ja que el proper 15 de juliol el teatre abaixarà el taló per sempre.
1: Ens explicarà els inicis d'aquesta iniciativa que va néixer dels seus pares i parlarem amb ella dels motius del tancament, perquè es fa totalment a contracor després que la propietat no els vulgui renovar el contracte de lloguer per posar l'edifici a la venda.
2: I tancarem el programa amb la visita del Juan Torres, que ens proposa per aquest cap de setmana 3 pel·lícules del director Guy Ritchie. Abans de res, volem conèixer també el titular d'Esports, José Agustín Gómez. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Lola. Lamine Yamal reconeix a Televisió Espanyola que encara no seria convenient jugar un partit sencer de cara al maig que ha de jugar el combinat espanyol el proper diumenge, 6 de la tarda, hora nostra, davant d'Aràbia Saudí. I al torneig de tenis de Berlín, la txeca Noskova guanya als quarts de final a la catalana Paula Badosa, 6-1 i 6-3.

0: Sembla que aquest cap de setmana especialment haurem d'estar atents a la calor. Volem saber què ens espera pel que fa al clima de cara a demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. S'esperen màximes elevades, especialment a zones de l'Empordà, de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant els pròxims dies, les temperatures continuaran pujant notablement. Per exemple, el dilluns la màxima podrà arribar als 42 graus a Lleida i a 38 graus a Girona. Demà, de moment, serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat, però tèrbol amb pols en suspensió. Durant la tarda, el Pirineu es formarà

0: Faran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. També pugen les temperatures mínimes. Nit càlida amb 23 graus a Barcelona o 22 a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada a l'Empordà. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. I com deia, en moment ara també en informació de servei per conèixer l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Eduard, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora encara tenim diferents dies a comentar, sobretot a primera hora de la tarda ha començat molt forta la circulació, especialment amb diferents accidents i vehicles avariats que han complicat molt el trànsit. Ara anem tornant cap a una relativa normalitat, tot i que encara hi havia a destacar. Pel que fa a accidents, la C15 hem de dir que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa per un accident, i la C25, l'eix transversal, amb uns 4 quilòmetres de retenció a Santa Coloma de Farners. També hi ha hagut un accident i queda un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa a l'autopista P7, a la zona de Castellbisbal, hi tenim un turisme variat ocupant un carril fa ja una estona. Aquí hi ha uns 2 quilòmetres de lentitud en retencions en sentit Tarragona. I ja pel que fa al volum de trànsit, parlarem encara de l'autopista P7, tota la zona entre Mollet i pràcticament la Roca del Vallès, en sentit Girona, puntualment també més amunt a Llinars del Vallès, en la mateixa direcció. I l'autopista de la Maresme també registra alguns trams, com és a l'altura de l'Ella, també a Mataró, i especialment l'últim tram de tots, a Palafolls, on hi ha 3 quilòmetres de cues, també en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Doncs amb tota aquesta informació, atenció i prevenció a la carretera, Eduard Sánchez, moltes gràcies. Passen 9 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Dani Sánchez.

0: Comencem mirant cap a Tarragona, on un menor ha mort ofegat a la platja de la Rabassada i dos més han resultat ferits crítics. Formaven part d'un grup de sis joves que s'estaven banyant i que, quan han decidit sortir de l'aigua, s'han trobat amb moltes dificultats per fer-ho, Anna.
1: Sí, segons Protecció Civil, els serveis d'emergència han rebut un avís cap a 3:45 de la tarda informant-los de la situació. Tres dels menors han aconseguit sortir pel seu propi peu, mentre que els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos. Un d'ells ha perdut la vida i els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on es troben en estat crític. En els moments dels fets, una jove la bandera groga a la platja de la Rabassada i posteriorment ha estat substituïda per la bandera vermella. Segons ha avançat la CN, el grup de joves d'entre 12 i 13 anys no es banyava exactament a la platja, sinó que estava en una zona de roques entre la Rabassada i la platja del Miracle. Sembla que en aquest punt quedaven fora de la cobertura i de la visió dels socorristes. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'activar 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Els bombers, els Mossos d'Esquadra, la Creu Roja i Salvament Marítim també hi han intervingut.
0: I aquesta aleshores també estem pendents d'un incendi que s'ha declarat a Forallac, al Baix Empordà, tot i que en un primer moment ha calgut confinar el nucli de Canapost. Finalment s'ha aixecat aquesta mesura.
1: Sí, el foc ha començat cap a 3:45 de la tarda i els bombers hi treballen encara ara amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. A les 5 de la tarda el flanc esquerre ja no avançava. Les flames han cremat una tanca de troncs d'una parcel·la. El cos d'extinció d'incendis ataca ara la cua del foc perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona tant en aquest punt com en el flanc dret.
0: Pel que fa a la resta de focs, continuen les tasques dels bombers de la Generalitat per acabar d'extingir-los. Ara mateix n'hi ha 7, però tots ells controlats. Fem un repàs. El de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Agramunt, Talavera, Albi i Alfarràs. Els de Torrefeta, Arbeca i Cervera ja estan extingits, tots ells incendis que s'han produït a les terres de Ponent. Davant de tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que aquest diumenge arriba la primera onada de calor d'aquest estiu i davant de l'escenari que tenim, la Generalitat demana extremar les precaucions, sobretot a la zona de Lleida, la província que pot sortir pitjor parada tant per les altes temperatures com també per al risc d'incendis. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Sí, s'espera que les comarques de Lleida arribin i fins i tot superin els 40 graus. Pel que fa a la resta de Catalunya, els termòmetres registraran entre 32 i 38 graus i s'espera que les nits superin els 20 graus de forma generalitzada. Les zones de costa i dels Pirineus seran les que menys patiran aquesta onada de calor que s'allargarà fins dimarts. Ara bé, un cop superat el pic, les temperatures es mantindran més elevades de l'habitual fins al juliol. Sergi Sagalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Catalunya.
1: Tot i que a partir de dimecres, dia de Sant Joan, doncs sembla que li traurem l'etiqueta d'onada de calor, perquè els models ens indiquen que aquestes temperatures baixaran un pèl, però la temperatura es mantindrà en mitjana per sobre del que correspondria per l'època de l'any, per tant, amb una calor sostinguda, persistent, ben bé fins a finals de mes de juny.
0: I la calor arriba en temps de sega dels camps plens de cereals, molts presents a les comarques de Ponent. És en aquesta zona de Catalunya on s'han produït els darrers incendis agrícoles i on els bombers tenen previst treballar amb més intensitat.
2: A més, també de forma proactiva, com que tenim el risc molts, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: I des de Protecció Civil, com sempre, recomanant mantenir tenir-se hidratat i exposar-se al mínim possible al sol, en especial atenció a les platges i a les colònies dels més petits de casa. I com no pot ser d'una altra manera, recorden que està prohibit tirar petards i encendre fogueres a 500 metres de zones forestals.
3: Pot ser un risc molt gran i que comporti una afectació important. Per aquest motiu demanem a tothom que actuï amb seny, com diem sempre, no? De que allò que penses que pot ser un risc, no ho faci.
0: Per ara, però, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta el tancament d'espais naturals.
4: L'avís per calor coincideix amb una altra mobilitat, amb una alta, volíem dir, mobilitat per la revetlla de Sant Joan. Ara ho parlàvem amb el Servei Català de Trànsit i en aquest context, juntament amb els Mossos d'Esquadra, es coordinaran amb l'objectiu d'evitar morts a les carreteres catalanes fins al cap de setmana vinent. A més, que dimecres sigui festiu permet fer pont tant abans com després de la revetlla, Ricard.
0: Sí, per això Trànsit ha preparat dos dispositius. Una primera operació sortida l'han donat per iniciada a les 12 del migdia i s'allargarà fins demà al matí, quan esperen que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 600.000 vehicles. És, però, un dispositiu habitual de cap de setmana. Les principals novetats arribaran dimarts per la tarda, quan de forma extraordinària sortiran prop de 500.000 vehicles de Barcelona. Per evitar colls d'ampolla i accidents, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat limitacions de velocitat als 80 km per hora entre les 5 i les 10 del vespre en les carreteres de sortida cap al Maresme, els Vallesos i el Baix Llobregat.
5: La velocitat de 80, per què? Perquè la velocitat de 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Pel que fa als Mossos d'Esquadra, han preparat un dispositiu de controls d'alcohol i drogues amb prop de 700 controls i 2.000 agents desplegats, que s'allargarà durant tota la setmana vinent, amb especial atenció durant la nit de revetlla de Sant Joan. Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra.
6: Localitzarem l'atenció en el control del consum de drogues i alcohol i en itineraris de zones d'oci. Volem enfatitzar, doncs, que alcohol i drogues són incompatibles amb una conducció segura i que el que fan és posar en risc el propi conductor, però també a la resta d'usuaris.
0: Tant Trànsit com els Mossos demanen extremada precaució a col·lectius vulnerables, com ho són els motoristes o els ciclistes, que poden patir cops de calor mentre condueixen o pedalant.
4: Clar, és una alta mobilitat que té sobretot una destinació, la costa. Doncs sàpiguen que Catalunya és el territori de l'Estat que té més banderes blaves, 101 a platges i 24 en ports.
7: Sí, aquest matí s'han lliurat els distintius a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. En aquest punt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi.
4: Avui ha acabat el curs escolar i ho ha fet amb el conflicte entre el departament i una part dels sindicats docents encara obert. Tot indica que les mobilitzacions es podrien reprendre a partir del mes de setembre.
7: Enguany s'han convocat 22 dies de vaga a escoles i instituts, 25 si sumem les 3 aturades impulsades a les escoles Bressol. Un símbol inequívoc de l'enfrontament entre el Departament d'Educació i una part dels sindicats que continuen reclamant més recursos per l'escola inclusiva, la climatització de les aules i una reducció reducció de les ràtios. Qüestions que estan ara mateix encallades. Per això, el sindicat educatiu majoritari, USTEC, ha participat aquest matí a la reunió de la mesa sectorial per reclamar la represa de les negociacions. Una estratègia que difereix de la CGT, un altre dels sindicats impulsors de les vagues i que avui ha declinat participar a la reunió. De la seva banda, en una carta dirigida a les famílies pel final del curs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat

0: que està disposada a continuar escoltant els professionals de l'educació i ha garantit que les millores del pacte assolit amb una part dels sindicats no es faran esperar.
1: I hem assolit acords per la millora educativa que el proper curs ja es començaran a notar. Reduirem l'alumnat per aula, incorporarem més professionals de suport a les escoles i instituts per garantir la inclusió i també la qualitat educativa i continuarem simplificant la burocràcia al centre.
0: Un missatge aquest que sentíem que també ha estat difós a través de les xarxes socials.
2: I en salut, ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron ha fet un pas històric en la cirurgia pediàtrica. Ha realitzat la primera operació d'Europa amb un robot quirúrgic capaç d'intervenir a través d'una única incisió. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui se li va extirpar un ronyó i l'urèter. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. L'operació es va haver de realitzar després que una greu infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, provoqués que el ronyó deixés de funcionar. El nou robot, anomenat Xurui, va permetre realitzar l'extirpació fent un únic tall d'uns 2,5 centímetres. Segons el doctor David Virós, aquest és l'únic sistema que treballa amb un sol braç i una entrada única, des d'on s'obren instruments que funcionen com tentacles microscòpics amb gran flexibilitat i precisió.
4: Amb els robots que són uniports, com és aquest el cas, l'àrea de treball inicial és mínima. I a partir d'aquesta àrea de treball és a partir de la qual els instruments surten cap a fora i poden treballar i anar al lloc específic.
3: El robot ja ha fet 4 intervencions pediàtriques i s'utilitzarà també en cirurgia general i urologia, ja que és més segur i presenta menys complicacions. El pacient de 12 anys operat es recupera bé i diu que té ganes de tornar a jugar amb el seu equip de futbol, l'Alzamora de Nou Barris.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants matx portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
7: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.

0: Passant 20 minuts de les 7 de la tarda, el govern català i autoritats i empreses del Japó han participat en una jornada al Palau de Pedralbes per continuar estrenyent llaços econòmics i culturals. En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor un vol directe entre Barcelona i Tòquio.
1: En aquest fòrum, organitzat per l'empresa Nikkei, en col·laboració amb la Generalitat, s'han abordat els reptes que afronten Catalunya i el Japó en els àmbits de l'economia, la indústria o la cultura. Entre les empreses que hi participen hi ha Nik, que està construint una terminal de cotxes al port de Barcelona que podria estar enllestida l'any vinent. El port és un dels principals punts de connexió estratègics amb el país del sol naixent, però també ho és l'aeroport, tal com ha apuntat el president Illa.
2: El port de Barcelona i la nostra xarxa logística són peces clau per a la resiliència i l'autonomia estratègica d'Europa. Per potenciar aquest intercanvi empresarial i de talent, estem compromesos a fer realitat com més aviat millor objectius estratègics com el vol Barcelona-Tòquio.
1: Aquesta mateixa setmana, un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona assenyalava que l'aeroport del Prat té capacitat per captar vols de llarg radi amb Àsia, Amèrica del Nord i alguns països de l'Amèrica Llatina. El president Illa també va viatjar fa un any al Japó i Corea del Sud per reforçar la cooperació amb aquests països en àmbits estratègics com la tecnologia, la indústria, la recerca i la cultura.

0: El Parlament ha retut un homenatge a l'àrea metropolitana de Barcelona just quan compleix 15 anys des de la seva fundació. Un acte en què han participat els alcaldes de la zona, càrrecs i excàrrecs de l'àrea i les principals autoritats institucionals de Catalunya.
1: El president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, ha celebrat que aquest organisme és un símbol de la capacitat de pacte, diu, i de la cooperació més enllà de les sigles polítiques. En aquest sentit, Collboni ha reconegut el paper de l'exalcalde Xavier Trias i l'actual vicepresident de l'AMB, Antoni Balmunt, per tirar endavant el projecte amb èxit, un projecte que també té reptes de futur.

0: Aquest salt tan important que hem de fer en matèria de construcció d'habitatge protegit i tenir un parc d'habitatge de lloguer social ampli que garanteixi el dret, sobretot de la gent més jove, a quedar-se en els seus municipis i en els seus barris.
1: Un altre dels reptes és, segons Collboni, el desenvolupament de l'eix del Besòs i el nord de l'àrea metropolitana més castigat per les desigualtats socials i econòmiques. El president del Parlament, Josep Rull, també ha definit l'AMB com un projecte que ha de formar part de l'agenda modernitzadora de tot Catalunya.
2: No volem una Catalunya de dues, tres o quatre velocitats. Volem una Catalunya en què justament aquesta àrea metropolitana lideri, que acompanyi, que projecti a la resta del país.
1: En la cloenda de l'acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'AMB és un exemple de federalisme municipal i ha cridat a exportar aquest model a la Unió Europea.
3: Dos municipis d'aquesta àrea metropolitana, el de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, han apostat per abordar conjuntament els reptes urbanístics i socials que afecten les dues ciutats. Dues ciutats que són limítrofes amb el complex barri de la Mina al mig de la frontera.
1: Tant l'alcalde de Barcelona com la seva homòloga a Sant Adrià de Besòs, Jaume Collboni i Filo Cañete, han destacat l'oportunitat que aquesta comissió bilateral representa per impulsar la transformació dels barris fronterers i la igualtat d'oportunitats a banda i banda del límit municipal. Cañete ha celebrat que s'obri una nova etapa on Barcelona i Sant Adrià es parlen de tu a tu.
4: Però veritablement, amb la ciutat de Sant Adrià no hi ha hagut un moment com el que hem tingut avui, en el que veritablement ens hem assegut, que ja portem uns mesos treballant la constitució d'aquesta comissió, però una cosa és paraules i una altra cosa són fets. I ara puc constatar que ara són fets.
1: En aquesta línia, Collboni ha garantit que els pròxims 20 anys hi haurà inversions estructurals per prevenir desigualtats, com les del barri de la Mina, on aquests dies hi ha hagut tensió entre el veïnat pels desallotjaments del bloc de la Rambla. Segons l'alcalde de Barcelona, un dels símbols d'aquesta transformació ha de ser la zona de les Tres Xemeneies.
3: I més coses, una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal de l'Empordà, segons ha informat l'Ajuntament.
1: L'avaria s'ha localitzat en una canonada del carrer Canigó a l'altura del carrer Ramon Llull. Els tècnics han intentat desviar el flux d'aigua per garantir-ne el subministrament, però les garanties necessàries per fer la reparació de la canonada han obligat a tancar l'aixeta. Els comerços de la Bisbal, com les propietàries d'un bar-restaurant i d'una perruqueria, s'han hagut d'adaptar a la nova situació.
5: En el meu cas, com que tinc un format de bar i restaurant una mica, d'un plat del dia que em requereix molta infraestructura de ceràmica, he decidit que reduiré carta i que utilitzaré plats de paper per poder, com a mínim, no perdre bous i esquelles.
6: Doncs 8 amb garrafes d'aigua i un bol i amb aigua freda i la gent ja s'hi conforma. Poder no és tan higiènic i no rentes tan bé, però bueno, es pot fer tot.
1: La previsió inicial és resoldre la incidència cap al vespre, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat. L'objectiu és que la previsió i els cabals habituals es recuperin, això sí, completament demà al matí.
3: I Granollers es prepara per aturar el centre de la ciutat i els trams del recorregut de la tercera etapa del Tour de França, que sortirà el 6 de juliol de la capital vallesana rumb a les Angles, ja en territori francès.
1: El pas de la prova ciclista i els treballs previs comportaran limitacions de mobilitat a partir del divendres previ, 3 de juliol. Es faran bloquejos de guals, eliminació de places habituals d'aparcament i talls de carrers, tant per vehicles com per vianants. Per superar aquestes limitacions, s'obrirà gratuïtament alguns aparcaments de pagament o es crearà una zona de pàrquing al circuit de Barcelona-Catalunya amb un servei de llançadora que connectarà amb el centre de la ciutat.
7: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
8: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
9: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Verisur.

0: Encetem aquesta, gairebé ja podem dir, segona part de la brúixola, perquè ja saben que el divendres és sinònim de cultura. Parlarem sobre el bombardeig de poemes que es produirà demà a la tarda a Barcelona. Estem parlant d'un total de 100.000 poemes catalans i xilens. També parlarem amb la directora del Jove Teatre Regina, que el dia 15 de juliol haurà de tancar les seves portes, i acabarem amb tres propostes de Guy Ritchie de la mà del Juan Torres. Però abans, informacions en clau cultural que ens deixa la jornada d'avui. I comencem parlant de la 7a edició dels Premis Alícia, celebrats a l'Auditori de Barcelona, que han reconegut Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent com a grans protagonistes d'aquesta edició.
1: L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. En aquest sentit, Irene Reig ha rebut el premi a l'autoria pel disc Ànima, mentre que el duet Alosa ha estat distingit com a talent emergent. L'organista centenària Montserrat Torrent ha estat guardonada amb el Premi a la Trajectòria i Momi Maiga ha obtingut el Premi a la Interpretació per la gira Cairo.
0: El Gran Teatre del Liceu estrenarà el 2027 La Rosa dels Set Pètals. És una òpera de creació comunitària dins del projecte Òpera Prima.
1: El muntatge s'ha co-creat amb el teixit social i cultural del districte de Sant Andreu. L'obra es podrà veure en tres funcions del 4 al 6 de juny de 2027, tot just d'aquí un any, i aborda temes com la memòria, la identitat, la llibertat i la resiliència a través de la història de l'Amèlia. El llibret és de Blanca Verdagil i la música de Tomàs i Lucas Peire. La producció compta amb la participació de prop de 70 entitats del territori.
0: I fem un cop d'ull a l'agenda musical, perquè avui ha arrencat el magnífic Festa Lleida amb concert de Kitai, Joan Dausà i Svetlà.

El festival enguany celebra la seva cinquena edició amb una evolució favorable de la venda anticipada d'entrades, i és que ha crescut un 10% en comparació amb l'any passat. El certamen s'allargarà fins demà dissabte, quan hi actuaran Tu Otra Bonita, Ecstasis i Love of Lesbian.

0: Una de les novetats d'enguany és el projecte magnífic a la ciutat, que el dissabte 20 oferirà concerts a altres espais de la ciutat, com l'espai Tocata al carrer Lluís Besa, l'espai Baluart a la Seu Vella i l'espai Hoppers al carrer Doctora Castells.
1: I avui també se celebra el segon dia del Festival Sonar, després d'una primera jornada exitosa.

0: Amb nova direcció i un nou format, tota l'activitat està concentrada al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet del Llobregat. Aquest dijous, centenars de persones van omplir l'espai en una jornada centrada en la música techno i psicodèlica i s'espera que les properes jornades encara siguin més multitudinàries.
1: Doncs ara volem conèixer què ens espera d'aquí una hora, aproximadament, a la brúixola del Radio Estadio. I ho fem de la mà del seu capità, Albert Arranz. Què tal? Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui escoltarem els Blaugrana, Lamine Yamal, Eric García i Pau Cubarsí, abans d'enfrontar-se diumenge vinent, 6 de la tarda, a hora nostra, a Atlanta, a l'Aràbia Saudita, el segon partit de la Copa del Món de Futbol, que la propera matinada ens deixarà a Filadèlfia el segon partit del Brasil de Rafinha i Vinícius davant la a priori assequible Haití. Els quatre gats, el José Agustí,

0: Gómez la farà petar amb la periodista esportiva Paloma del Río al voltant de la seva darrera obra Esto no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, un recull de vivències, anècdotes, històries i secrets darrere el més gran esdeveniment esportiu del món. I tancarem com cada divendres fent una ullada a l'actualitat dels esports als Estats Units, tot plegat de 2 a 9 fins a 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, ens escoltem, bon cap de setmana.
0: Fins ara, igualment.
2: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de fines sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
1: L'augment del preu dels lloguers afecta el conjunt de la societat i això inclou els veïns, sobretot els de les grans ciutats com Barcelona, però també el seu teixit comercial i cultural. Una de les darreres víctimes d'aquesta situació ha estat el Jove Teatre Regina. El passat dia 11, la direcció anunciava que després de 38 anys en funcionament abaixaria en el taló per sempre el dia 15 de juliol.
3: Des de la companyia La Trepa, fundadora d'aquest teatre del barri de Gràcia de Barcelona i gestora de l'espai des dels seus inicis al 1988, han deixat clar en tot moment que ho faran a contracor. Han dit per activa i per passiva que el projecte no ha fet fallida ni pateix manca de públic ni de propostes. El problema és que la propietat no els vol renovar el contracte de lloguer i ha posat l'edifici a la venda. Així doncs, si no hi ha cap gir de guió, aquesta podria ser la fi d'un teatre familiar que durant 4 dècades ha programat més de 10.500 funcions i ha superat els 2 milions d'espectadors.
1: Per aquest final forçat del Jove Teatre Regina, volem parlar a aquesta hora amb la seva directora per abordar aquesta qüestió, la Mariona Campos. Mariona, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com us vau assabentar que la propietat no us volia renovar el contracte de lloguer?
4: Doncs mira, d'una manera bastant sobtada, va ser unes setmanes abans de que el contracte arribés al seu final i va ser sorpresiu per part nostra, perquè estàvem pendents de veure si les coses es renovaven, perquè bueno, portàvem ja moltíssims anys allà i mai havia sigut un problema. Mm-hmm. I bueno, va ser un xoc perquè, clar, evidentment, aquest contracte va quedar com a meitat de temporada i nosaltres estàvem fent la nostra feina i havíem de seguir-la. I clar, va ser bastant complicat. La veritat sigui dita, no va haver-hi gaire marge, això ho hem comentat alguna vegada. No em tinc, el problema que he tingut aquí és que no hem tingut gaire marge de maniobra perquè portar un negoci com un teatre, diguéssim, d'aquestes característiques, en cas que diguis, bueno, va, busco algun lloc per reubicar-lo, busco una altra oportunitat, no és precisament, diguéssim, un cotxe petit i portable, no? Això és com portar un tràiler de 3 ejes. I necessites temps i espai i visió de maniobra. I en aquest cas, l'espai no se'ns va donar temps. I se'ns ha forçat una miqueta cap al final. Mm. Però bé.
3: Dius que no hi ha hagut marge de maniobra, és a dir, que no hi ha hagut una opció de negociar, de poder lluitar una mica, diguéssim, no? És a dir, no hi havia opció que, per exemple, vosaltres poguéssiu comprar l'espai del teatre, no ho sé, eh?
4: Després de saber quines eren les seves intencions, evidentment vam iniciar un procés de diàleg i o negociació per veure si hi havia algun altre final que no fos el que acabem de fer ara el dia 15, però no ens ha sigut bastant... O sigui, no ens ha sigut inviable, més que res perquè està a la venda l'edifici sencer i nosaltres l'edifici sencer no el podríem comprar. Uh-huh. I ja no sé ni si podríem comprar el que és la part nostra del teatre, però es parlant d'unes xifres que sincerament, a veure, el projecte, com us heu dit, és un projecte de teatre familiar que portem 38 anys en marxa, però el portem 38 anys sobretot en base de molta voluntat i de molta lluita perquè hi hagin ajudes, hi hagi suport institucional, però és un projecte que per si el teatre familiar és deficitari. Si no s'ajuda d'alguna forma, perquè el preu al que anem les entrades i el preu en què pots guanyar-te les coses no és tot, va per sobre del preu de cost de la vida i del que et costa realment tot una infraestructura, un teatre, les persones, la gent, i si no va ajudat, no... O sigui, no, precisament no és que anem en l'abundància de riqueses com per poder anar a comprar un teatre. Llavors aquesta opció es va estudiar, però...

0: que econòmicament era un suïcidi, i a part que tampoc vam estar molt... És a dir, no, tampoc se'ns va oferir un a sobre, en plan de, bueno, doncs se'ns ofereix una opció, un... Bueno, quan les coses ja van a mig fer, vam nosaltres dir, i podem fer això i podem fer l'altre, però al final no ha pogut ser.
1: I no intentaran parlar amb l'Ajuntament per intentar de buscar, doncs, ni que sigui, per exemple, un espai llogat on poder traslladar el projecte?
0: Sí, també s'han parlat també això, s'ha parlat amb institucions, s'ha parlat amb... De fet, des que ens hem trobat en aquesta situació, hem tingut un diàleg amb, tant amb l'Ajuntament com amb ISEC, que és per part de la Generalitat, el Departament de Cultura, i a veure, la comunicació ha sigut fluida i han estat atents a nosaltres. El que passa que igual que ens passa a nosaltres és donar-te 3 mesos de marge per poder-te buscar una sortida és molt poc temps. Llavors, ara mateix el problema que ens trobem és que sí o sí hem de baixar la persiana i estem mirant de veure si hi ha algun tipus de recol·locació o surt alguna oportunitat, sí que l'hem demanada a l'Ajuntament, que ara mateix que és la que té més opcions, diguéssim, sobre la taula, té més, potser més marges, i però clar, ara mateix no existeix aquesta solució fàcil de, no, a veure, et deixo aquesta sala, vens aquí i fas el que has estat fent fins ara, ojalà, no? Però a vegades passa, però no ens ha tocat a nosaltres el final feliç de conte. D'aquests que a vegades que te n'expliquem.
2: Yeah. El Jove Teatre Regina, el que heu fet ha sigut apostar durant tots aquests anys, ho deies, pel teatre familiar, fet aquí, sempre adreçant-se a un públic local, sobretot. Clar, sembla que la ciutat s'està quedant una miqueta sense espais d'aquestes característiques, no?
0: Sí, a veure, he de dir que vam ser el primer que va obrir a Barcelona, Catalunya, i no sé, diria, si m'atreveixo a dir a Espanya, d'aquestes característiques. Després d'això, i evidentment després d'obrir molts camins, si han anat afegint altres germans, que dic jo, germans de camí, ara mateix a la ciutat de Barcelona queden propostes artístiques encara, vull dir, tenim el SAT, a Sant Andreu, hi ha, per exemple, l'Autèntica, que és per la primera infància, hi ha llocs on encara es programa tenint en compte l'infant i el jove en el centre del projecte i no només en un apartat en un cap de setmana, que això ho fem tots, diguéssim. És a dir, que treballin directament amb que el centre del seu projecte de l'ADN sigui treballar amb l'infant, treballar amb el jove i treballar amb l'escola, perquè aquesta era una altra, que fèiem molta programació escolar, érem una de les campanyes escolars més longeves que també hi havia. Això sí que hi ha pocs projectes i això és una de les coses que el dia de la roda de premsa vam reivindicar, que es protegeixin aquests projectes que ja existeixen, que no els hi passi el que ens ha passat a nosaltres. D'alguna forma hi hagi una manera de protegir-los, de blindar-los, perquè no som tants. O sigui, realment tothom pot fer-te un familiar en cap de setmana, però algú que hi vulgui apostar d'arrel, poca gent. Perquè això, perquè no és rendible. Perquè si no ja ho estaríem fent tot.
1: Clar, és una aposta que van decidir fer els teus pares fa 38 anys. Jo tinc entès que tu tenies 2 anys en aquell moment. D'on sorgeix el neguit i aquesta part més creativa, no?, dels teus pares de voler tirar endavant aquest projecte i també com ho vas anar vivint tu al llarg dels anys?
0: El que va portar una mica els meus pares a agafar el teatre va ser que ells cap a l'any 77 van crear la companyia La Trepa. Uh-huh. Durant tota l'època post-franquisme, que va haver-hi tot el boom del grec del 76 i de tota la creativitat artística que es va generar en aquell moment aquí a Catalunya. I ells, en lloc de crear una companyia de teatre normal, van crear la familiar, que ja els van dir, què esteu fent? Que això no és... No és precisament ni el somni de qualsevol artista, ni una cosa que els semblava en aquell moment creativa i potent, no? Però la meva mare i el meu pare en aquell sentit tenien molt clar que volien fer això, perquè també creien que hi havia tot un tema i un mercat a explorar amb el tema del teatre per infants i joves, i realment és una cosa que t'ha de sortir d'acord, voler-t'hi dedicar. És com més sentimental a vegades que econòmic el tema. Llavors, ells van estar girant durant 10 anys, i vam tenir, doncs, bueno, van estar molt bé, van conèixer un projecte que deia La Caixa a les Escoles, que era una caixa, era promogut per Caixa de Barcelona, que és la Caixa d'avui dia, la CaixaBank. Sí. Però bueno, era un programa que d'apropar el teatre a les escoles i es portava per escoles de tot Barcelona, i així van conèixer, doncs, moltes escoles i molts espais. Aquest programa va acabar cap a l'any 85 i vam pensar que era una pena que s'hagués perdut una cosa que havia creat molt bon impacte i havia començat a generar un interès de les escoles per anar a teatre. I a partir d'aquí vam començar a veure que hi havia un teatre a Barcelona, que en aquest cas era es deia Teatre Regina, que estava els seus propietaris els mateixos, però els que l'estaven regentant en aquell moment, doncs, crec que volien deixar, i la meva mare doncs, es va anar, va apropar, i va preguntar si estaven tots d'acord i va proposar a ella d'agafar-lo i li va posar el nom de Jove Teatre Regina per marcar que en aquell moment, a partir d'aquell moment, volia destinar aquella sala a una sala estable de teatre infantil i jove. Clar, es veu que, i no és broma, que sembla que corria pel teatre, que hem estat fent caixes, doncs no l'he vist, però sé que hi era, un article que deia que quan van estrenar el teatre, que deien se pierde un teatro en Barcelona, perquè ara el Teatre Regina serà per a niños. Aquesta era la sensació de la premsa d'aquell del 88. I fins a dia d'avui. I clar, doncs, per mi el Regina, a part de ser casa meva, perquè l'he vist crec que tant o més que casa meva, perquè allà doncs, he après a caminar, a córrer, a fer sumes, restes, a passar les tardes, els caps de setmana, a veure-ho tot, i bueno, doncs ara mateix és una mica dur, perquè és com acomiadar el germà petit.
2: Clar, és com acomiadar el germà petit, dius, i casa teva, ho estaves comentant, no sé que això a nivell familiar, com s'està vivint aquesta notícia? Perquè el que sí que està clar és que hi ha tot un seguit d'espectadors i d'usuaris i de gent habitual del Regina que ho està lamentant molt, perquè les xarxes en van plenes aquests dies de comentaris que els hi sap molt de greu, però això a casa vostra, a nivell familiar, m'imagino que està sent doncs, un sotrac important.
0: Sí, mira, no és per ser, com es diu, tràgica, eh? Perquè no, la veritat és que no ho soc gens, però vaig començar aquest trienni, perquè és que amb les coses a vegades de subvencions anem de 3 anys en 3 anys, no? Vaig començar aquest trienni enterrant el meu pare, perquè va morir ara a l'octubre del 2023, i acabo el trienni enterrant el teatre.
1: És dur
0: més que res, perquè l'any 2013, quan vaig decidir agafar-lo jo, perquè la meva mare va fer una mica de pas al costat, perquè fins ara n'és la directora i es va com prejubilar, diguéssim, si el vaig triar el fet de continuar amb la feina, sobretot, a part de per una qüestió sentimental, per una cosa d'aquestes, que a dia d'avui, que la majoria de negocis tanquen perquè ningú vol continuar-los, perquè ningú vol agafar el relleu i seguir endavant, a mi em va semblar que tota la feina que havíem fet fins ara no es podia perdre, i sobretot l'equip amb qui treballaven en aquell moment tampoc el volia perdre, perquè eren com també part de la meva família. I vaig decidir doncs, fer com es feia antigament, que els hereus agafen el negoci i tiren endavant, doncs vaig dir, vinga, va, ho provarem, perquè evidentment si tu no et pica l'insecte de l'art i del teatre, si no et pica una mica el bitxito i no t'ha interessat mai, evidentment no ho agafaràs, però ja t'ho dic, si quasi vaig néixer ballant. La meva mare va estar actuant embarassada de mi fins que el 7è mes, així que...
2: Sí, sí, ho tens a l'ADN, indubtablement.
1: Totalment.
0: Sí, inoculat de manera absoluta. I ara, doncs, bueno, ens costa. Ja t'ho dic, és dir-li adéu a un espai, però una de les coses que vam intentar comentar, i sobretot és amb el que ens mentalitzem, és que el Regina només perd el continent, però no el contingut. El contingut va amb mi a tot arreu, el contingut és tot el que he après, és tot el que hem fet, i tot això pot desenvolupar-se a qualsevol altra part. Mentre hi hagi aquesta ànima i aquest esperit, l'esperit és lliure i l'esperit m'acompanya. Així que amb molta, molta pena estic fent caixes i acomiadant-me, perquè, vulguis o no, doncs aquelles parets són com... Per mi em parlen, però l'esperit m'acompanya tot arreu i si trobo la manera de fer-lo, com es diu, ressuscitar, no? Perquè segueix viu, però intento que es canalitzi en un altre... Exacte, el puc canalitzar en un altre lloc, el puc posar en una altra banda, evidentment l'esperit seguirà endavant.
2: I a més, perquè, com has dit tu en moltes ocasions des que va sortir la notícia, no és un problema de falta de públic ni

0: ni de falta d'interès per part de la ciutadania de tenir un espai com el Regina, no? I suposo que una de les coses que t'ha reconfortat dintre d'aquesta situació és veure doncs, aquesta allau de suport per part de molta gent que havia trobat en el Regina un espai on gaudir de la cultura.
1: I tant. Sí, mira, una de les millors experiències que ens havia passat últimament i sempre ens fèiem, una de les coses que em feia il·lusió de mantenir el projecte era que amb molta gent em deia, jo abans era pare i portava els meus fills i ara sóc avi i porto els meus nets. I seguiu al mateix lloc. Després de tant de temps pensava, ai, ves que hi vaig venir i us vaig trobar i seguíeu al mateix lloc. I em va fer molta il·lusió. I més il·lusió m'han fet a mi. O molts que diuen, no, jo era nen i venia aquí de petit, em donava el Kit Kat i ara vinc amb el meu fill o la meva filla i vull tornar a reviure aquesta emoció. La veritat és que sí, saber que... Ara, jo ja més o menys m'ho imaginava, però no era conscient de que, clar, per, jo dic, per mi, per la meva infància, evidentment està marcada, però no sabíem que havíem marcat tantes infàncies i tants records. I això, doncs mira, és una cosa que fa moltíssima il·lusió, que, perquè és que quan un fa la feina, un pel matí es lleva, fa la seva feina i se'n va a dormir. No pensa en quina repercussió està creant. Simplement treballes i fas tot el possible perquè allò tiri endavant, no? Però en el moment en què has de parar, posar l'ancla, marxar i veus... gires enrere i veus tot el que has aconseguit, no? I sobretot que has arribat a tanta gent, que és el que volíem nosaltres, arribar a la gent i que la gent vagi a teatre i que la gent tingui el teatre en consideració i que sobretot el que després ells en diuen públics de futur, el teatre per adults, diuen públics de futur, per altres el teatre el públic de present és si nosaltres fem bé la nostra feina, potser ells després tindran públic. Però nosaltres hem de fer la nostra feina. Llavors, no, això ha sigut realment un bàlsam per la mal que fa haver de plegar, no?
0: Un dels moltíssims mostres de suport que hem vist, per exemple, va ser una piulada de l'humorista Magí García, que a més destacava que en el Regina es programava humor, que això també era un valor que ell considerava. Doncs ell feia una reflexió que deia que era de les últimes sales mitjanes que quedaven al Regina, que ara ja sembla que només hi hagi d'haver espais molt grans on fer espectacles a nivell macro, ho equiparava també amb la música, per exemple, o si no, espais molt petits que, bueno, que amb prou feina poden subsistir i que s'està perdent aquest punt mig d'una sala mitjana que li anaven bé les coses i que, no? No sé si estàs d'acord amb aquesta reflexió.
1: Sí, la veritat és que sí, a més en Magí el coneixem força bé perquè portem un parell d'anys amb ell i una de les coses que havíem aconseguit que ens havia agradat molt perquè era les nits d'humor del Regina, era, perquè fa una idea, el trinomi d'èxit que teníem ara mateix a la sala era, evidentment, la nostra feina capdalt, el nostre projecte de teatre familiar, jove i escolar, després ara és les nits d'humor, que eren uns meravellosos companys de viatge, ens enteníem molt a nivell, podíem casar perfectament a nivell tècnic, a nivell horari, i a part d'això portaven molt de públic que generava uns ingressos i aquests ingressos els revertíem després en els nostres projectes. I a part d'això, doncs, en les institucions. I com bé ell diu, certament a les sales mitjanes, que se'n diu, que és aquesta sala que, sobretot per als humoristes, és un punt molt còmode per quan comences i ja saps que pots omplir una sala de 100, abans d'entrar-te la de 500 i 500, i aquesta sala de 300 que érem nosaltres, que et dona l'oportunitat d'establir-te, d'anar creixent, que et dona marge, aquestes sales desapareixeran. I a més, jo sé, perquè també s'havia comentat moltes vegades en el sector, que moltes vegades pensaven, dic, oh, quina pena tenir aquesta sala ocupada per coses amb nens. Això m'ho havien dit moltes vegades.
0: Ai, per favor.
1: I jo, escolti, miri, no sé, facis vostè una sala de 300, i què vol que li digui?
2: Exacte.
1: Digues. Sí, sí. No, ja està.
2: Anava a comentar, ja per anar acabant, en un comunicat del passat dia 14 d'abril, el Mago Pop va confirmar el seu interès per el de la seva empresa, pel Regina, que els propietaris havien posat a la venda. Des de llavors no se n'ha sabut res més. No sé si tu tens alguna informació més.
1: La veritat és que no. La veritat és que, de la mateixa manera que va saltar la notícia i ells van treure el comunicat, A partir d'aquí nosaltres havíem tingut una reunió prèvia, ens havíem conegut i se'ns havia informat que sí, que era una de les persones que estava interessada en la compra d'aquell espai. Però res, nosaltres vam fer una petita exploració per saber si podíem ser compatibles i no va ser possible, i a partir d'aquell moment, doncs, no

0: Cecil Vigor.
1: I avui acabem el programa amb cinema, com sempre, amb el Juan Torres. Juan, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, amb ganes de saber què ens espera a la secció d'avui, si tenim algun fil conductor.
2: Sí, el que no tenim és un conductor, que és el Joan, i per tant estem tan contents, tan contents. Pobre. Doble de Juan, zero de Joan.
1: Exacte, actualment. Sí, exacte, així serà.
2: Avui, jo alguna vegada he parlat a la secció dels actors que sempre fan el mateix paper. Però hi ha una cosa que encara no hem tocat, que és els directors que sempre fan la mateixa pel·li. Llavors, avui porto un exemple d'un d'aquests directors que sempre fa la mateixa pel·li.
3: Santiago Segura?
2: Podria ser. Però no, és Guy Ritchie, el fan fact, el ex de Madonna.
1: Molt bé.
2: Sí, abans de començar a sortir amb homes de la meitat de la seva edat. Però, i que és un tio que porta des dels anys 2000 fent la mateixa pel·li, i direu, però ha fet poques pel·lis. No. Mira, us explicaré la seva filmografia des de l'any 2015, és a dir, fa 11 anys. Va fer The Man from U.N.C.L.E., Rei Arturo, Aladdin, The Gentleman, Despierta la Fúria, Operation Fortune, Guy Ritchie's Covenant, The Ministry of a Gentlemanly Warfare, Fountain of Youth, In the Grey i Wife and Dog. I després ha fet també sèries com The Gentleman, la sèrie, Mobland, The Diamond Heist i El Joven Sherlock.
1: I llavors per què diem que ha fet el mateix? Jo veig coses diferents, no?
2: Perquè hi ha com un background darrere que sempre és la mateixa història, que és la història d'aquest home de barri humil o d'un extracte social més baix que sap moure's pels carrers i conèixer la determinada gent, i d'alguna forma aquesta picaresca arriba a aconseguir una bona vida. És aquesta història repetida 38 cops.
1: Clar, de les que ha dit, no sé, Anna, quines has vist tu, jo m'he quedat amb Aladdin.
3: És que podria ser que cap.
2: Pues Aladdin està molt bé.
1: Sí, i tant.
2: Doncs, si voleu, comencem per la primera.
1: Vinga, a veure.
2: La primera és una pel·li de l'any 2024 que té el nom probablement més estrany que he dit jo en aquesta secció, que és Ministry of a Gentlemanly Warfare. Aquí tenim una pel·li amb el Henry Cavill i l'Alan Rickman. Alan Rickman no. I és una pel·li que tot el que té està guai, però hi ha alguna cosa que no m'acaba de fer el pes en aquesta pel·lícula. És més o menys aquesta mateixa premissa, en aquest sentit, però emmarcada en la guerra, i són, és una història real de la Primera Guerra Mundial, en el qual Anglaterra necessitava tenir el control de l'Atlàntic perquè els alemanys tenien els submarins, que eren indetectables en aquell moment, i per tant eren una hegemonia en l'Atlàntic, i llavors no podien portar provisions, no podien entrar els americans, etc. I llavors, com que no podien enfonsar els submarins, el que van fer va ser intentar atacar les embarcacions de recolzament que tenien els submarins. Per exemple, els submarins necessiten filtres d'aire, perquè evidentment estàs a sota de mar, per tant necessites filtres d'aire, i llavors el que intentaven era tallar el subministre dels filtres d'aire, etc. Quin és el problema? El problema és que aquests vaixells amb aquestes filtres d'aire i aquestes provisions estaven a Guinea Equatorial. En aquell moment pertanyia a Espanya i per tant era, entre cometes, terreny neutral. Tot i que, de facto, era d'on amagaven els nazis les provisions. Però, clar, si Anglaterra entrava a Fernando Po, a l'illa de Guinea Equatorial, estaven atacant un país que no estava en guerra, teòricament, sobre el paper. Llavors, no podien fer-ho oficialment. I el que van fer... Ui, m'estic morint aquí de cop. El que van fer va ser fer operacions no oficials, de tal forma que si van agafar un grup de gent que tenien problemes de disciplina en l'exèrcit, però que tenien molta valentia, i van dir, bueno, doncs farem una operació d'amagat, en el qual si us detenen, vosaltres no treballeu per nosaltres, però si us detenim, és a dir, si els anglesos us detenen, vosaltres tampoc teniu cap excusa. Vull dir, esteu aquí fent coses by your own, no, nosaltres aquí no tenim res a dir. I llavors és una operació que es va dir l'operació Postmaster, que és exactament això, agafen a tios de diferents branques de l'exèrcit que han tingut problemes de disciplina però que han tingut gran valentia, el Henry Cavill, l'Alan Rickman, etc., i els porten a Fernando Po, a Guinea Equatorial, per intentar enfonsar o emportar-se al vaixell on estan les provisions dels submarins. I és una pel·li superguai,

0: Evidentment, com totes les pel·lis de Guy Ritchie, té una forma de una fotografia i una, un vestuari, una música molt cuidada i molt concreta que ens encanta a tots els que ens encanta Guy Ritchie, i que està tot bé, excepte que hi ha alguna cosa que falla. No sabria dir exactament què és, probablement sigui un tema de ritme. Mm-hmm. Jo voldria veure, com que la pel·li hagués sigut més llarga, crec que es precipita en alguns moments, però també és veritat que en aquesta era de les plataformes on estem és el que es demana. El que es demana són pel·lis que siguin superràpides, que tot passi, que no hi hagi moment de poder mirar el mòbil, no? Que és el que demanen les plataformes. I va sortir directament per plataformes, de tal forma que d'alguna forma estava una mica condicionada per aquesta...
1: Pues... O sigui, no va passar pels cinemes, eh?
0: No, que jo recordi, no. A vegades les treuen un cap de setmana només per poder entrar a concursos, perquè les pel·lis que no passen directament, per exemple, els Oscars, han d'anar al cinema. Per exemple, i si no m'equivoco, The Irishman, la de Scorsese... Aquella estava feta per Netflix, però va haver de passar per cinema perquè, si no, no podia entrar
1: per
0: a l'Oscar.
1: Per optar nominació.
0: Sí.
2: Bueno, clar, és que jo no sé fins a quin punt surt a compte estrenar-la directament a plataformes, no? Vull dir, no sé. I a més, això que t'has d'adaptar a un format, mm-hmm. ja directament renunciant a moltes coses del cinema, mm-hmm. no?
0: Absolutament. Això, perquè... I és que són ritmes diferents, eh? I cada cop ho estem veient més. El que es demana ara actualment a les pel·lis de les plataformes és sobretot que sigui ràpid, picadet, mm-hmm. fast, i que, això és supercuriós, que el que estiguin fent els actors...
2: Ho vagin dient. Això és tremendo.
0: Perquè tu estaràs mirant el mòbil i llavors... pots fer dues coses alhora.
1: És que està tot preparat per fer-nos més tontos.
0: Sí, és
2: clar,
0: terrible.
2: I és com, ara recordem que estem anant a buscar els dolents, que són aquells, i ho estem fent perquè hem d'aconseguir no sé què. I és com...
0: Que a mi això és una cosa que em posava molt nerviós ja abans, quan una peli que no, quan no hi havia plataformes, deien això de com recordaràs, José Javier, nostra mare era sorda, que dius, però com li vols recordar al teu germà?
2: Estan dient
0: això tota l'estona. I llavors, crec que és un format... No dic que sigui ni pitjor ni millor, crec que té el seu públic, el seu moment, igual que als restaurants un dia et ve de gust una cosa i un dia una altra.
2: Sí, sí, sí.
0: Però sí que és veritat que potser en aquesta pel·li li hagués vingut millor l'altre format.
2: Pot ser.
0: I només per acabar en aquesta pel·lícula, un moment, que és que la pel·li acaba on ha d'acabar, perquè, tot i que està basada en una història real, la pel·li acaba molt bé... El 90% de les persones que van... O sigui, dels personatges... Sí, de les personatges que surten a la pel·li van morir els dos mesos següents a la guerra. O sigui que hi ha un final feliç en tanto en cuanto no aguanta la pel·li dos mesos més.
2: Bueno, mira,
0: sí.
2: Van saber tallar a l'hora de fer la pel·li. I el títol, deies abans, un dels títols mm-hmm. més estranys que he portat, potser podrien haver triat un altre, no?
0: És que aquesta frase, això, com ja he dit, és una història real... I és com es va referir Churchill a aquest tipus d'operacions. Eren el ministeri de la guerra no cavalleresca, per dir-ho d'alguna forma. I llavors, té certa gràcia, tot i que...
1: Volien ser originals.
2: És que llavors entenc que l'hagin mantingut. Em sembla que no s'ha traduït, perquè estava intentant buscar com
0: es deia. Clar, jo també ho pensava.
2: I bueno, clar, jo crec que deu funcionar molt si saps anglès, deu funcionar menys. Si,
1: exacte.
2: Com jo, ara mateix, no et sabria dir. No t'ho hagués sabut traduir com has fet tu.
0: Bueno, doncs és una pel·li molt divertida i és d'aquestes que no has de pensar gaire. Una banda sonora espectacular, vestuari increïble i fotografia increïble, i que val molt la pena gaudir-la.
1: Molt bé, doncs a veure, aquesta és la primera. La segona, crec que ja almenys el nom ens és més reconeixible.
0: Sí, més curtet. És una pel·li de l'any 2008, també de Guy Ritchie, i és rock and roll.
3: Can I have a lot of fun? I'm a man.
0: Rock and roll és una joia pel que ens encanta Guy Ritchie. Jo, si us ha agradat... Com ja he dit, aquesta història que ja hem explicat i que ell ha explicat 38 vegades del noi d'un extracte social inferior que intenta pujar i guanyar-se la vida de la manera que pot i tal, tal. Segur que esteu familiaritzats amb, si us agrada Guy Ritchie, amb The Gentleman o amb Snatch, de la que parlarem després, però Rock and Roll és com una joia amagadeta, vull dir, tampoc és que en sigui una pel·li absolutament desconeguda, mm-hmm. però d'entre les més famoses potser no és de les més conegudes i és una de les meves preferides. Els protagonistes són el Gerard Butler i l'Idris Elba, però també hi ha un paper espectacular del Toby Kebbell, que és el que fa de rock and roll. Mm-hmm. I ens movem en Londres i en el tema de les màfies de Londres, no? Mm-hmm. D'alguna forma, el que són... És que ja he repetit aquesta història diverses vegades, però hi ha un objecte, en aquest cas és un quadre, mm-hmm. que desapareix, i hi ha diverses històries paral·leles, i llavors el quadre va rolant entre aquestes històries, interconnectant-les i interconnectant els personatges que hi participen en aquestes històries. I el que m'agrada molt d'aquesta peli és que aconsegueix crear com un ecosistema orgànic del que és Londres i les batalles de màfies i de grups a Londres. Fins i tot en algun moment de la pel·lícula parla de l'arribada d'espècies invasores al Tàmesis. Uh-huh. Llavors, d'alguna forma, el que està dient aquesta pel·lícula és que a Londres, tot i que nosaltres no siguem conscients, suposo que com a totes les ciutats, existeix un ecosistema delictiu que és un equilibri en el qual tothom es coneix, però hi ha punts en comú, tal, però que s'estableix un equilibri. Llavors, arribem en un moment en què hi ha l'entrada d'una espècie invasora, que en aquest cas és una màfia russa. Llavors, tot l'equilibri s'ha de desplaçar cap a un costat i l'estatu quo canvia absolutament. Llavors, en aquesta pel·li el que estem veient és el com afecta l'entrada d'un agent extern, com és en aquesta nova màfia, en un ecosistema que ja estava solidificat i que ja estava... D'alguna forma és molt orgànic. O sigui, la pel·lícula és orgànica i és molt disfrutable perquè... Tot està connectat com una taranyina, és molt divertida. I a més, és una pel·li sense cap tipus de pretensions, és divertida, és maca de veure, la música que estem escoltant...
1: Sí, jo he gaudit molt això, quan estava descarregant la música, perquè dic, mare meva, o sigui, m'encanta.
0: No, total, jo, de fet, me'n recordo que la vaig veure fa relativament molt, i va ser de les primeres bandes sonores que em vaig guardar a Spotify. Uh-huh. Perquè tot és Lou Reed, és, bueno, ja escolteu, David Bowie, vull dir, està superguai, està tot molt cuidat i val moltíssim la pena. I la peli m'encanta el paper que fa el Gerard Butler. El Gerard Butler i l'Idris Elba, també surt el Tom Hardy, vull dir, és un conjunt d'actors espectaculars, fent una peli espectacular, que jo crec que no és tan famosa perquè queda eclipsada per The Gentleman o per Snatch, que són les més famoses de Guy Ritchie. Mm-hmm. O, per exemple, que no l'hem comentat, però Sherlock Holmes també és de Guy Ritchie, sí. Les dues de Sherlock Holmes. Mm. Per tant, jo agraeixo molt que existís aquesta peli, i no ho agraeixo tant perquè acaba dient tornarem amb més històries de rock and roll, i aquesta pel·li és de l'any 2008.
1: I encara estem esperant, no?
0: Han passat 18 anys.
2: No, no hi ha més històries.
0: I aquí no tenim res.
1: Doncs veurem si tenim alguna sorpresa. Clar, algun dia o
0: sí.
1: No.
0: Però ja ho acostuma a fer, eh? Ja ho acostuma a fer el Guy Ritchie, això de deixar les històries a mitges, i a mi que em trenca el cor. També és veritat que com que fa moltes vegades la mateixa història, tu pots agafar, que és la segona part, qualsevol altra de les seves pel·lícules, yeah. I entra, saps?
2: Encara que estiguin diferents els personatges,
0: sí.
2: Més o menys.
0: Entra, d'alguna forma entra. I l'exemple, jo crec que més paradigmàtic, és la següent pel·li, que és, curiosament, la seva segona pel·li, de l'any 2000, i és Snatch.

0: Doncs Snatch és probablement la pel·li més coneguda de Guy Ritchie.
1: Li van haver des dels inicis, per tant, eh?
0: Va fer primer Lock and Stock, que va ser una brutalitat en l'ambient anglès i pel públic i tal, perquè és una pel·li... És que té aquesta cosa d'anar sense pretensions que és molt atractiva, sobretot per la gent jove, i entre la que main clock. I amb aquest èxit, tirant de l'èxit de Lock and Stock, que també anava d'això, de gent buscant-se la vida als carrers de Londres, va fer aquesta pel·lícula que, a que no adivineu de què va?
2: De gent buscant-se la vaca.
0: Efectivament, va exactament del mateix i torna a repetir aquesta trama en històries en paral·lel. Okay. En aquest cas, no és el que les uneix, no és una...
1: Un objecte.
0: Sí, és un objecte, no és un quadre, sinó que és un diamant de 86 quilats. Però el cas és el mateix.
1: Sí, sí, un bon objecte.
0: De fet, ell jo crec que, conscientment, hi ha un moment en què el diamant se'l menja un gos. Vull dir que al final jo crec que ell conscientment està dient això no és important. Vull dir,
2: això era l'excusa que necessitava.
0: Exacte, jo estic utilitzant això, com podria utilitzar el gos en si o qualsevol altra cosa. I està superguai. Penseu que és una segona pel·li i tenim actuant a Brad Pitt, uh-huh. Tenim actuant a Jason Statham i a Benicio del Toro. Vull dir, imagineu-vos l'èxit que va tenir Lock and Stock. I és un dels inicis més guais, o sigui, més atraients de la història del cinema, o de les que més recordo jo, com a mínim. I tota la pel·li manté molt bé aquest nivell altíssim. Hi ha històries evidentment, del diamant, hi ha històries de boxa, el Brad Pitt fa un personatge superguai, que és d'un gitano irlandès al qual no se l'entén res quan es parla, i que ja, si us mireu vídeos del doblatge, clar, perquè tu has de traduir, has de fer el doblatge d'una persona que no se li entén.
2: Clar.
0: Però has d'entendre coses.
2: I alhora has de transmetre la sensació per un espectador que la miri en anglès, l'ha de tenir un que...
0: Exacte, has de tenir la mateixa sensació, tot i que no és el mateix, perquè moltes vegades el doblatge, l'error és intentar que les veus siguin iguals, però... Mm. Una veu masculina, per dir una cosa, aquí no és el mateix que una veu masculina a l'Índia o a qualsevol altre lloc. Sí. Llavors, me'n vaig una mica del tema, però el problema, per exemple, el famós doblatge del Resplendor, que és famós perquè no hi havia, perquè és molt dolent, el tema és que el va intentar controlar el propi Kubrick, i llavors va intentar agafar veus semblants a les dels actors originals. El que passa que no és el mateix la veu d'ell en el seu context que la veu en el nostre context. Uh-huh. Per tant, el paper dels dobladors en la pel·li de Snatch és espectacular, perquè aconsegueix fer... Clar, perquè no se li entén, però has d'entendre alguna paraula suelta. Has d'entendre... A vegades li pregunten què vols dir, què vols dir? I ell respon. Vull dir, s'ha d'entendre, però s'ha d'entendre poc. Uh-huh. És superguai. El personatge de Brad Pitt m'encantaria una seqüela només del seu personatge. I en el... Si el que vèiem abans amb Rock and Roll és una pel·li on existeix un ecosistema, un equilibri, unes certes normes i unes formes, i entra un agent extern, el que estem veient en aquesta pel·li és gairebé el contrari. És que tothom es creu que controla la situació i realment no hi ha cap tipus de control. Vull dir, s'escapa a tothom excepte al personatge de Brad Pitt, que no vol res. Ell és un tio que viu en la seva caravana i el que vol és seguir vivint a la seva caravana i vull dir que no té cap tipus de pretensions a la vida. I llavors és l'únic que d'alguna forma guanya, perquè no tenia cap expectativa, no? Llavors, és un clàssic modern de la història del cinema que podeu veure una i 80 vegades, i les 80 és divertida de veure. A més, com que té aquest muntatge en paral·lel, és molt divertit de veure i sempre causen coses noves. Mm-hmm. i amb petits detalls, guai. I molta gent, ja va haver-hi controvèrsia, perquè clar, això és de l'any 2000, Pulp Fiction havia sortit a l'any 94... i també té aquest tipus d'històries en paral·lel, unides per una mateixa temàtica, té aquests diàlegs ràpids, té la violència, que també és una de les característiques de Tarantino, doncs és evident que hi serà en aquest tipus de pel·lícules del Guy Ritchie. I el que passa que jo crec que, evidentment, hi ha una inspiració que no es pot negar, però crec que en el trasfons, vull dir, si mirem més endins, té més a veure amb les pel·lis dels Coen, d'alguna forma, que parlen d'aquest absurd de les situacions, de com si la moneda cau cap a un costat o cap a l'altre, doncs té les seves conseqüències i és com un dominó, no? I jo ho veig més per aquí que per Tarantino, tot i que és evident que hi ha una inspiració.
1: Crec que al final s'ha de fer bé, perquè si no, si un ja coneix les tendències de Guy Ritchie, és a dir, ja saps més o menys què t'esperaràs, o realment saps que cada vegada que ofereixis aquell producte ho faràs d'una manera diferent o d'una manera que pugui sorprendre a l'espectador, o perquè si no no serien ben rebudes les seves pel·lícules, perquè ja seria més o menys donar voltes sobre el mateix.
0: De fet, jo pensava que aquesta, fins fa 3 o 4 anys, jo pensava que Snatch era la seva obra mestra i que no tindríem res semblant. I després va sortir The Gentleman, que per mi és una mica superior. Per mi, a mi m'agrada una mica més The Gentleman. Per tant, tot i ser la mateixa història, jo crec que sap renovar-la i sap trobar nous enfocs i noves visions del mateix.
2: Així com a comentari, repassant els repartiments una mica de les pel·lis, he comptat dues dones. O sigui, em sembla que vull dir, en aquesta última ni tan sols, a la de Snatch, ni tan sols...
0: No, a Snatch jo crec que no surten gaires dones. Sí que és veritat que, per exemple, a The Gentleman apareix una dona, però és la dona, perquè és la que realment porta el cotarro. I a Ministry of Gentlemanly Warfare, una de les agents és una dona, i a més és una dels papers més guais, que a més és un dels personatges més guais perquè té una història increïble. Era una actriu i cantant que a més actuava, o sigui, era espia, vull dir.
2: O sigui, que clar, aquesta és real, a més.
0: Sí, perquè... sí, tot això, vull dir, que si seguiu la història real darrere de la pel·li de

0: tal, us encantarà. De fet, el personatge de Henry Cavill i el personatge d'aquesta noia que no em surt el nom, es van casar a la vida real.
1: Ah, mira.
2: Ah, mira.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs fem un repàs. He hagut d'agafar aquí ara per dir-ho bé.
0: La dius tu, eh, el títol de la pel·li?
1: Ministry of Ungentlemanly Warfare.
0: Molt bé.
1: Sí? Vale, aquest ja no ho diré, ja ha quedat clar. Rock and Roll i Snatch són els tres títols d'avui d'aquest monogràfic de Guy Ritchie que ens ha portat avui el Juan Torres. Juan, que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Doncs tanquem aquest divendres de Brúixola una setmana més. Tornem dilluns i, de fet, ho farem de manera especial perquè a la segona part del programa ens traslladarem a la C32, al laboratori Future Road Lab, on tindrem una taula rodona amb experts per parlar sobre el futur de la mobilitat aquí a Catalunya. Ho deixem, tornem dilluns. Atenció a aquesta prèvia de Sant Joan, ara que tots ja comencem a treure els petards, siguem conscients i tinguem en compte també les altes temperatures, que està previst que aquest diumenge arribi la primera onada de calor, que arribarà també de la mà de l'estiu. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
3: 99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
5: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
4: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
5: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Fins les 10 clavades, manarà el futbol, i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, a la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar, al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

0: Quarts de nou, i és una hora magnífica, convindreu amb mi, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa blaugranes dient la seva de cara al segon compromís d'Espanya al Campionat del Món de Futbol, diumenge a les 6 de la tarda. Altra cop a Atlanta, Georgia, davant l'Aràbia Saudita. José Agustín Gómez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. I tenim un nom que està en boca de tothom i que avui, per cert, ha parlat. A ningú s'hi l'escapa la importància que Lamine Yamal té en aquesta selecció. Luis de la Fuente haurà de decidir si el posa d'inici el proper diumenge contra l'Aràbia Saudí. Si ho fa, quants minuts li dona? O si opta per posar-lo a la segona meitat. El que ja sembla que podem descartar és que jugui tot el partit, perquè el mateix jugador, en una entrevista amb Radio Televisió Espanyola, ho ha descartat avui.
2: Bueno, me encuentro muy bien. Me encuentro con ganas, sobre todo. Llevo mucho tiempo fuera del campo. Y nada, con ganas del domingo. Me encuentro bien físicamente. Estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado. No, creo que muy pronto es necesario. Creo que tengo un proceso de...

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arrán.
1: 8:38, Florentino Pérez no ho tindrà pas fàcil, fitxar al Galàctic, diu.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
2: ¿Qué?
1: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
2: ¿Sin pagar?
1: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
2: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
3: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
4: Gairebé 23 minutets abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matina d'aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, ja sabeu, cinema i història. A història parlarem, com sempre, amb Òscar González i amb l'autora del llibre Dioses griegues, religió, gènere i literatura, que és Irene González. A la secció de cinema parlarem de què tal li ha anat a la nova de Spielberg, El dia de la revelación, i parlarem de la que arriba aquesta setmana, que és Toy Story 5. Veurem què tal els hi van els joguets de tota la vida amb l'arribada d'una tablet, eh? Ja sabeu, això que pren l'atenció als nostres criatures. El chupete electrónico, que diuen els clàssics, eh? Veurem què tal els hi va al Buzz Lightyear i...

i a tots els, tots els jugadors. Pues jo a Buzz Lightyear, pues el Real Madrid ha hecho una oferta por Buzz Lightyear, ya se lo puedo confirmar, lo digo porque si quieren decirlo en su programa. Ah, pues miri, molt bé, Doncs això, parlarem de Toy Story 5, parlarem de dioses griegues i el que ens doni temps a parlar a partir de 2:15, com sempre, us esperem a nit de ràdio. Que vagi molt bé.

0: Fixa't. Estic d'acord.
1: ¿Sabes? O sea, sales como tan con la temperatura tan baja.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que,
0: es como una ducha freda, ¿eh?
1: Sales a la calle, que hace calor, pero tú no lo notas. Tú estás un poco entumecido, ¿no?
0: Te has
1: quedado ahí con los nervios.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Un poco entumecidos. Y entonces, bueno, no notas que hace calor. Acabo un rato, sí, pero bueno, te sirve como para, ¿no?, hacer ese mantenimiento.
0: Totalment.
1: Está bien.
0: Deixa'm explicar-te, Pablo, com va anar el cap de setmana passat el tema de la recaudació. Clar, seguim dient que hi ha pel·lícules, espanyoles, sobretot, no?, que les intentes estrenar i clar, dius, mira, han fet top 25, no?, que en altres èpoques un top 25 que ha sigut carai que bé, i aquí és que no tenim ni per pagar a l'internet d'això, no? Per exemple, ho comentàvem en conya, no?, però per exemple que arribava una internacional del dibuixos, Los Perezosos, que a mi m'encantava el títol, pues va fer 10.000 euros, o sigui...
1: Madre mía.
0: Clar, amb això és que no pagues ni la distribució. Pionera, Solo Querían Jugar... va fer 41.000 euros. O sigui,
1: i fíjate que Pioneras llegava en a presuntamente buen momento, ¿no? Que tenemos encima lo del Mundial y
0: sí.
1: Que, bueno, también no sé si es buen momento o malo, porque a lo mejor hay gente que dice, oye, ya bastante fútbol tengo en casa, no me voy a ver más fútbol al cine. Pero bueno, que era una peli entretenida y que estaba bien resuelta, és molt desalentador, clar.
0: Sí, sí. Llavors, clar, la segona entrada més potent a Pioneras va ser el 14è lloc, 13è lloc per Un Talento Único, que va fer igual 41.000. La gran estrena, evidentment, va ser la de Spielberg, que ara hi anem, però comentem algun aspecte abans d'arribar allà. Confirmem ja absolutament, es pot dir així, el desastre de He-Man i Los Masters de l'Universo, sent una pel·lícula, com ens deia el Pablo, entretinguda, que compleix les expectatives perfectament, que no decepciona, que tu passes bé. En la segona setmana fa un 5è lloc, però suma només 240.000 i en dues setmanes ha fet 1.100.000, que és, vamos, o sigui, baixant un 60% en la segona setmana, és que poc més enllà de la tercera aguantarà. És a dir, que és al·lucinant. Michael es manté, per exemple, per sobre de He-Man, sumant 300.000 més, i ha portat 23.300.000. És una barbaritat. Scary Movie segueix al tercer lloc, sumant 600.000 més. Backrooms confirma que almenys a Espanya la tenim per sobre de Scary Movie, les dues setmanes, ha sumat 930.000 per portar 3.700.000, que està molt bé.
1: Caray, fíjate qué comparación con la de Masters, ¿eh?
0: Sí, exactamente.
1: Que es una peli, a ver, que no tiene nada que ver, pero lo que sí, a nivel de, digamos, la producción, Backrooms es una película, hombre, no os diré barata, pero que no necesita una gran puesta en escena, y sin embargo Masters era una producción en ese sentido mucho más ambiciosa,
0: y que
1: ¿no?
0: portava temps produint-se, és a dir, que ha portat molta feina de producció, de càsting, de localitzacions, és a dir, del que és preparar tot el tinglado, vull dir que li han hagut de donar temps a que es pogués posar més catxes, vull dir que això trigues un temps en fer-ho, no? Doncs sí, i El Dia de la Revelació va aconseguir el número 1, fent 2.300.000. Tot el món ha fet moltíssim, però aquí la gran pregunta, Pablo, serà quant de castanya serà la segona setmana, no? Perquè aquí molta gent ha anat sense fer-vos cas als que no us havia fet el pes. Veurem quan molta gent... jo no sóc, o sigui, a mi sí que em va satisfer la pel·lícula, però jo entenc i sé de molta gent que està molt decepcionat, que per tant percentualment hi haurà aquesta reacció, hi haurà molta gent que no la recomanarà, no? Per tant, veurem què tal la segona setmana.
1: Bueno, no lo tengo claro cómo funcionará en segunda semana. Sí que es un arranque muy bueno, ¿no? O sea, te quiero decir que igual cuando, si te acuerdas precisamente cuando arrancó la de Masters del Universo,